0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Aquí, l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: en els propers anys, quan parlem, per exemple, de desenvolupar xips a Catalunya, no? O de tenir més talent a Catalunya. Parlem d'allò que serem capaços. Ara mateix es pot arribar a un nivell de sobirania que és el que hem d'ambicionar, no des de la simplicitat, sinó explicant aquesta complexitat. Per exemple, traurem també una licitació d'una Cormarc per un cloud públic sobirà impulsat des de la Generalitat, però que podrà ser compartit pel mercat. Això és una manera també, en el mateix marc europeu, que ja defineix uns nivells de sobirania que podem exigir, doncs, poder avançar i tenir més control de les nostres dades i tenir més control de quins són els models i on es computen aquests models. És clau en el món actual en el que vivim tenir en compte aquestes coses.
1: I Albert Hort, també és important potenciar el talent tecnològic, no? De l'administració, tant homes com dones, no? Suposo que hem de tenir el capital humà acadèmic també per fer-ho, no? I necessita aquest talent, no?
0: No hi ha, diguem-ne, autonomia estratègica tecnològica ni sobirania tecnològica sense talent digital, perquè al final el talent que tenim a casa nostra és el que, més enllà d'on prové l'equipament, més enllà de quines capes té la solució, n'hi ha una que està per sobre de tot, que és qui realment opera els serveis. I qui opera, desenvolupa, manté, evoluciona els serveis, és el talent que tenim a casa nostra. És clau per la sobirania tecnològica.
1: Molt bé. Per anar acabant, Estrateg Catalunya fa aquest pas endavant, per construir una administració més segura, que no depengui tant les tecnologies, el sistema nerviós de l'administració del segle XXI, i qualsevol infraestructura és crítica, no, Albert? I per tant s'ha de protegir i no només dependre de tecnològiques d'arreu del món, sinó també tenir aquesta sobirania des de casa, no? Podríem dir, per resumir.
0: De fet, a la tecnologia, des de la tecnologia, avui també hem de gestionar la geopolítica.
1: Ja, o sigui que la geopolítica ens marca també el camí i sobretot aquests canvis, no? De tots els països. Bé, Albert Hort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, gràcies per explicar-nos aquesta estratègia, un repte necessari, més ben dit imprescindible, doncs, per Catalunya, perquè afronti aquest futur digital, i gràcies per haver vingut a explicar-ho al Revolució, i bones vacances, ens veiem.
0: Ens veiem.
2: La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Món 2030.
1: Atenció, oients, a les xifres. Només el 12% dels materials consumits a la Unió Europea provenen del reciclatge, i aquesta xifra significa que el 88% restant continuen sent recursos nous extrets a la natura. Per tant, hi ha molta feina, oients, molta feina encara per fer.

0: Sandra, si volem que el reciclatge i l'economia circular realment tinguin el pes que han de tenir, hi ha molta feina per fer. És massa optimista doblar la xifra que ara deia d'aquí al 2030, que els materials reciclats a la Unió Europea arribin al 25%. És factible això, Sandra, em diries?
1: Doncs bé, jo diria que és un objectiu molt ambiciós, no? Sí que a nivell polític és important establir aquests objectius, però si ens basem en tendències dels últims anys, amb el ritme que d'increment del reciclatge que estem tenint, segurament és complicat. Tot i que també hem de tenir en compte que

0: aquest reciclatge no és homogeni, a tot clar. Europa, i que pot ser factible tècnicament, però no, però en el context promig, no, de tota Europa, doncs no és el cas.
1: Clar.
0: La per Sandra... tant, diria que sí, que és ambiciós.
1: La Sandra Beca en sap molt d'aquest tema. Ella és cap de línia de residus i economia circular d'Eurecat, i avui amb la Sandra volem parlar d'un tema important per al nostre planeta, pel nostre món, el reciclatge, però parlar d'un tema que és els materials crítics, que és una paraula que ens fa tirar enrere, però són materials importants, per exemple el liti, el níquel, com els explicaries d'una manera fàcil aquests materials que són importants per a la nostra vida, el nostre planeta?
0: Doncs bé, aquests materials en diem crítics perquè són essencials per l'economia i la indústria, no? Aleshores, sobretot són materials que es fan servir molt en la transició energètica, en tot el que és energies renovables i tecnologies digitals, i el problema que tenim doncs, és que tenen un risc elevat de subministrament. Per tant, ens trobem amb uns materials molt essencials en l'economia, però a la vegada difícils d'obtenir.
1: Clar. Per tant, estem parlant d'uns materials fonamentals. Per exemple, si volem que Europa tingui allò que diem sempre, innovació i la sobirania tecnològica, no? Si volem, per exemple, oients, fer bateries, per exemple, en el cas de níquel, és això, sí, Sandra?
0: Correcte, sí, sí. És a dir, són materials que són superimportants per a les tecnologies que fem servir en el nostre dia a dia. Tenim objectius d'anar cap a energies renovables, tenim la implementació de tecnologies digitals i utilitzen aquests elements. Si Europa vol ser al capdavant de la innovació, del lideratge en aquestes tecnologies, necessita disposar d'aquests elements, no? D'aquests materials, i això no, no és així, perquè depenem externament d'altres països perquè ens els proveeixin.
1: Clar, tinc entès que esteu provant maneres de recuperar matèries crítiques, no? Com les que estem parlant. Posa'm alguns exemples de materials que vosaltres ara mateix esteu reciclant i l'impacte, no? També de que això suposaria, sí?
0: Sí, doncs des d'Eurecat treballem en molts tipus de residus per recuperar aquests materials. Una línia molt forta d'investigació que tenim és el reciclatge de bateries. Aquí doncs estem parlant de níquel, cobalt, liti, principalment, manganès. I bé, doncs, per què és important? Doncs perquè de poder disposar de tecnologia per recuperar aquests elements, doncs tindríem disponibilitat d'aquests materials a dins d'Europa per poder doncs, fabricar aquestes bateries altra vegada. No només desenvolupem i treballem aquestes tecnologies dins d'Eurecat, sinó que ajudem a les empreses a que puguin també desenvolupar aquests processos que són tan necessaris.

0: Parlàvem de materials crítics, també podem parlar de terres rares, podem parlar... és a dir, ens preocupem avui per saber si Europa realment sap reciclar, Sandra? Es gasta moltes, no? Però realment sabem reciclar bé?
1: Bé, el problema que tenim, és a dir, jo diria, la tecnologia pot existir, sí. És factible fer-ho des d'un punt de vista, no, o químic o tecnològic, però no podem reciclar-ho tot, no? Hi ha alguns problemes relacionats amb la pròpia gestió dels residus, el contingut d'aquests materials en els residus, que a vegades és molt baix, i això fa que no sigui viable econòmicament reciclar-los, sí. I el que és molt important també és disposar de la indústria de base necessària per transformar aquests materials, no? Aleshores, no, encara Europa necessita desenvolupament i indústria per poder reciclar tots aquests materials.
0: Molt bé. Sandra, llavors, per acabar, hem de parlar sobretot de l'economia circular, no? Davant de tot el que estem explicant, la solució té un nom que és economia circular, no? Em diries?
1: Sí, sí, totalment. L'economia circular és la clau, i el que passa que quan parlem d'economia circular, doncs hem de tenir present que no només parlem de reciclar, que evidentment és una de les peces més importants, però també hem d'aprendre a dissenyar millor els productes, a extendre la seva vida útil, etc. No? Per tant, totalment, sí, l'economia circular, doncs, és la clau.
0: Clar. Com diries, cap a on va el nostre planeta? Estem avui en dia, no?, parlant de la calor, del canvi climàtic, no?, de com està canviant. És a dir, ens preocupa també les temperatures, el canvi climàtic, el reciclatge. És a dir, hem d'anar a un planeta més verd, digital, ja en parlem, que hem d'anar a un planeta més digital, però sobretot més verd. I per tant, on creus que serà important i on creus que es destinaran els recursos, no?, per millorar que tots, en el fons, podem estar més anys en aquest planeta?
1: Bé, jo crec que són moltes, no?, les estratègies que hem de tenir presents, i a banda del reciclatge que parlàvem, hi ha algo molt important també, que és optimitzar l'ús dels recursos, i això no vol dir només reciclar, sinó el consum d'aquests recursos, minimitzar l'extracció de matèries primeres, controlar en què... O sigui, controlar el que comprem, el consumisme... hi ha moltes estratègies,
0: sí, és
1: no? No és difícil dir en què ens hem, sí, de focalitzar, sí, perquè són moltes.
0: Molt bé. Doncs escolta, Sandra, realment molt interessant el que ens has explicat. Interessant, oients, i necessari, eh? No ens podem permetre no apostar per aquesta economia circular. És el futur, eh? Si volem viure en una Europa, que ho hem dit moltes vegades al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio 3CAT, més sostenible, més autònoma digital i més neta, per tant, aquestes paraules, reciclatge, aquests materials a tenir en compte, i sobretot també a tenir en compte l'economia circular. Gràcies per venir, Sandra, al Revolució. Una abraçada.
1: Gràcies.
2: Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Ho tenim tot. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Chantal Llavina.

Oients, acabem el programa avui, com sempre ja fem, amb una frase, en aquest cas de l'emprenedora i empresària Jessica Herrin, i és aquesta, diu: has de veure el fracàs com el començament o la meitat del camí. Mai has de pensar que és el final de res. Perquè, com sabeu, i en parlem moltes vegades, a la revolució, molts emprenedors i emprenedores han fracassat, però després s'han aixecat. I és una frase que sempre també hem dit en aquest programa, pots caure 7 vegades, però t'has d'aixecar 8. I per tant, a tots ens ha passat, hem tingut experiències personals i professionals complicades, hi han hagut fracassos i èxits de la nostra vida, però sempre ens hem d'aixecar, sempre hem de tirar endavant. Com sempre, moltes gràcies a l'equip del Revolució, és molt important la producció de la Júlia García, també la realització tècnica del Xavi Llaurador, el Gerard Gil, amb totes les fotografies i vídeos que veieu sempre a les xarxes socials, el Jordi Pi també amb la seva feina incansable des de fa molts anys, el Jordi Portals també en el seu guió. Per tant, com sempre, gràcies a l'equip, els equips són molt importants, i a la ràdio també. Fins una altra, gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers confien tenir controlat en les pròximes hores l'incendi que va començar divendres a la Serra de les Gavarres, al Baix Empordà. Les flames han afectat fins ara unes 2.200 hectàrees. La millora de les condicions climatològiques ha permès que des de dissabte a la nit el foc estigui estabilitzat. Jordi Martín és el cap dels bombers de Girona.
2: Podríem dir que l'incendi ha anat com teníem previst aquest matí, on hi ha hagut certes afectacions al perímetre i també a l'interior cremat amb aparició de punts calents i fumaroles, però que s'ha pogut treballar per mantenir l'incendi tal com hem començat el dia d'avui.
1: A la Catalunya Nord, l'incendi que crema entre Prada i Perpinyà continua sense control i ja ha destruït més de 3.000 hectàrees. Ha deixat un bomber i un veí ferits en estat molt greu. I a l'Alt Palància, a Castelló, un altre incendi afecta el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ha cremat fins ara unes 1.500 hectàrees. La proximitat de les flames ha obligat a evacuar unes 500 persones. Repàs ara més breu altres informacions. Carola Gil.
3: Avui es reprèn el judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia. L'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, declararan com a testimonis. La setmana passada, els comandaments policials i els que van declarar el judici van desinflar les tesis de l'acusació, assegurant que Salut va estar en tot moment a la seva disposició.
1: Encara a la capital de Turquia han detingut més d'un centenar de persones aquest diumenge quan protestaven contra la celebració d'una cimera de l'OTAN a partir de dimarts. Els manifestants convocats pel Partit Comunista Turc han desafiat la prohibició de protestar que les autoritats van imposar el 28 de juny. Desenes d'activistes d'esquerra han estat també detinguts en diverses operacions policials arreu del país. Al marge de la cimera, el president nord-americà Donald Trump mantindrà trobades també amb els seus homòlegs d'Ucraïna i Síria.
3: Des d'aquest dilluns fins al 30 d'agost, l'estació de Verdaguer de la línia 4 queda fora de servei. Els trens circularan per tota la línia groga, però no s'aturaran en aquesta estació. S'hi faran obres per adaptar l'intercanviador amb la línia 5. S'hi posen ascensors i s'eleven les andanes. També des d'avui fins al 7 de setembre es tanca un dels passadissos més transitats de tota la xarxa de metro, el de l'intercanviador de Catalunya entre les línies 1, la vermella, i 3, la verda. El transbordament s'haurà de fer pel carrer. Es renoven tots els elements del passadís i es retira amiant, tot i que no era accessible.
1: A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marga Provenç planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri, les altes temperatures i aquest any l'eclipsi solar del 12 d'agost estan condicionant molt les vacances d'estiu, segons la patronal de les agències de viatges, ACABE.
3: I cada vegada hi ha més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, fa aquesta previsió.
4: Una ocupació bona al mes d'agost, de mitjana un 85%, perquè el mes d'agost té 31 dies. Nosaltres tenim una part del client que és client centre-europeu, per exemple, holandès, alemany, a finals d'agost s'incorporen. Hi ha uns dies del primer d'agost que tampoc s'omple. El mes de juliol, en aquest moment, l'ocupació és molt baixa, perquè fins que no hi ha vacances a altres destinacions europees.
1: Esports, el Mundial de Futbol, Noruega ha protagonitzat una de les grans sorpreses de la competició després d'eliminar el Brasil al vuitens de final. Els noruecs han guanyat per 2-1 gràcies a un doblet de Haaland. Neymar ha fet el gol dels brasilers.
3: I el partit entre Anglaterra i Mèxic ha acabat amb la victòria d'Anglaterra 2, Mèxic 3, que s'han endarrerit una hora per culpa d'una tempesta elèctrica.
1: El mexicà Isaac del Toro ha estat el vencedor de la segona etapa del Tour en final a Montjuïc. El mexicà ha arribat al costat del seu cop de fila, Tadej Pogacar, mentre Jonas Vingegaard manté el liderat. Aquest dilluns, tercera i última etapa per carreteres catalanes entre Granollers i Els Angles.
0: Fins aquí les notícies.
5: Qui diu que a l'estiu no passa res?
6: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
5: El mercat del Barça de Flick.
6: La sortida del Tour des de Barcelona.
5: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
6: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
5: La recomposició del Girona segona.
6: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
5: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
6: El sol o a l'ombra.
5: Escolta el Tot Costa.
7: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.

0: Blanquerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

A finals del segle XVIII està documentada la presència a Catalunya d'un moble de força acceptació per part de les classes nobles arreu d'Europa. Es tracta de l'anomenat escriptori de tambor, amb una tapa que quedava amagada dins de la mateixa peça un cop oberta. Un d'aquests escriptoris, decorat bellament amb treballs de banisteria, es va fer per Francisco González de Bassecourt, comte de l'Assalto, capità general de Catalunya entre 1778 i 1790 i màxima autoritat política, militar i judicial segons el nou model d'organització territorial implantat a la fi de la Guerra de Successió. L'escriptori, d'una forta càrrega simbòlica, es va concebre per representar el poder i l'estatus social i intel·lectual del propietari.

0: El comte de la Salto va realitzar una gestió il·lustrada, sempre defensor de la cultura i les arts. L'escriptori era el tipus de mobiliari que podia representar millor una projecció de la seva autoritat, ja que era on firmava, i en el seu cas era l'espai on escrivia les seves composicions poètiques. L'escriptori de tambor, molt de moda a Europa, era tota una novetat a Espanya en el moment en què va ser encarregat el del comte. La datació del moble s'hauria de situar al voltant de 1780, quan el comte va ser nomenat governador amb títol. Més endavant, entre 1789 i 90, en haver-li estat concedida la gran creu del reial i distingit orde de Carles III, el mateix autor devia afegir aquests emblemes a la marqueteria de l'escut. A l'exterior, el protagonista és aquest escut del comte, acompanyat de paisatges marítims i sanefes clàssiques, mentre que a l'interior hi ha trofeus de caça i flors. És una bona demostració que els ebenistes dominaven la tècnica del dibuix sobre fusta. El moble es va decorar amb la tècnica de la tàrcia d'elements per element. S'encolava una fullola de fons, sense cap motiu, i s'hi anaven incrustant les xapes que constituïen l'escena. Aquest escriptori de tambor, el primer conegut a Catalunya, destaca pel recurs al gravat, amb incisions tintades per donar ombres i volums als dibuixos. És molt probable que l'ebenista fos un estranger establert a Barcelona o bé un català format en tallers europeus, que desconeixia alguns detalls de la simbologia de la cort. A l'etapa prèvia a la Revolució Francesa, molts artesans francesos havien migrat a Catalunya i havien aportat formes i tècniques inèdites. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies.
0: Avui parlem de mobles, d'un moble d'un personatge, a més, trobo que important i destacat, Conde de las Altos. És com es deia abans al carrer Nou de la Rambla a Barcelona, el carrer Conde de las Altos, i, no sé, era un home amb pes.
1: Era un home amb pes, però fixa't, la història té uns camins inversemblants, és a dir, i que sembla estrany, no? Els anglesos, el 1762, amb la seva voluntat d'ocupar tot el continent americà per fer pràctica allò, Amèrica pels americans, però pels americans i pels anglesos, que nosaltres ens quedarem les colònies i el Carib, aquesta era la idea, els comerç, i algun d'aquests comerç encara tenen les seves mans, doncs, i ocupen l'Havana. Després de l'expulsió, i aquí mor el germà d'aquesta persona que estem parlant.
0: Del comte de Salto.
1: Del comte de Salto. I llavors, i tot, degut amb aquest fet, li donen el títol de l'assalto al món. L'assalto al morro és l'abadia de l'Havana, és una abadia molt tancada, molt gran, grandiosa, però l'entrada és molt estreta, molt petita, hi havia una cadena que anava de punta a punta perquè no passessin els vaixells, i encara es fa un acte simbòlic cada dia a les 7 o 8 del vespre, amb uns canons i després tot de persones blanques i negres que porten perruques, bueno, es fa un acte turístic, és molt bonic.
0: És curiós.
1: Doncs, de qui li diuen el conte de l'assalto del morro, però clar,
0: l'assalto del morro és...
1: L'important, a part d'aquest fet, i que això donarà tota aquesta simbologia, és que clar, aquest senyor havia de mostrar el poder. I com havia de mostrar el poder? Gràcies a la persona que ens... Ho sé, gràcies a la persona que ho ha estudiat, vull dir que no, tot això és aquest moble. Per quina raó? Perquè les persones, quan tenen poder, sigui en qualsevol periòdic que sigui, ho han de demostrar, els altres. I per què han de demostrar els altres? No és un cas de vanitat, que ho pot ser-ho, és un cas per dir, la força la tinc jo. Recordem que venim del 1714, recordem que la societat de l'antic règim és una societat que està sent qüestionada, i recordem que molt poc després, i coincidint amb ell, hi haurà la Revolució Francesa. Com es demostra que tu tens molt poder? Ho podríem dir d'altres institucions que a la nostra història...
0: Per exemple, els cotxes dels futbolistes.
1: Els cotxes dels futbolistes.
0: Per posar exemple de coses impressionants.
1: O bé amb institucions que han de fer grans ostentacions per demostrar que tenen poder, i hi han d'anar a tot arreu. Potser, per exemple, passen les monarquies d'Europa, que han de demostrar que tenen poder quan excepte la monarquia espanyola, que sí que encara té poder executiu, perquè és el cap superior de les forces armades. A Anglaterra, quin poder tenen? Més enllà del prestigi? Poc.
0: Sí.
1: Doncs han de demostrar. I el moble és un mecanisme per demostrar el poder. Imagina't un moble tan extraordinari que en petita escala certa ja no hem tingut a casa nostra, però ja diguem de fuster i ebanista
0: de casa local.
1: Que em diguin, parlem, per què? Perquè doncs, és d'una magnificència extraordinària, tothom devia quedar-se en la boca oberta quan ve aquest moble, no? I quan el veu, vaja, no quan el ve, i quan el veu.
0: Qui ha fet l'estudi sobre aquest moble, qui en sap un niu d'aquestes coses, és la doctora Mònica Piera Miquel, doctora en Història de l'Art i presidenta de l'Associació per l'Estudi del Moble, que hem tingut la sort de tenir-la un parell de cops en aquest programa anteriorment, i ella és autora del llibre L'Art de Pintar amb Fusta, on precisament es treballa, s'escriu, es parla d'aquest moble en qüestió. Doctora Piera, contents de tornar-la a veure aquí al programa.
2: Més contenta jo, moltes gràcies per convidar-me.
0: Josep Maria Soler comentava l'ostentació del moble en qüestió, ara parlarem de com es va generar i què representa, eh? Però es feien aquests mobles per ostentar? No tenia una funció pràctica, òbvia, com d'escriptori bo, diguéssim, però hi havia el pes molt gran de mostrar qui era el propietari d'aquell moble, més enllà de la utilitat del moble en qüestió.
2: Els mobles tenen i han tingut funció pràctica, però molts dels millors que tenim també una funció de representació molt important. Pensem que la gent anava a les cases, en el seu cas era el palau. Per tant, tu entraves a casa d'una persona i amb tot el que veies aquella casa havia de representar a la persona i a la família, a l'estatus, als pensaments, la cultura, i això és un llenguatge visual on el moble pot jugar un paper enorme. No sé, per dir, una cadira històricament és un tro, seu qui té poder, qui té autoritat per seure. La idea d'una cadira per descansar, això és una cosa molt moderna. La idea de agafo la cadira, dono la cadira, aquest, és a dir, una cadira és un símbol i a més és un símbol de poder davant d'un banc, on en el banc seuen tots iguals els que tenen la mateixa categoria. I qui seu en la cadira on només hi ha un, l'únicum, el que té autoritat per fer això? Pues altres mobles, això mateix passa amb molts mobles. I un escriptori és molt important, perquè un escriptori és on es signa, on es demostra rubrica.
1: La rubrica, les ordenances, els decrets, clar, les execucions, els permisos.
2: Exactament. Sí. Llavors, per tant, aquest moble, a més de servir per aguantar el full,
0: perquè
2: que hagis de signar, aquest moble,
0: sí,
2: l'estructura, la posició, la mida, la decoració, ha de contribuir a ajudar aquell acte, aquella persona, dignifiqui el seu poder.
0: Per tant, no és un artefacte privat del 100%, en el sentit que, òbviament, clar, tots tenim o taules on treballem, o escriptoris, o el que sigui, on utilitzem per fer aquestes coses, habitualment. Ara amb ordinadors les coses han canviat una mica, però no deixen de ser mobles privats. De fet, des de que es fan mobles a l'estil de Henry Ford, tots un rere l'altre...
1: En sèrie, no cal que diguem el nom, no cal.
0: Clar, sí, és diferent, però aquests mobles sospito que no, que tenia una funció d'ensenyar.
2: En realitat, la nostra manera de veure la casa i el moble és molt burgesa, molt del segle XIX, que és ja el nucli familiar, la casa és lo meu, lo íntim, tot això és molt nou, conceptualment. Un palau, qui té dret a un palau, qui té una posició, ha de mostrar-la i ha de demostrar-la en tots els seus actes i en tot el que té. I la casa, en gran mesura, és pública. Un palau, ara per dir Versalles, tenim les habitacions del rei i les habitacions de la reina i són les parts públiques. La gent veia quan s'aixecava, quan anava a dormir, eren actes públics, perquè tota la seva vida, des de que...
0: Quan defecava, fins i tot. Vull dir, sí, clar, sí, que és una cosa que... Vale?
2: Per tant, això és conceptualment per nosaltres és molt estrany, però no, és el que ha de ser. Ell es deu als altres, ell té molt poder, pot decidir moltes coses, decideix tot, però a la vegada es deu i, per tant, tota l'estructura de la casa l'hem d'entendre com una eina al servei d'explicar unes coses, un poder, i en aquest cas aquest moble És un moble molt interessant per moltes coses, però clarament és un moble amb significació, amb un pes polític, que quan tu el veus, el primer que veus és un enorme escut que t'està dient: jo, el meu amo és aquest senyor. I aquest senyor és, en uns anys, en aquell moment quan es va fer, la màxima autoritat a Catalunya. I per tant, aquell moble, l'ebenista que el va concebre, havia de pensar aquí qui era
1: la màxima autoritat militar, política, clar, judicial i
2: tots
1: econòmica.
2: Tots els poders, sí, tots. Vale? Per tant, estem en aquest punt i estem parlant...
1: Vigila.
2: Sí, i per tant, és el màxim poder a tots els nivells i li estàs fent a l'escriptori, que és on signa. Vale?
0: Ah, per tant, poca broma.
2: Poca broma. Vale? Tenim clar que és una eina per explicar això. És cert que ho veurà qui entri a Palau. No era un moble que estigués al carrer, no és una peça que està... Però bé, molta gent entrava a Palau, tots aquells que tenien possibilitats o que dialogaven o negociaven.
1: Pelacanyes entrava a Palau.
2: Exacte.
0: No, però hi devia entrar però en funcions llavors com subordinades i per tant encara que no, ningú els hi fes cas transportant no sé què, els guardes, etcètera, etcètera, però això també segur que la brama corria. Ui, sí, sí, el que he vist allà dins,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Per tant, sigui per dalt o sigui per baix, sí, sí, el moble en qüestió o la posició del Palau quedava prou publicitat. No? Sí. Segur, segur. No, no hi... Anem per passos. Anem primer al fautor, aquell que l'encarrega el moble, el senyor del Conde de la Salta en qüestió. Qui era aquest home? I després parlarem de per què va encarregar el moble. El Conde de la Salta, òbviament, no es deia així.
2: No.
0: Que tenia un nom sencer bastant llarg, si no el
2: vaig errat. Francisco Fermín González de Bassecourt.
0: Déu-n'hi-do, aquest home.
2: I amb molts títols, perquè era marquès de González, que era un títol de Nàpols, era marquès de Borgetto, que era un títol de Parma, era segon marquès de Grigny, per la mare, és un títol francès.
0: Aquí ve el Bassecourt, m'imagino, no?
2: Sí, sí. I llavors el títol que li van donar a ell era, com explicàvem, el Conde de l'Assalto, que va ser arrel
0: d'aquest atac.
2: D'aquell atac, i el que va morir el seu germà, que havia defensat molt a l'Havana, doncs va ser en aquest, per aquesta situació que li van donar aquest títol.
1: A partir d'aquí es va fer reforçar moltíssim les muralles de l'Havana. Per això van resistir altres atacs, i és un dels raons per les quals l'última plaça que perdrà Espanya quan perd l'imperi colonial espanyol és l'Havana, de les grans defenses que té. Ah. O sigui que les van reforçar.
2: Sí, sí, sí. Ara, també és interessant, clar, com veus, ell als 10 anys va entrar com a patxa del rei. Vull dir, la carrera militar, des dels 10 anys, estava al servei i ja va entrar...
0: De la monarquia
2: i entrant, i va ser enviat a molts llocs. Vull dir, va estar viatjant i servint i en guerres a tot arreu, clar, fins que va arribar a Barcelona en 1773, i ell aquí va estar molt a gust. Jo crec que ell hagués volgut morir aquí, i perquè és on va trobar l'estabilitat dintre de tot l'època molt conflictiva, socialment és una època molt terrible, però aquí va poder trobar una mica de pau.
0: Quan s'instal·la a Barcelona, quin tipus de política fa? Perquè era un home amb una certa sensibilitat cultural, o era un home de poder i això de la sensibilitat cultural deixem-ho per uns altres, no?
2: Ell era un militar, ell complia ordres i edictes i normes continuades, però és una persona amb una sensibilitat cultural important. Ell va ser president de l'Acadèmia de Bones Lletres, durant, des de, crec que del 76, ell va venir el 73, i no sé si el 76 ja és el fan president, i es manté fins i tot quan ell ja deixa Barcelona, que ha de sortir de Barcelona i mor a Madrid, encara és president de l'acadèmia d'aquí. I ell escriu poesia, coses menors, però sí, està allà, li interessa molt el teatre.
1: Té una sensibilitat literària i de cultura.
2: Sí, sí, sí, molt, molt. I li interessava molt el teatre. Quan es va cremar el teatre, en un any va aconseguir que es reedifiqués i inaugurés...
0: El teatre principal.
2: Sí, el principal.
0: El principal és estar, pels que no ho coneguin, a la Rambla, al capdavall, molt tirant cap al monument de Colom, una mica abans.
1: Davant del, més o menys, en Pitarra, no?
0: Exacte.
1: Del carrer Escudillers.
0: Va ser el teatre històric de la ciutat de Barcelona.
2: De Santa Creu.
0: Clar, era l'únic que tenia la patent, era l'únic lloc on es podia representar teatre a Barcelona. És cert que segur que se'n representava més, de manera més o menys clandestina, però en tot cas l'únic teatre de debò que hi havia a Barcelona durant moltíssims anys era aquest, perquè era el Teatre de la Santa Creu, que donaven que els seus ingressos anaven directament a l'hospital. Se li va canviar el nom de principal quan apareix al Liceu, clar, i per distingir-lo diu, aquest és el principal, no l'altre.
1: Si ens hem de situar una ciutat del 1770, 80, 90 que està envoltada de muralles, i a part dins de la muralla que encara hi ha horts, vull dir que no estan ocupats a la part del Raval,
0: sí.
1: I això, vull dir que una ciutat petita que aleshores està valorat que no arribi a 100.000 habitants, ni
0: sí,
1: molt menys,
0: més
1: no?
0: O menys, més o menys, sí, sí, una... sí, sí.
1: Que...
0: una ciutat força petita. Tot i així, el Conde de l'Assalto em surt en castellà, Conde, perquè clar, era el carrer del Conde de l'Assalto.
2: No, i és que ell signa Conde de l'Assalto,
0: doncs,
2: i nosaltres en el llibre, que està escrit en català, hem mantingut Conde de l'Assalto, perquè en realitat és un títol que ve per la monarquia,
0: sí.
2: Pensem que diem, parlem del comte, però
1: no, la gent no deia títol... Comte de l'Assalto,
2: no,
0: és que no et surt,
2: no. A la documentació surt sempre en castellà,
0: Doncs el Conde de l'Assalto, seguim així. Des de quin moment comença a plantejar-se de decorar de manera ostentosa o, com a mínim, imponent el seu palau? O ja és des del primer moment? I és ell o és la dona qui ho fa?
2: És el 1780, quan ell és nomenat amb títol, governador amb títol, perquè primer està itinerant, diguem, i quan ja li donen el càrrec, ell assumeix aquest poder... I entenem que va ser aquest moment que posen la seva disposició al palau i que toca redecorar-lo segons el que ell cregui que és la bona imatge seva. Ell era il·lustrat, era una persona que viatjava, que ja hem vist que té família a Itàlia, a França, i que ell està acostumat a veure palaus, a ser rebut, i... No sabem moltes dades d'aquest interior, però sí que, per exemple, el baró de Maldà en algun moment doncs, diu que molt il·luminat, que feia goig, allò que, com parlava el baró de Maldà,
0: de
2: les recepcions, doncs, tenim aquestes idees, que va decorar els colors de l'època, de la il·lustració del neoclassicisme, en colors clars, el verd oliva, vull dir, ens donen unes pautes...
1: El blau cel, no? Tots
2: sí,
1: colors,
2: ens donen unes pautes de que sí, que aquell palau a l'interior estava decorat a la... segons les modes europees del moment, que és aquest neoclassicisme que està defensat per als il·lustrats, com una estètica culta. És un estil, el neoclassicisme, que ve bastant de dalt, que recupera la tradició, l'ordre, que per tant a una persona com ell militar li deuria anar bé.
1: Tot... Sí, perquè a vegades, quan està molt bé que diguis això, perquè a vegades quan parlem de la il·lustració sempre veiem darrere futurs revolucionaris. No, hi ha il·lustrats que eren molt tradicionals i de l'antic règim. Això, eren il·lustrats, tenien cultura i tal, però
2: que
1: eren
2: volen millorar el país.
1: Exacte.
2: I que la cultura arribés,
1: De qui neixerà la idea del despotisme il·lustrat, és a dir, donarem cultura als altres, però som nosaltres,
0: És la frase aquella que s'atribueix, no està clar que la digués a Frederic de Prússia, tot pel poble però sense el poble, doncs aquest tipus de concepte és molt il·lustrat i conservador al mateix temps, i tant.
2: Llavors sí que la part de la decoració interior del palau se n'ocupa la dona. Ell va tenir dues dones, la primera és Maria Vicenta de Vallcàrcel i d'Oiz.
0: Déu-n'hi-do el nom,
2: Sí. I ella va ser una persona que el Conde de l'Assalto li tenia molt respecte, fins i tot als anys, perquè va morir en el 84, ella i ell, en el 93, i encara parlava d'ella com un model de dona. I és interessant, perquè la dona sempre la veiem com relegada, però en aquests casos del món nobiliari, del poder, la dona és l'encarregada de que funcioni la gestió d'un palau. Ella és la que gestionava els diners i que els diners que ell rebia com a militar arribessin per donar una bona imatge d'aquell palau, del funcionament, però que no hi hagués que no es perdessin els diners. Mm. I es parla d'ella com una persona que va equilibrar molt bé la despesa amb la posició que havia de defensar en aquell interior. No tenim molta informació, però sembla que sí que ell li tenia molt de respecte i que ella va fer bé aquest paper que li tocava de cuidar-se de la part més privada, no? És que privat és un concepte que en aquella època no
0: acaba de funcionar.
2: Però sí.

0: L'escriptori de tambor encarregat pel comte de l'Assalto hauria estat elaborat cap al 1780, quan ja estava establert a Barcelona amb aquesta primera muller, Maria Vicenta de Valcárcel i d'Oiz. La comtessa intervenia molt directament en la gestió diària del Palau del Capità General i s'encarregava d'aspectes tan diversos com la contractació del servei o la decoració. El nou moble encarregat pel seu marit no li devia passar inadvertit per la manera com havia incorporat tècniques constructives que començaven a ser tendència a l'estranger i que a Catalunya representaven una autèntica novetat.
1: Estimat, acaba d'arribar l'escriptori que vareu encarregar.
2: Magnífic! No us sembla una autèntica obra mestra?
1: I tant. No té res a envejar els que es fan a la Llombardia o a l'Alemanya. És d'un nivell que no s'ha vist mai a les Espanyes.
2: L'ebenista que l'ha concebut ha estat format en tallers europeus. Per això coneix tan bé la tècnica de gravar incisions a la fusta per donar-li realisme als dibuixos. Fixeu-vos en aquestes ratlles llargues que representen el mar, aquí, als costats del moble. No us sembla que aquestes onades hagin d'esquitxar-vos la cara?
1: Sou un poeta, don Francisco. És una escena marinera preciosa. Als arbres també hi veig unes marques en forma de V baixa que li donen molt relleu. I les flors que hi ha dibuixades també es veuen molt reals. Els tons vermell dels pètals i els verds de les fulles estan molt aconseguits. Només els falta fer olor.
2: M'agrada especialment com ha quedat el meu escut d'armes, aquí al centre de la tapa, tan harmoniós, tan solemne al mateix temps.
1: És un treball molt fi i al mateix temps molt ben pensat. També està bé que l'alçada de l'escriptori sigui ideal perquè s'hi pugui treballar assegut.
2: Jo no volia un moble d'aquests que es veuen altres palaus que tenen tres calaixos a la part inferior i això fa que el seu propietari hi hagi d'estar dret. A mi no em convé això, perquè aquest escriptori no el vull només per signar dictes i paperassa. Ara mateix estic component un poema sobre la passió de Crist i segur que m'hi passaré unes quantes hores. Necessito escriure en una posició relaxada.
1: Permeteu-me, espòs, que vull provar d'obrir la tapa. Oh, m'encanta que quedi replegada dins del mateix moble. I aquests compartiments separats per una mena de cortinatges de fusta són absolutament deliciosos.
2: Tant de bo que la feina que es faci en aquest escriptori sigui digna de ser aplaudida com una peça teatral.
1: Bé, suposo que no tot allò que hi escrigueu quedarà exposat a la vista del públic. No tindrà pas algun compartiment amagat aquest moble vostre que sembla que l'estimeu més que a mi?
2: Impossible! Vos sou insuperable en el meu cor. Però sí, m'he fet incorporar un calaix secret que s'acciona amb una molla. És aquí. Veieu? El mecanisme és en aquesta peça de fusta de pal de rosa, on hi va un cargol inserit.
1: Ho sabia. És un escriptori meravellós, estimat. Serem l'enveja de totes les nostres amistats.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb Mònica Piera i amb Josep Maria Solís Sabater parlant de l'escriptori del Conde de l'Assalto, un escriptori ben especial del qual acabem de sentir-ne un tast ara amb aquesta conversa entre els dos esposos. Se sap com va ser encarregat aquest escriptori i si hi havia una raó específica per encarregar-ho o simplement formava part d'una decoració ostentosa de la casa?
4: Ai, no sabem res.
0: Ah, quina llàstima.
4: Hem intentat saber, hem buscat documentació, però sempre tota aquesta documentació més privada se'ns escapa, no la tenim. Podem intuir...
0: Perdó el parèntesi, però això m'agrada molt perquè il·lustra molt el problema típic de la història, en què molt sovint els documents més oficials tal dia es van carregar això, l'exèrcit es va moure per allà, a la corba anomenar no sé qui, això es troba amb una relativa, entre cometes, facilitat i en canvi allò que interessa sí. Dius, però com eren? I què vivien? I què menjaven? No, dificilíssim, complicadíssim, no es troba.
4: Sí. Sempre estem amb hipòtesis, sempre estem amb una dada per aquí, una frase per allà, una línia per aquí. Però bé, el moble, en aquest cas, el moble parla molt, parla per si sol. Realment és un moble important, que sí que la tipologia és una tipologia nova a l'època, que en comptes de ser... És un moble per escriure, escriure-hi, però en comptes de tenir la tapa del canterano típica, una tapa recta, que és el que s'havia fet des d'inici del segle XVIII, s'inventa, crea una tapa en forma de cilindre que entra cap enrere, s'amaga en la mateixa estructura del moble, i això fa que no ocupi espai.
0: És aquell tipus de moble en el qual aquesta tapa és com llistada,
5: sí.
0: I llavors això fa que permeti córrer i...
4: La persiana, hi ha dos, sí. Dintre del moble aquest de l'escriptori de tambor, que diem, o de cilindre, hi ha dos versions. La primera que es va crear era el model de persiana, que s'enrotlla,
5: que és la que tenim algunes persones.
4: Sí, com aquells després d'oficina, que es fan al segle XIX. Aquest seria el primer model. En el cas del Conde de la Salto, el que té és el segon model, que es va fer una miqueta més tard, cap a 1665, a França, a París, que és una tapa sencera que s'amaga també per una guia entre
0: rígida,
4: de
0: la,
4: rígida i entra al darrere. S'amaga. Què guanya? Per què és interessant i per què és molt de la il·lustració? La idea és, vull una superfície gran per escriure-hi, però que la pugui tancar els papers si necessito de manera ràpida i no hagi d'amagar. Per tant, en comptes d'una taula on quedin les coses fixades, quedin a la vista, d'aquesta manera una tapa m'ho tanca. Clar. Això el canterano també ho fa, però el canterano t'ocupa espai perquè la tapa s'obre cap endavant recta i ocupa espai a la sala. En canvi, aquest el que fa és que no ocupi espai.
0: Està integrat.
4: Està integrat. Per tant, aconsegueixes amagar, tancar ràpidament... I, a més, aquesta és una època molt interessant.
5: Tancar vol dir tancar en clau.
4: I tancar en clau. Tots els mobles es tancaven en clau. Tots, sempre, tota la vida. Si tu tens una cosa, la tanques. Mira, una cosa per saber si un moble és fals o no, en el 19, és que molts no li posaven clau. Perquè llavors, ja no els feien servir per guardar coses. Clar. Però, històricament, si tu tens una cosa, la tanques amb clau. I les claus les tenien les dones. Això també, majoritàriament, en moltes coses de la casa. Bé, en aquest cas, jo crec que és una època molt... aquest últim quart del segle XVIII és superinteressant perquè se li demana a l'ebenista no només que faci mobles bonics, d'acord? Sinó que faci amb enginys, que l'enginyeria entri al moble perquè siguin més pràctics i perquè siguin atractius. Vull dir, la gent vol coneixement, el coneixement pràctic aplicat a les coses. Igual que un rellotge que faci coses, doncs també...
0: D'aquesta època són rellotges que comencen a veure's amb vidre el mecanisme. Perquè el rellotge, el mecanisme era exterior, però si era interior quedava, desapareixia, com els rellotges actuals, que la majoria de rellotges que portem de pulsera no veus el mecanisme. Doncs en aquesta època és quan comencen a aparèixer els vidres que permeten veure el mecanisme perquè és part del goig del rellotge.
4: I molta gent important practicava aquestes coses. Tenia un taller a casa, els nobles, i tenia...
0: Carles III, per exemple, i Carles IV, sobretot,
4: sí.
0: Va ser un gran rellotger. Potser va ser l'únic bo que va fer a la vida, però probablement va ser l'única virtut que va tenir.
5: Es va equivocar d'hora, per això sempre.
0: Sí,
5: però...
0: sí.
4: Pues aquest moble és un exemple d'aquesta manera de pensar... I no només té aquesta manera de tancar, sinó que té un secret interior que has de moure una molla perquè surti. I el que té extraordinari, que és una cosa que jo crec que es va posar al final, ja el 1789, segurament a Madrid, relacionat ja amb els tallers de Madrid, aquests d'enginyeria i de rellotgeria, que són uns panys... preciosos, però que giren i quan giren hi ha unes campanetes dintre antirrobatori. És a dir, quan tu gires la clau, va fent tic-tic-tic-tic-tic i de tal manera tothom s'entera que algú és l'alarma.
5: L'alarma és música.
4: Exacte.
0: Bonic, no?
4: Sí. I és molt d'aquesta època, és molt d'aquesta voluntat de que un pany sigui més que un pany per tancar un calaix.
0: Tingui més utilitat que...
4: Sí, tingui aquest extra, no? Aquesta cosa de que podem inventar perquè sigui millor.

0: Tot i que encara seria capità general de Catalunya més d'un any, Francisco González de Basecur, el comte de l'Assalto, va haver de renunciar al càrrec a causa dels anomenats rebomboris del pa, que van tenir lloc entre el 28 de febrer i l'1 de març del 1789. Pel testimoni que dona d'aquells fets el baró del Maldà, el Calaix de Sastre, queda acreditat que el comte coneixia personalment alguns membres de la família Caramany. Justament, Josep Francesc de Caramany seria el comitent d'un escriptor treballat per l'ebenista francès Antoine C. a Girona, amb alguns paral·lelismes clars amb l'escriptori del comte de l'Assalto.
1: En la nit del 28 de febrer, havent donat nova ordre al govern sobre augmentar-se los preus del pa de resultes de l'escandall, del blanc, mitjà i moreno, per no haver trobat pa a les taules la pobra gent, volent-se pujar al mateix temps de cercar, no podent-ne menjar, per lo tan dolent, especialment lo moreno. S'alborotà de mala manera lo poble baix, passant a cremar a totes les barraques del pa i lo pastim, havent començat l'alborot a 8:15 i posat foc en la primera barraca de la boqueria a 8:15 i en seguida a totes les demés i lo pastim, no havent-se'n cremat que la meitat, i quedà il·leso de les flames lo de la part de l'esplanada, on hi havia algun sac de blat i farina. Lo senyor conde de l'Assalto tingué de fugir de palacio i escapat, no sé si a la ciutadela, per la quimera que li portaven, per voler-lo matar, havent fet arrenglar a la cavalleria per seguretat de sa persona. Mil tropelies se cometeren en aquella nit, anant-los amotinats cap a casa en torres per matar-lo o fer-ne d'ell un mal joc, amb la intenció de cremar-li la casa i tots sos trastos, i havent tingut ell que fugir, no sé si per les taulades, algun paratge amagat, de part del senyor capità general i de la ciutat, foren comissionats per fer aquietar els amotinats dintre de la catedral, los senyors Caramany i don Josep Amigant, amb alguns dels gremis i per a que cessassen de tocar a sometent, lograren fer callar a la campana. Però després de prou amenaces i males paraules que els digueren donant los diners, ni respectaren sisquiera al senyor bisbe, flocant-li paraules moltíssim ofensives. I no és d'admirar, pues que no respectaven los amotinats a Déu ni a sants, i amb la depravada intenció de robar tot quan poguessin. Per últim, a Déu gràcies, amb les províncies donades en la rebaixa dels preus de la carn, oli i vi, s'hi aquietà un poc lo poble.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
4: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
5: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano. Mm.
4: El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. Eh? És curiós,
5: això. Acabes d'obrir un meló interessant.
4: Sí, sí,
5: interessant.
4: Sí.
5: Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant,
4: i per darrere és una mica com de...
3: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
5: Hi ha gent que arriba a 100 anys i no ho diria.
4: Sí, que és veritat.
5: Aquelles senyores que...
4: Biorrit malent, sempre en bata, sí, sí, van fresques.
5: Sí, sí, sí. A la que es posa aquella bata, una senyora?
4: Una ja senyora no es mor.
5: Aquella...
3: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
6: Ei, torno i torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
7: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
8: Sí, sí. M'encanta.
6: Una tria musical de categoria.
9: Fixa't com sona Edició Clàssics.
7: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
6: Oh! Fixa't com sona.
7: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
6: sí.
7: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
3: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Això ja comença a ser un trencacosques, doctora Piera, eh? Acaba de sortir aquí l'Antoine C., que és un personatge és, a les novel·les dolentes negres, hi ha allò de Cherchez la femme, vull dir, busca la dona i trobaràs la causa del crim. Aquí és Cherchez l'ebenista, no? És allò, et busca l'ebenista. Antoine C., que era molt important, en un episodi anterior en vam parlar de l'enguàrdia, per aquell escriptori meravellós que va construir pels Caramany, potser va ser l'autor d'aquest escriptori del Comte de l'Assalto.
10: Bé, quan jo vaig començar el treball d'aquest moble del Conde de l'Assalto, partia d'aquesta hipòtesi, perquè té similituds importants. Els dos tenen un treball de marqueteria fantàstic, treballat amb un treball de gravat, moltes incisions, molt color, vull dir, moltes coses.
0: L'època
10: està molt propera. Bueno, hi ha uns anys... Sí.

0: Garrotxa i una taula de joc amb una col·lecció privada. Vull dir que del CEU, després d'aquell treball, ja tenim tres mobles. I per mi aquest era potser el primer. Crec que no és d'ell, però d'algú que amb una formació dintre del món de la banisteria bastant similar. L'autor d'aquest escriptori del Conde de l'Assalto va passar per fora, per la Lombardia, va conèixer els mobles de França. Vull dir, és una persona que es va formar fora o que era de fora i que va venir aquí a Catalunya, tal com està construït. Penso més que és un estranger, possiblement un francès també treballant a Barcelona. Pensem que en aquell moment hi ha molts, que són els que estan aportant les novetats. Clar, estem en un moment de crisi dels gremis. El gremi ja intenta... I en aquest moment li van venint i és el moment previ a la Revolució Francesa, partent molts migrants de fora, amb unes formacions boníssimes.
1: Migrants i fugitius dels estats francesos.
0: Sí, molts artesans.
2: No, però hi ha la barreja, inicialment són migrants perquè veuen la situació molt fumuda, fins i tot estan en contra del que està fent la monarquia amb la monarquia de Lluís XVI, intentant mantenir al màxim els privilegis en moments ja molt dramàtics, i després quan esclata la revolució són aquells que veuen perillar béns primer i cap després, no? I per tant aquesta barreja de migrants i fugitius és la que Barcelona, a Catalunya en general, tindrà molt de pes.
0: Sí. Llavors, clar, jo amb aquesta relació amb el moble del Caramà any, sí, quan veia la documentació que tenien relació, que es coneixien, el Conde de l'Assalto i la família Caramany, que compartien moltes coses, estaven en el mateix ambient, dic, pues això segur, és el mateix autor. Crec que és allò de no parlar més del conte, quan un estudia ha de trobar la documentació, ha de trobar les coses, i m'he aturat pensant que no és la mateixa persona, però que són d'un mateix
2: ambient, una connexió molt gran.
1: I per la fusta utilitzada pel treball es pot saber això?
0: Bé, això ho vam analitzar, totes les fustes del moble, igual que ho vam fer en l'altre, que teníem la documentació. Hi ha moltes fustes importades.
1: Són de les colònies?
0: De les colònies, sí.
1: De les colònies
0: d'Amèrica. Sí. Hi ha molt pel rosa, pel de violeta, hi ha xicaranda, hi ha caoba, totes aquestes fustes que venien de fora, que formen part del llenguatge de la marqueteria d'aquell moment, combinades amb algunes locals, algunes d'aquí, mediterrànies, que sabien fer-les servir molt bé. També tallaven bé la fusta perquè aconseguís efectes que volien donar aquesta marqueteria pictòrica, que diem, que està representant, aquí a l'exterior no ho hem dit, però representa paisatges, un paisatge marí, un paisatge també rural. En els laterals hi ha un paisatge amb un penya-segat que podria abocar al castell del Morro, podia fer, no és exactament igual, però podria abocar això, que seria també aquestes lectures relacionades amb el comitent, amb el propietari de la peça, perquè al final tot el llenguatge exterior també ha de parlar d'ell. Per exemple, hi ha també elements militars, de caça, hi ha també flors, el tema de la botànica, el reconeixement de plantes, que també era molt important a l'època. Hi ha tot un llenguatge, a més de l'escut enorme, i de dos insígnies que posa Comte de l'Assalto, Conde Assalto. Vull dir que realment el nom està fora, tu tens clarament qui és el propietari des de que mires de lluny el moble.
2: O sigui, per tant, és evident que no va ser una sorpresa pel senyor Conde i la seva dona com era el moble. O sigui, segur que implicats en la construcció o amb la planificació, segur que era
0: una
2: cosa que els anessin descobrint, no? Hem fet això, m'agrada més o menys, una mica més gran, una mica més petit, però a l'hora de veritat ells sabien tot gairebé segur.
0: Ell sabia segur, és un moble d'encàrrec. Jo diria que molt possiblement ells van participar en la idea de que no fos un escriptori d'un altre tipus, sinó aquest model a la moda que Europa estava començant a fer, que ells segur que havia vist o a París o a Madrid, perquè a Madrid també hi ha els primers que van arribar, i segur que hi va participar. Jo diria que és un moble il·lustrat en aquest sentit, és un moble que participa de l'esperit d'ell i del món del poder a la Catalunya del moment.

0: Mentre que a Madrid els ebenistes havien obtingut ordenances particulars, a Barcelona i a Girona, els artesans de la fusta que feien xapats o marqueteries s'englobaven dins del gremi dels fusters, que posava molts impediments a l'hora d'acceptar com a membres els artesans procedents de l'estranger. La pressió davant de la demanda de mobles de marqueteria de més qualitat, com els que es feien en altres parts d'Europa, va portar els artesans barcelonins a esforçar-se i millorar. El 1805, el gremi es va defensar davant la Reial Junta de Comerç i finalment va citar com a propi l'ofici d'ebenista i no només el de fuster.
1: Molt bé. Ho han fet molt els mestres majors del gremi. Potser fa uns anys els artesans gavatxos coneixien algunes tècniques noves d'ebenisteria, però ja ens les hem fet nostres i les hem de defensar.
2: Ja ho pots ben dir. Tots aquests mestretites estrangerots que perquè han treballat a mil llegües del Principat es pensen que són més saberuts que nosaltres.
1: Exacte. El nostre art no pot ser menyspreat. Teniu aquí el document?
2: Aquí el porto, acabat de sortir del forn. Millor dit, del taller. Ja us el llegeixo jo, que em deleixo de repassar-lo. Que los individuos de este gremi han fabricat en dits anys tota espècie de carpinteria i d'ebenista, i en edificis de casa com en diferents coses de comoditat i lujo, instruments de treballar a les arts, i en fi, tot quan se pot desitjar en dit art de carpinteria, podent tenir la vanaglòria que iguala a lo estranger. Que no és fàcil expressar sos destinos perquè los que no queden al país, que són los que més ocupen els individuos, los de lujo, los que manen fabricar-los, no expressen lo destino.
1: Molt ben dit! Molt ben dit! Sí, senyor! Això ens dona molta força de cara a defensar la nostra perícia. Que sàpiga tothom que els nostres mobles també són requerits per clients estrangers, que durant un temps semblava que tot allò que era bo només podia venir de fora. Per sort, amic meu, això ja és aigua passada.
2: Just a la fusta. I mai millor dit.
3: Això és En Guàrdia.
0: Doctora Mònica Piera, tenim el moble construït amb aquestes formes belles, impressionants, l'escut que sembla ser que s'ha afegit una mica posteriorment, no està clar.
4: No, l'escut és de l'època. El que va afegir és el collar de l'orde de Carles III,
0: d'acord.
4: Que se li va donar en el 89.
0: I per tant s'hi afegeix un...
4: S'hi afegeix, que això ara no podríem, com fem la marqueteria, bueno, com s'ha fet després la marqueteria, no es podria fer, però tal com es feia en el segle XVIII, sí que podien fer això i que passés desapercebuda l'afegit.
0: Caram.
4: Sí.
0: Què li passa al moble? Què sabem del moble? Perquè, clar, el Conde de Salto ja hem vist que després del rebombolis del pa, al poc uns mesos, és destituït, deixa el càrrec, el moble se'n va a Madrid, què succeeix?
4: No sabem res, podem intuir. ell ha de deixar de nit Barcelona després dels rebombolis. El pa van ser realment molt importants, va ser un moviment revolucionari.
0: Sovint es diu que és com un prolegomen de la Revolució Francesa.
4: És que ho és, sí. És que...
5: Pensem que amb algun capità general, en fi, el van tirar pel balcó, vull dir que
0: sí.
5: Èpoques passades i algun altre, i futures. Sí, vull dir que...
4: Va ser una crisi d'aliments, una crisi agrària, amb males collites, però va ser molt més que això. El poble es va... Jo crec que ja és contra l'abús de poder, contra aquest canvi d'època. Estem al final d'aquesta època. Per tant, ell li va agafar ja. Uns diuen que no va ser suficientment dur al començament, altres que va ser dur. Vull dir, no, és igual. El que fos, és allò es va portar fatal i ell va haver de sortir de nit. Se'n van a Madrid i la seva dona es va quedar uns mesos per preparar el palau per al següent capità general. Llavors, en aquests mesos segur que ell s'emportava les coses seves, les que eren privades, entre aquestes segur que aquest moble, perquè era seu, i se'n va anar a Madrid i ja estava gran, ja estava una mica malalt i va quedar ja... Bueno, es va quedar allà fins que va morir a Carabanchel de Dalt, en la casa de... Bueno, una casa noble que li van deixar a l'estiu, perquè són les famílies nobles que estigüejaven. Del moble no hem sabut res més, com no hi ha inventari no hem pogut trobar-lo, i realment el moble es va trobar fa uns anys en una subhasta de la zona de la Bretanya, a França, en una subhasta petita. Va sortir aquest moble i els antiquaris, que estan sempre pendents de les coses que es venen a tot arreu, uns d'aquí de Barcelona van dir: uau, aquesta peça és catalana. I es van atrevir a comprar-la. Que,
0: bueno, podia ser,
4: van dir, aquesta peça és important,
0: un mal negoci, no?
4: Sí, van dir, bueno, és una peça important, és una peça cara,
5: aquesta sensibilitat està bé,
4: sí, sí, i sí, em van escriure, bueno, em van trucar: Mònica, que surt això, a veure, digue'm si és català o no. I dic: crec que sí, però necessitaríem veure-ho en directe, sí, sí, tocar-la. Va, ens atrevim, entre diversos la van comprar i la van portar cap aquí. I,
0: No, sí, cal dir preus, però és car, això estem parlant de molts.
4: És un moble bo, vull dir, realment actualment tenim una desgràcia, és que el moble antic no val res, el moble històric ningú el vol, i tenim un problema de país enorme, estem llançant les escombraries, els mobles.
5: Bueno, però hi ha països del món que sí que tenen museu del moble i...
4: Sí, aquí bons, tenim el museu del una cosa també, però no, els preus del mobiliari històric ha caigut a xifres que us faríeu creus, vull dir, 100 euros una caixa catalana del segle XVI, vale? 100 euros, i ningú la vol. Llavors, excepte els mobles que són molt bons, els mobles que marquen una diferència i que ja no es tracta d'un moble utilitari, sinó que estem parlant d'una obra d'art. Estem parlant d'una cosa. Llavors, aquests, sí, d'aquests hi ha pocs, i d'aquests les persones amb sensibilitat artística, els pocs col·leccionistes que tenim, realment, naturalment, els volen. I bueno, i aquest seria un cas. Clar. Una peça que es va veure, ells van tenir l'ull de veure-la, i a partir d'aquí portar-la, fer-la estudiar, i a partir d'aquí el propietari, el senyor Sorroca, he de dir-ho, és una persona amb gran sensibilitat, és una persona que la va veure, es va enamorar del moble i va dir: vale, jo el compraria, aquest moble, crec que a més és d'un moment determinat a Catalunya, expressa un moment, i és una obra molt maca a nivell de marqueteria, i per tant la va comprar, i és quan em va preguntar si aquest moble valia un llibre. Era meritori d'un llibre.
5: Que bé, no?
4: I sí, per mi va ser meravellós, i vaig dir que sí, que intentarien que fos, a més, un bon llibre, que pogués treure suc a aquesta peça, entendre com es va fer, qui la va fer i en quin entorn, i això és el que hem intentat fer.
0: Hi ha possibilitats de veure-la de tant en tant, aquesta peça, amb alguna exposició, amb algun...
4: Si tinguéssim alguna exposició de moble català, sí, diguem això ben alt, perquè sí, l'última, sí, es va fer l'any 2004 al Palau Robert.
0: Ha plogut, vale? Una mica, això... sí. Amb anys de sequera i tot, i ha plogut, sí, força. Sí.
4: Pues, si poguéssim fer-la... he dit 2004 i no sé si és anterior, imagineu-vos, sí, aquest moble, i seria segur. I el llibre, de totes maneres, es pot gaudir, es ven a través de l'Associació d'Estudi del Moble, i a més té unes imatges fantàstiques de Pere Roura, que és un fotògraf que està dedicat a coses de la natura, d'insectes i coses de detall, i per tant va fer aquí també una fotografia de molta qualitat.
0: Doctora Mònica Piera Miquel, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia. Ella és la presidenta de l'Associació per l'Estudi del Moble i autora d'aquest llibre que comentàvem, L'art de pintar amb fusta. Moltíssimes gràcies, i l'esperem una altra vegada per parlar d'un altre moble o altres coses.
4: Moltes gràcies. Gràcies per ser aquí un micròfon del moble.
0: Amb gust. Josep Maria Soler, tu tens un moble així a casa?
5: No,
0: però, una mica però, més petit.
5: No, però abans ja, quan li he dit que una cosa és semblant, sí, amb un català, però sí que és veritat que qualsevol objecte forma part de la història, i si, sí, nosaltres tenim un patrimoni, això ens explica també fets, home, històrics, i dels treballadors, dels artesans, de la fusta, dels fusters,
0: dels
5: boscataires, de tot.
0: Sí, sí.
5: I, bueno, bé, escolta, no tenim tant turisme, doncs nosaltres som els primers interessats en voler visitar aquesta cosa, a part dels turistes, clar.
0: Això és l'Enguàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
7: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Albert Cortés i Bet Verdagí.
8: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Els bombers confien tenir controlat en les pròximes hores l'incendi que va començar divendres a la Serra de les Gavarres, al Baix Empordà. Les flames han afectat fins ara unes 2.200 hectàrees. La millora de les condicions climatològiques ha permès que des de dissabte a la nit el foc s'hagi ja pogut donar per estabilitzat. Ara toca pensar, però, en la restauració de la massa forestal. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat a Catalunya Ràdio que el primer que cal fer és calcular bé la superfície real cremada.
2: Ara, els propers dies és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest, no va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
1: Repàs ara altres notícies, Carola Gil.
3: L'incendi que crema sense control a la Catalunya del Nord ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis han hagut de ser evacuats. A última hora de la nit, el Departament dels Pirineus Orientals encara feia crides als ciutadans de diversos municipis perquè marxessin cap a zones segures. I a l'Alt Palància, a Castelló, en un incendi que afecta el Parc Natural de la Serra d'Espadà ha cremat fins ara unes 1.500 hectàrees. La virulència i proximitat de les flames ha obligat a evacuar uns 500 veïns de Suèbar.
1: L'escenari de calor s'accentuarà avui amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Protecció Civil ha decidit, per tant, ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara a avui als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. Ahir ja es van fregar els 40 graus en molts punts de les comarques de Ponent, el litoral gironí o l'interior de les Terres de l'Ebre. El màxim es va marcar a Vinebre amb 39,9 graus.
3: La capital d'Ucraïna, Kiev, viu una matinada d'intensos bombardejos russos. Segons les autoritats ucraïneses, almenys 3 persones han mort en els atacs amb míssils i drons. L'alcalde de Kiev ha informat que un edifici residencial del barri històric ha quedat greument afectat i que diversos veïns han quedat atrapats. Les defenses antiaèries han estat actuant durant hores per intentar interceptar els projectils. Aquest atac arriba només 4 dies després d'una altra ofensiva russa sobre Kiev que va causar una trentena de morts.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que alguns pobles cristians del sud del Líban han demanat l'annexió a Israel. Netanyahu ho ha dit per justificar la presència del seu exèrcit en aquest país per lluitar contra Hezbollah.
4: També tenim cura dels nostres amics, especialment dels cristians de l'Orient Mitjà, dels pobles cristians al Líban. N'hi ha que han demanat ser annexionats a Israel perquè els protegim contra els fanàtics de Hezbollah, que els volen matar, i fem el mateix amb els cristians de tot arreu.
1: Aquest any es perdrà la producció de vinya de gairebé un 4% d'hectàrees després que s'han aprovat els ajuts de la brema en verd.
3: Els viticultors que s'hi han acollit han de llançar el raïm abans que es formi, rebran 1.700 euros per hectàrea de mitjana, una quantitat de mínims. Els afectats demanen la subvenció per reduir els quilos de fruita, que aquest any serà abundant, i evitar que caigui el preu del raïm, cosa que faria insostenible la brema. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien apuntat més viticultors.
5: Molts pagesos, tot i que nosaltres explicàvem la problemàtica que tindríem, no eren conscients del problema que hi havia en aquests moments, no? Ha arribat el mes de juny i de juliol, els pagesos han començat a tocar les cases comercials i les cases comercials han començat a dir que no volien el seu raïm. Llavors jo crec que si això s'hagués, si la barema fos ara, s'haguessin apuntat moltíssimes més.
1: Esports, la selecció d'Anglaterra s'acaba de classificar en aquests moments pels quarts de final del Mundial de Futbol. Ha derrotat a una de les seleccions anfitriones, Mèxic, per 3-2. El partit s'acaba d'acabar en aquests moments. Per Anglaterra han marcat Bellingham, que n'ha fet dos, i Kane, que ha fet el tercer de penal. El partit, com dèiem, s'ha acabat tot just fa un minut.
3: Noruega ha protagonitzat una de les grans sorpreses de la competició després d'eliminar el Brasil als vuitens de final. Els noruecs han guanyat per 2-1 gràcies a un doblet de Haaland. Neymar ha fet el gol dels brasilers de penal en el temps afegit, i aquest dilluns a les 9 s'enfronten Espanya i Portugal per un lloc als quarts de final.
1: Avui es disputa la tercera i última etapa per terres catalanes del Tour entre Granollers i els Angles, a la Catalunya Nord. El mexicà Isaac del Toro va guanyar ahir la segona etapa en final a Montjuïc, a Barcelona. Johannes Vingegaard, del Visma, manté el liderat de la prova.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on siguem.
7: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
7: Va, nois, que se'ns fa tard.
0: A la una del migdia.
8: Qui diu que a l'estiu no passa res?
9: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
8: El mercat del Barça de Flick.
9: La sortida del Tour des de Barcelona.
8: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
9: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
8: La recomposició del Girona segona.
9: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
8: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
9: El sol o a l'ombra.
8: Escolta el Tot Costa.
10: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.

0: La Renaixença.
1: Tot i que les civilitzacions clàssiques com els grecs i els romans ja van idear una mena de trencaclosques, podríem dir que el precedent més clar del puzzle actual arriba al segle XVIII a Anglaterra.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: Concretament al 1760, un tal John Silsbury, un gravador de mapes...
3: Gravador de mapes, eh?
1: Sí.
3: Què fa un gravador de mapes?
2: Collons, ja diu la paraula, grava mapes.
3: Ah.
2: Home, clar, què penses tu? O sigui, el gravador agafa un mapa gros i amb una càmera va gravant tot aquell mapa, va gravant, i després tu no et penses que surten els vídeos del Google Maps.
1: Quins vídeos del Google Maps? De què parles?
2: Collons, a veure, Peu, quan tu et bellugues amb el cotxe, a la pantalla del telèfon, tu veus que hi ha uns mapes que es belluguen, i veus que hi ha un moviment. Això és que algú ho ha gravat abans,
1: no? Senyor, pas cap vídeo, allò.
3: Esclar que és un vídeo. La fletxa bé que es mou.
2: Ara.
3: Si estigués quiet et diria és una foto, però és un vídeo perquè es mou tot.
2: Clar.
1: Els gravava sobre alguna superfície, aquest senyor. El que us deia és que aquest anglès, en John Spilsbury, el 1760, va crear el primer puzzle tallant un mapa en petites peces de fusta. Ho va fer resseguint els límits dels països i la gràcia era ordenar-los refent el mapa. O sigui que el primer puzzle de la història es va fer bàsicament per aprendre geografia.
4: Molt bé. Tu, si parlem de puzzle, hauríem de parlar, trobo, de la gent que se li en va de les mans el hobby del puzzle, no?
1: Oi.
4: I de cop i volta és com, tinc una habitació només pels puzzles.
1: Sí.
4: Mentre hi ha gent vivint al carrer, no? Jo tinc una habitació només... Aneu a la merda, home. Teniu una habitació només pels puzzles, aneu a la merda.
1: És gros. Em sembla bé. Vull dir, és menys greu, trobo, tenir una habitació amb una plantació de marihuana. Diguéssim, que és il·legal.
3: Ara.
1: Això és, ja ho sé, però vull dir que al mínim en treus un rendiment, no? Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita un boig conegut. Periodista, escriptor, guionista, divulgador i qui sap quantes coses més. És l'home que sempre està a punt per parlar-nos de la història de Catalunya i del món. De fet, si no fos perquè encara no s'ha inventat una màquina del temps, juraries que va presenciar la caiguda de Constantinople, que va veure entrar les tropes de Felip V a Barcelona i fins i tot que va acomiadar el Titanic al port de Southampton. Per això, Peyu, avui vigila. Si dius una data malament o si confons un rei amb un comte, ell et corregirà perquè sempre està en guàrdia.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Enric Calpena.
6: Bravo.
7: Pierre Vilar, un dels grans historiadors que ha treballat la història de Catalunya, va dir que Catalunya al segle XIX era el lloc del món on hi havia hagut més guerres civils. En va haver-hi 4 guerres civils, es diu aviat, eh? I això és una destrucció absoluta. És un segle hiperviolent, però al mateix temps amb molta esperança, amb moltes ganes de canviar les coses. La Renaixença mateix és un exemple claríssim. Jo no sé si ho sabeu, però els que van començar la Renaixença i els Jocs Florals estaven convençuts que el que estaven fent era el funeral del català. Acabem, matem el català bé amb uns...
1: Un comiat,
7: i ja està, això s'acaba, ningú en parlarà aviat.
1: És el que fem ara
8: nosaltres. Sí, una mica com nosaltres.
7: No, però ells es van trobar que va ser un èxit.
1: Mira.
7: I que tothom deia, què coi, això es mor, això té molta força. Doncs nosaltres estem amb les mateixes.
1: Aquí mateix, sí, sí, veurà, serà un èxit.
2: Home, també, i tant. Hauran d'aquí 100 anys, sí, però vull dir que, saps?
7: O 150, però ho veurem.
1: Que ens ho paguin ara per anar bé.
2: Això sí que estaria bé. Això sí que aniria bé, veus?
1: Hi ha algun moment de la història que t'hagués agradat viure en directe? No.
7: Perquè la veritat és que la història, quan penses en el passat, el primer que et ve a la idea és la pudor que faria el passat. Sí. Nosaltres ens hem acostumat a unes olors determinades, però esclar, la gent, això del desodorant és un invent relativament proper.
1: Sí.
7: La higiene, el concepte d'higiene no té res a veure amb el d'ara.
8: Si vas a un institut, també és més o menys el mateix.
7: Ara, sí, ja estem en aquesta època, sí. I totes les èpoques són molt bèsties. Sí. El que passa que hi ha èpoques apassionants. Arnau deia això, Constantinople, no? La caiguda de Constantinople, 1453, has dit 1714, 1912.
5: No he dit les dates perquè ja sabia que s'estiguin, no?
7: Vull dir, són tres moments terribles i al mateix temps fascinants, no? Quan cau Constantinople, quan cau Barcelona, o el moment en què tu saps que el Titanic farà el primer i últim viatge. Home, sí. Això és bonic de per si. Anar acomiadant la gent que saps que s'enfonsarà
3: l'estona.
7: Sí. Allò és molt agradable, sí.
1: Com és la teva relació amb la història quan neix, de petit?
7: De petit, la veritat és que jo volia estudiar història, però jo treballava en un Frankfurt.
1: Ah,
7: i l'única...
1: Tots els camins porten al Frankfurt.
7: És que l'única carrera que començava a les 7 de la tarda, quan jo sortia al Frankfurt a les 6, era dret.
1: Quin Frankfurt era, com es deia?
7: Frankfurt Haguard.
1: Alguna especialitat?
7: Jo recordo la ceba fregida al matí, la meva primera feina era tallar 2 quilos de ceba. Hòstia. I sofregir-la, i els ulls plorant com una malada. Jo tenia 16 anys, això també, amb els 16-17. I res, com la primera, l'única carrera que podia accedir per horari era a les 7 de la tarda.
1: Està molt bé triar la carrera per l'horari que et va bé.
7: Sí, tal qual.
1: És la teva vocació, no, per la que em anava bé per l'horari.
7: De 7 a 10, feien classe de 7 a 10, i vaig començar a estudiar a dret. Vaig deixar el Frankfurt, el meu pare va canviar de feina, va millorar econòmicament, i em va dir, bueno, ja pots passar el matí. Dic, no, al matí m'agradaria estudiar periodisme. I vaig fer periodisme al matí i dret a la nit vaig continuar.
1: Hòstia de Déu.
7: I després vaig fer història.
3: I l'història quan arriba?
7: Després.
3: Tres carreres, eh?
7: No, dos carreres i un màster, que es diu, perquè vaig començar història, el que passa no tenia temps, ja la cosa ja era tres carreres al mateix temps, era una bogeria. Vaig fer primer i em vaig aturar. Però després vaig fer el màster d'història.
1: Quan surt la idea de l'Enguàrdia, el programa que t'ha consolidat?
7: Va ser això... a mi m'havien ofert presentar un documental, que al final la cosa no va sortir, i vaig veure que l'únic que rascava bé era l'assessor històric d'aquell documental, que era un noi molt jove, que encara estava fent el doctorat, que es deia Oriol Junqueras.
1: Què dius ara?
7: Ostres. Sí, sí, i vam connectar bé. Pocs dies després ens trobem al carrer per casualitat, anem a fer un cafè, i vam començar a parlar...
1: Us trobeu al carrer per casualitat?
7: Per casualitat, a la Rambla Catalunya.
3: El pots trobar,
7: per home, clar, la gent camina.
1: A Barcelona, per casualitat.
7: A Barcelona, sí, sí, sí. Sí, sí,
8: a Muntanyola no us trobeu ningú, per casualitat, però...
1: Costa. Bueno, vull dir que ja em sembla molt fals a les sèries de TV3, com si fos ahir, o això que es troben a vegades, que dius com s'han trobat ara.
7: Pensa que en aquella època hi havia poca gent.
1: Ja.
7: Vull dir que no estem parlant dels anys...
1: Quan us trobeu amb Oriol Junqueras...
7: I prenem un cafè i comencem a parlar del tema de la divulgació històrica i vaig pensar, ostres, això té un programa. Ho vaig presentar a la ràdio, em van dir, és molt bonic, però no...
1: Sempre diuen el mateix, no?
7: Sí, però ja veurem, allò que dius, ja està, oblida-te'n, i l'any següent em truquen, escolta'm, podríeu fer aquest programa? I el divertit va ser quan vam acabar la primera temporada, que havíem fet 40 i escaig programes, i ens diuen, queda més història que explicar? I diuen, home, alguna temporada més podem fer, i ara portarem 25.
1: 25 anys fent l'Enguàrdia.
7: 25 anys, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do,
7: L'Oriol el vam col·locar.
1: I queda...
7: El vam posar en un altre lloc.
1: Que el veu ser.
7: Sí, sí, treballar en un altre lloc.
1: Pel seu compte.
7: Sí, sí, exacte, s'ha emancipat.
1: És autònom, ara.
7: Sí, és autònom.
3: A crear jornades històriques.
7: Sí, exacte.
1: Perquè els hi faltava material.
3: Sí, va dir que
7: el guàrdia. M'he de canviar d'historiador per veure si a algú se li acudien coses noves. Per això vam portar el Soler Sabater. Sí.
1: Ets molt bo memoritzant dates, abans deies...
7: Algunes, no totes,
1: Què et costa més, dates o noms?
7: Noms.
1: Noms,
7: Sí, sí, les dates les rasco millor. No ho sé, deu ser una cosa, algun trauma infantil a la classe de matemàtiques, però si amb dates, normalment, m'espavilo.
1: I l'aprofites, aquest coneixement,
7: Per fer no gaire, no em serveix de...
1: Si per trobes algun sistema... Jugar al Trivial o...
7: Sí, amb això ho havia jugat bastant, però tampoc no pensis que soc gaire bo. No soc gaire bo res amb res, Vull dir que home, també no ens hem d'enganyar. Mm. Vull dir que jo soc de notables, allò. Vaig bé, ostres, aquest noi ho fa bé... S'espavila arribar... No, mai m'espavilo i arribo. Però vaig fent, sí, sí.
3: Sembla que parli de mi.
1: Sí?
7: Veus, tu també.
3: Passa això, soc més de vents, no arribo.
7: No, ja.
1: Hobbies ben allunyats de la història?
7: Ben allunyats, no molt. Però a mi m'agrada, per exemple, els wargames. Jugar a wargames de taula. Sí, això és
1: normal, diu?
7: És molt normal. És una cosa de batalletes.
1: Ninotets d'aquests petits.
7: No, jo ho faig amb fitxes.
1: A fitxes,
7: Ara fa temps que no hi jugo, però sí.
3: Però com el risc o una cosa així.
7: Més
1: evolucionat.
7: Més complicat. Sobretot batalles napoleòniques. Això
1: és així per desconnectar.
7: Sí. Home, està bé, La de batalles que he perdut. Vull dir que això... Bueno. Que també t'acostumes així. La vida és una lliçó de vida.
1: Algun esport o alguna cosa?
7: No, això no ho toco. No.
1: Res.
7: Jo havia nedat bastant, però la veritat és que no he sigut... M'agrada caminar, m'agrada passejar, però no, esport no ho toco. No ho he tocat mai, Això sé que ho he fet molt bé. El futbol, per exemple...
3: No t'hi posis ara.
7: No
3: t'hi posis.
7: A mi, amb el futbol o amb el Mundial, em passa com li passa a l'arquebisbe Omella amb el català. S'ha de tolerar. Sí. Vull dir que ho entens que existeix, no ho practiques, però l'has de tolerar. Doncs jo igual amb l'esport, exactament igual. El tolero i ja està.
1: Escolta, això que diuen que la història es repeteix, no? Sí. I que la gent està espantada ara perquè torna l'auge de l'extrema dreta, els que heu estudiat història, és verídic això? Anem cap
7: no es repeteix la història, el que passa que sí que hi ha uns comportaments del passat que et recorden molt els del present i que et poden donar claus de per on van els trets, no? Uh-huh. L'extrema dreta d'ara és... O sigui, per què va guanyar l'extrema dreta als anys 30? Perquè era una extrema dreta moderna. Ja sé que sona molt horrible.
1: Ah, sí?
7: Sí. Els partits d'abans, de dretes, eren molt conservadors, molt carrinclons, sí. I de sobte apareixen uns tios, sempre en tios, bàsicament, vestits de manera molt sofisticada, dient unes coses semi-socialistes, semi-no, amb una manera de fer molt diferent, cantant cançons que els altres no cantaven, i gran part de la població evolucionava, dir, aquests són moderns, sí. Aquests molen, no?
1: Val.
7: I això ara ens trobem en part una mica amb això. L'extrema dreta actual...
1: Té TikTok.
7: Sí, té TikTok i té sexe, per exemple. O sigui, una cosa, els partits conservadors històricament, el tema del sexe eren ultrapuritans, i de sobte l'extrema dreta als anys 30 i la d'ara no tenen cap mena de problema amb plantejar qüestions sexuals. Per tant, aplicar la visió que tenim del passat a l'actualitat no funciona. Dir, oh, és que aquests són uns puritans. No, l'extrema dreta no és puritana. Per tant, no ens equivoquem amb això. Aquest tipus de coses és la que la fa especialment perillosa.
1: L'extintor és un invent relativament modern. Abans els incendis s'apagaven doncs, amb galledes d'aigua o tirant-hi sorra.
3: O amb mantes.
1: Sí, senyor. Eh? Mirar de triar la manta que hi tinguis menys carinyo, diguéssim, sí, perquè sí. No queda bé després no queda de l'incendi. No queda... no. El foc sense oxigen no crema, ho sabeu, això? Quan hi tires la manta és que treus l'oxigen, llavors per això no crema.
0: O sigui, si tu estàs a dins d'un quarto i si cala foc, si treus tot l'oxigen, el foc s'apaga.
1: Sí.
0: Oh, mira que bé.
1: Si treus tot l'oxigen també pot ser que t'apaguis tu. Això també, perquè... el necessites tu també.
0: Sí, és veritat.
3: Però no et cremaràs.
0: No cremes.
1: Exacte.
0: No mors cremat.
1: Va, parlem de l'extintor. Sisplau.
6: Jo quan anava a quart d'ESO, uns van buidar l'extintor al despatx del director.
1: Ah, sí?
6: Sí, el Carlos el Loco entra ells.
1: Ostres, Carlos el Loco. Sí. Home, era una gambarrada clàssica.
3: Home, és nivell,
8: Això s'ha fet al Teatre Nacional.
1: Sí?
8: No diré noms.
1: Què dius ara?
7: Oh.
1: Ja és un nivell de gamberro...
3: Però... top. En el despatx de la directora del Teatre Nacional?
8: No.
0: Ah, no, nosaltres ho vam ferrar aquell dia.
1: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Sàvia per conèixer. Una dona que ha convertit la seva passió en gairebé un estil de vida. Concretament, un esport que fa més de 10 anys que practica. I no és un esport on hagis de córrer, sinó pensar. Ella diu que és un esport de cervell contra cervell. I així s'ha proclamat campiona absoluta de Catalunya i campiona d'Espanya de parelles mixtes. Peyu, estigues alerta perquè aquesta entrevista pot acabar en escac i mat.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Alba de Lomas. T'hi aficiones d'alguna manera en concret? Era una cosa que a casa ho fèieu sovint?
9: Bueno, el meu pare ens va ensenyar a jugar als meus germans i a mi al principi no em cridava molt l'atenció, s'ha de dir.
1: No, eh?
9: No massa. Això de pensar tant i les partides tan llargues no em cridava molt l'atenció. Però mica en mica anar acompanyant els meus germans en els tornejos, doncs em va cridar l'atenció un dia i vaig començar a jugar.
1: I ara ets més bona tu que els teus germans?
9: Ara jo m'hi dedico més, sí.
1: Quins dinars,
9: jo m'hi dedico més.
3: I el pare en sap?
9: Sap jugar, sí, em ensenya a moure les peces, però ara se li complica una miqueta més.
3: El matxaques.
0: Ara jugueu més al porxís, no, a casa, suposo. Sí.
1: Qui se n'adona a la família de dir, hòstia, l'Alba, cuidado, eh?
3: La toca. No?
9: Va ser molt mica en mica, realment. Si vaig anar a jugar en torneig per no federats, el meu primer torneig, i vaig quedar campiona, i vaig dir, carai, potser, mira, això dels escacs em pot donar bé, no? Uh-huh. I mica en mica va ser molt progressiu. Vaig quedar campiona de Catalunya amb 20 anys, sub-20, i a partir d'allà, doncs, anava progressant mica en mica, també.
1: Com se celebra quan guanyes un títol d'escacs? Perquè és com el futbol, que...
9: Quan vaig guanyar la partida, l'última partida, va ser tot molt silenciós, clar. Yeah. No pots començar a cridar al mig d'un torneig d'escacs, no?
1: I tens el rival just allà davant, pobret.
9: És una miqueta agressiu.
0: davant seu, vamos!
9: És agressiu, però quan vaig sortir sí que vaig trucar a la gent, els meus pares i tot, va ser molt bonic.
3: Vinga.
9: En el moment vaig estar bastant callada.
3: Cacaulat per tothom.
1: Vinga. Escolta, saps què em faria il·lusió? Podríem fer una partida... Tu ets capaç de, segur, contestar preguntes?
9: Sí, sí,
1: i
9: sí.
1: I simultàniament mantenir una partida d'escacs
9: amb algú? Jo encantada. Si tinc un tauler al costat, sí, mira, perfecte.
1: Fem-ho això, companys, entrem un taulell, taulell d'escacs.
8: Jo Friguen no,
1: en sap de jugar escacs.
3: Bueno, en sé, en sé.
1: Saps com es mouen les fitxes?
3: Sé com es mouen, exacte.
1: Seu aquí al costat de l'Alba, Xuri. Fes el primer moviment, Xuriguera.
3: Bé.
1: Ha mogut el paó endavant, que no, la primera vegada... Sí, no.
9: Molt bé.
1: Tu, escolta, és la campiona de Catalunya i de moment està copiant tot el que ha fet el Xuriguera.
3: Li estic jugant una escocesa. Una excusesa de la campiona de Catalunya. Estic nerviós.
2: Ja t'ha matat.
1: Em deixeu fer alguna pregunta entremig de la partida?
9: I tant.
1: Perquè aneu molt ràpid a moure, tu.
3: Bueno.
9: Perquè això és més o menys teòric, de moment.
1: La velocitat es premia d'alguna manera, perquè hi ha aquell comptador de temps, no?
9: Exacte.
1: Això per què serveix?
9: Si hi ha partides ràpides, semiràpides, lentes, llavors cada torneig té el seu ritme de joc, i cada vegada, doncs, bueno, si és una partida lenta, pots tenir una hora i mitja, sí, i una hora i mitja al rival, però també hi ha partides de 3 minuts.
1: La partida la més llarga que has fet, quan ha durat?
9: 5 hores i quart.
3: Hola!
0: Prepara, Xuriguera.
1: 5 hores i quart.
9: Però vaig guanyar, s'ha de dir, perquè si no ja...
1: Hòstia.
9: Em retiro, no?
1: I pots prendre alguna cosa mentrestant?
9: Sí, si pots anar al lavabo, pots menjar, pots beure aigua, el que sigui.
0: Pots una mica de brasa allà al costat.
9: Pots anar fent.
0: Pots una mica de foc i brasa mentre...
1: Diuen que és una característica teva, no?, del teu joc, Alba, que ets agressiva, sempre ataques.
9: A mi m'agrada fer...
8: Mira, va!
1: Hola!
0: Està la cartera.
9: Aquesta
3: que és per mi la peça, eh? Sí, ja la veia.
1: Bueno, li acaben de matar la reina, eh?
3: No, el cavall.
9: Mútuament, però he guanyat un cavall pel camí.
3: M'està guanyant 3-0.
9: Però bueno, estàs aguantant prou bé.
1: Quantes dones hi ha a Catalunya ara, jugant?
9: Federades, realment, un 7%.
1: Un 7% de tots els federats són dones.
9: I actives, no et pensis que, que masses.
1: Mm-hmm. I això, en el moment que tu arrenques, no sé si hi ha un col·lectiu de... No? Perquè hi ha una cosa d'orgull en els escacs, no? No sé si t'has trobat mai una partida contra un senyor de 75 anys
9: alguna
1: que el guanyes.
9: Alguna història podria explicar.
1: Sí?
3: S'aprenyen.
9: Quan era més petita, sobretot, no? Algun comentari així una mica més desafortunat, quan guanyes a algun senyor, no?
1: Guaita la nena.
9: Però bueno, coses que passen.
1: Coses que passen, sí, malauradament.
9: Quin remei, no?
1: Sí, sí. Escolta, és un esport, eh? Els escacs, hi ha gent que no ho sap, això.
9: Sí, està considerat un esport mental. Mm-hmm. Si cadascú doncs, té la seva puntuació, l'ELO, també hi ha tornejos homologats per la Federació Internacional. Mm-hmm. Es considera un esport, no físic, no? Però mental sí.
1: Bueno, però hi ha una exigència... Com entrenes, sí, tu?
9: Bueno, realment és un esport molt individual, no? L'entrenament és... bastant diferent al que podria ser doncs, amb els futbolistes, no? Que tenen cadascú el seu equip i és molt més motiva molt. Uh-huh. En aquest cas, doncs, la majoria dels caquistes doncs, es tanquen a la seva habitació, posen davant d'un ordinador i es posen doncs, a fer problemes d'escacs, a calcular, a veure idees d'apertures... Uh-huh. Però t'has de tancar l'habitació tu sol i anar fent.
1: Els que esteu escoltant el programa per la ràdio, l'Alba, mentre m'ha contestat això, ha fet 3 moviments d'escacs a la partida.
0: Jo vull dir, Xuriguera, jo en aquests moments, tu veure que estàs aquí amb el cap a sobre el... i veure que el teu rival va posant i va parlant, estàs per mi o no estàs per mi?
3: Estic amb una tensió que no t'ho pots imaginar.
8: És que cada vegada es belluga més el Xuri.
1: El Xuri no pot pensar absolutament en res més que en la partida. L'Alba m'està contestant la mar de fresca totes les preguntes.
0: I el Xuri està suat... S'haurà d'acabar dutxant quan acabi el partit.
3: Hauré perdut 3 quilos després d'aquesta partida.
1: Has tingut el gust, el privilegi de poder-te enfrontar a grans noms dels escacs, com els que estàvem dient ara?
9: Bueno, vaig tenir el privilegi de jugar amb Pia Kramling.
1: Pia Kramling, pels que no estem avesats, és...
9: Va ser la primera dona en aconseguir el títol de gran mestre absolut, perquè hi ha títols femenins i títols absoluts dins dels escacs, i va aconseguir el títol de gran mestre absoluta, mm-hmm, la primera dona. I vaig tenir la sort de jugar millor en un campionat europeu, i va ser una experiència increïble. O sigui, em va guanyar, no? Sí. Però jo estava feliç de jugar amb ella.
3: És com ara jo.
1: I no?
9: Vinga, escac.
1: Escac, Xuriguera.
9: Ara sí que ja
1: no pots fer res,
3: ja no puc fer res.
9: Ara sí, escac i mat.
1: Oh. Ara sí, ja l'ha matat. Oh. Acaba de guanyar la partida.
9: Ha jugat.
10: Com ja us hem anat explicant durant aquesta temporada, molts cops alguns couplets tenien aquest to lleugerament picant, però sempre fet des de la paròdia i des del doble significat, és a dir, molt juganer tot plegat. I avui, com a última secció de la temporada, us explicarem d'on ve la cançó més picant que tenim a casa nostra.
5: Fa unes setmanes, quan va venir la Glòria Rivera, us vaig explicar que el famós Remena Nena era part d'una peça teatral més gran, una espècie de vodevil musical anomenat La reina ha relliscat. Els llibretistes d'aquesta obra, el llibretista era Alfons Roura i el compositor Josep Maria Torrents.
10: La reina ha relliscat es va estrenar el 23 de gener del 1932 al Gran Teatre Espanyol de Barcelona, just on ara podem trobar la sala Paral·lel 62. I malgrat que aquest fragment del qual parlem avui s'hagi fet famós amb el nom de Remena Nena, el títol original de la cançó era El còctel de l'amor.
5: I ara molta atenció, perquè us podem ensenyar el primer enregistrament d'aquesta peça, que es va fer l'any 1932.
11: Remena, remena, nena, remena, remena, nena. No, reposa-te un moment, si remenes força sona, la barreja es torna més bona, ja veiem.
5: Història de Catalunya.
1: Déu-n'hi-do, eh? Més il·lusió que pressupost, de moment, eh?
5: Aquest país sempre ha anat així, eh?
12: Sí. És una ampolla d'anís del món, no?
1: Semblaria que se sent de fons, sí.
10: És bonic. Bé, la peça va tenir un segon moment d'esplendor quan l'any 1970 la barcelonina Guillermina Mota la va incloure en un disc anomenat justament Remena Nena. Allò va fer que molta gent redescobrís aquella peça i també va fer-hi fixar-se el nom de Remena Nena, que l'ha mantingut el nom fins a dia d'avui i és com la coneixem avui.

0: reposis ni un moment.
1: Aquesta part ja no se la saben, eh?
2: No. Ah.
0: La barreja
2: surt més bona i Oli en queda content.
1: A partir de llavors se n'han fet moltes versions, algunes especialment xocants i inesperades. Fixeu-vos en aquesta versió en clau de rumba catalana d'Arrels de Gràcia de l'any 2019, una versió que connecta dos estils genuïnament catalans, però estèticament molt contrastants. Bé, acabarem amb la versió més recent de la qual hi ha enregistrament, concretament de l'any 2025, l'any passat. És de la banda Rombo, que la va traslladar a un estil més pop, amb reminiscències de la música Yeah Yeah, música mestra.

0: El gatet de la sort, que originalment es diu Manekineko...
1: Sí, home, és aquell gatet xinès que mou així la pota.
0: Eh?
1: És un gatet xinès que mou la pota així.
0: Sí, no és xinès,
2: eh? No és xinès?
0: No és xinès.
2: Hòstia,
0: no.
2: Però ven a tots els basars aquests xinesos, eh?
0: Sí,
1: saluda amb la pota.
0: No, ni sí. Saluda ni és xinès.
2: Oh, no?
0: I que el venguin als basars no és garantia de res, perquè crec que el que venen als basars no són productes tradicionals xinesos. Tot vull dir, venen llitets de gos, venen ganivets de cuina.
3: Sí, són passadissos diferents, però, vull dir que els ganivets de cuina estan en un passadís i el del gos està en un altre passadís. No?
1: Sí,
3: està
1: és veritat.
3: Tot
1: és veritat.
0: No, és veritat, sí. Sí que és veritat que hi ha xinesos que mengen gos, podria estar al mateix passadís, poder.
4: Ja. Però, a veure, això dels xinesos que mengin gos, això és un mite? O?
0: És un mite, no és un mite. A veure, sí que és veritat que hi ha regions, passen molt, a zones molt concretes de Xina que sí que mengen gos, el que passa que la immensa majoria no en mengen. Passa la gent, la gent generalitza, és com aquí que dius a vegades, els espanyols són uns fatxes.
4: Ara.
0: I la majoria...
4: I no.
0: La majoria no mengen gos, tampoc.
4: Exacte.
0: Perquè l'altre, perquè les enquestes que van sortint, no sé. Però no ens despistem, estàvem parlant del Manekineko,
1: Sí, home, és el gatet aquell xinès que saluda.
0: Tornem-hi, no, és que no. És d'origen japonès i no saluda, Xuri. Els orientals no saluden aixecant la mà com nosaltres. El gest aquell que fa amb la pota és el gest de vine cap aquí.
2: Vine cap aquí.
0: Simbolitza que atrau la sort i la fortuna. Si tens una botiga, per exemple, saps, i poses a prop de la caixa registradora el gatet aquest, mirant cap a l'entrada del local, doncs el gatet atrau la gent i els seus diners cap al teu negoci.
2: A casa meva teníem peixateries, ni teníem, eh?
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Allà un gatet d'aquests allà a la peixateria.
2: I els vam tancar totes dues.
0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita una boja per conèixer. Una investigadora del fons marí, doctora en biologia per la Universitat de Barcelona.
0: Has dit boja per conèixer, eh?
5: Sí, una boja per conèixer.
0: Coincideixo.
1: No la coneixem.
0: És àvia i, al meu entendre, una mica boja.
5: Ja veurà si ho és. Doncs això, que és doctora en biologia per la Universitat de Barcelona i s'ha especialitzat en una zona que li queda lluny de casa. De fet, molt lluny. L'Antàrtida. Mira si n'és de boja. Allà on el fred i la foscor són extrems, ella hi troba vida, fins i tot molècules amb possibles aplicacions per la salut humana. Alguns de nosaltres anem a la platja i ens mirem al mar des de la tovallola, però ella prefereix fer-ho des d'una base científica a més de 20 graus sota zero.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Conxita Ávila. Tu ets biòloga especialitzada en organismes que habiten els fons marins, sobretot els de l'Antàrtida. Jo, aquesta gent que us especialitzeu en una cosa tan concreta, com t'hi porta la vida fins aquí? Per què això i no una altra cosa?
6: No sé, suposo que el que deies una mica a la introducció, ganes de conèixer i ganes de saber, i veure que hi ha llocs que estan més inexplorats que d'altres, no? I llavors, també l'Antàrtida té aquest punt que nosaltres diem que quan vas és com si t'hagués picat, no? Que t'hagués agafat el virus antàrtic, no?
0: Sí.
6: Que un cop vas veus tantes coses per fer que ja t'enganxa i sempre
0: tantes
6: vas...
0: Hi ha coses per fer, eh?
6: N'hi ha moltes coses per investigar, n'hi ha molts animals que no sabem ni què són.
0: Sí. Quantes vegades has trepitjat l'Antàrtida?
6: Trepitjat? De vegades he anat només amb vaixell, o sigui, no he trepitjat.
0: Però que ja has estat, diguéssim,
6: que
0: a la zona.
6: 15
0: vegades.
1: Sí.
0: A l'Antàrtida.
6: Sí.
0: És que jo me l'imagino, és això que t'imagines, un tros de gel i absolutament res més.
1: L'Antàrtida és la de dalt o la de
0: baix?
1: La de baix.
0: La de baix.
6: Pol Sud.
1: Què?
6: Pol Sud.
0: Pol Sud.
1: Molt bé, sí.
0: Sí.
1: No.
0: Com s'hi arriba, normalment? Com hi arribeu?
6: A veure, hi ha diverses maneres, però normalment és amb vaixell.
0: Sí.
6: Hi ha un aeroport així una mica... senzillet, que no és ben bé un aeroport, és una vista de terra i una cabanya, una caseta, però normalment anem amb vaixell, ja sigui des de Sud-àfrica cap a baix o des de Sud-amèrica cap a baix.
0: I quan arribeu allà, llavors, quan feu una expedició, entenc que no sé quines durades tenen aquestes expedicions, on us allotgeu, què hi feu?
6: De vegades estem al vaixell, podem estar 2 o 3 mesos en el vaixell.
0: Quin tipus de vaixell és això?
6: A veure, per exemple, els vaixells alemanys, que són trencagels, que són grans i bueno, estan molt bé, tenen laboratoris, tenen de tot. I si no, doncs baixem en alguna base científica o en vàries, podem anar fent un recorregut, depèn de la feina que hem de fer.
0: I per què és tan important l'Antàrtida a nivell d'investigació?
6: A veure, per molts motius, sobretot és una de les zones del planeta que menys s'ha estudiat i que més protegida està, en teoria menys afectada per la nostra contaminació i tots els tipus d'impactes que generem els humans, no?
0: Entenc que queden molts animals per descobrir per allà sota, no?
6: Sí, nosaltres hem descrit uns quants de nous.
0: Ah, sí?
6: Sí.
0: Tipo què?
6: Tipo cucs, tipo molusc.
0: I els hi poses nom, tu?
6: Sí, els hi posem el nom.
0: Ah, sí?
6: Sí.
7: Molt bé.
0: L'últim cuc que has batejat, què li has posat? Mercè.
6: No. Li van posar tenen com nom i cognom, no? I el nom ja, diguéssim, que era venia determinat.
0: Sí.
6: I l'adjectiu li van posar de la illa on el vam trobar, que és la illa Decepció, i llavors li van posar Decepcionensis.
0: Hòstia.
6: De la illa Decepció.
4: Ai, pobra.
7: Que trobes un animal i es diuen Decepcionensis.
6: Sí. Sí, és un animal molt xulo perquè s'alimenta d'ossos de balena.
0: Hòstia.
7: Mira, veus?
6: Sí.
0: Veus.
6: Sí. I van posar un experiment, després van baixar a buscar-lo, perquè nosaltres ens fiquem a l'aigua a buscar-lo.
0: Hòstia.
6: I molt, va ser molt, molt interessant.
0: Ho dius molt ràpid, ens fiquem a l'aigua a l'Antàrtida.
6: Sí.
0: Entenc que deu tenir els seus perills, això.
6: Sí.
0: Per exemple. Clar, és que ho diu.
4: Quants temps pots estar?
7: Sí, quants n'hi ha?
6: A veure, nosaltres no ens deixen estar més de 45 minuts, però igualment és que pel fred tampoc pots estar molt més.
0: Clar, perquè a quina temperatura està l'aigua allà?
6: Entre menys 2 i més 2.
0: Mm. Entre menys 2 i més 2.
2: És fred.
0: Home, una mica fred,
2: és
0: sí.
6: És
0: sí, perquè
6: freda.
0: Jo aquí et banyes a la platja, que em sembla que està a 25 i la trobo congelada.
6: Sí.
0: No?
6: Sí. No, està freda. Sí. O sigui, els perills, bàsicament, és que està molt freda, o sigui, hipotèrmia, i hi ha animals grans també, foques lleopard i així.
0: Foques lleopard.
7: Oh! I aquest nom.
2: No pregunta.
7: Si és un nom ben parit.
0: Sí, no es diu Decepcionensis, no, no. Foques lleopard, no?
7: Entenem. Tot això...
0: Qui ho paga?
7: Tu com vas allà, tot això, d'on surten els calés?
6: La teva butxaca, la d'ell. De tots. No. Són diners públics.
7: Diner públic. Molt bé, bueno.
0: Per recerca.
6: Diners públics.
0: I ja que ho paguem una mica nosaltres, diguéssim,
6: sí.
0: Hi ha alguna cosa de les que investigueu que diguis això ho notareu en un futur? Ja veuràs que en el vostre dia a dia notaràs un canvi. Pregunto, eh?
2: No us... Sí, sí, no, no. Però...
6: La ciència pot ser molt aplicada directament de coses que tu veus demà passat i no tan aplicada, que vol dir que treballes amb coses que són generals i que a la llarga també tindran beneficis, però més a la llarga.
0: Sí.
6: Llavors, per exemple, si nosaltres trobem algunes molècules que tenen una activitat antitumoral i poden servir d'aquí uns anys, després de fer molts assajos, potser 10-15 anys, doncs potser ho veuràs, no? De fet, a les farmàcies ja n'hi ha medicaments que són d'animals marins, no de l'Antàrtida, però d'altres llocs.
0: Veus?
6: Però temes, per exemple, com canvi climàtic i biodiversitat, això triga més en què tu vegis, però clar, és igual d'important, perquè sí, si no sí, conservem sí. La biodiversitat, és que tot el sistema se'n va en orris.
3: Jo en vaig tenir un de maniquinico d'aquests a casa de mons pares, un gat de la sort, i el tenia posat allà i anava fent aquesta la cosa aquesta a la mà. Jo el mirava i pensava, que xulo, seré més afortunat i tindré més diners. I res, tot anava bé, la veritat, fins que el gat va començar a parlar.
0: Què dius ara?
3: Va començar a parlar el puto gat. Sí.
0: Li vas posar masses piles, potser.
3: No ho sé, al principi no l'entenia, però després em vaig anar fixant i era curiós perquè només parlava quan aixecava el braç.
0: Fixa't.
3: Quan tenia el braç a baix, no, silenci. Uh-huh. O potser aixecava el braç i deia la immigració és un problema, els immigrants venen aquí a robar-nos la feina. I baixava el braç, silenci.
0: Fixa't.
3: Mira. Silenci absolut.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Pujava el braç, tenim un problema amb l'ocupació, l'única forma de regular els lloguers, el lliure mercat i la propietat privada. Baixava el braç, silenci. Silenci absolut.
6: Hosti, tu.
3: Era una cosa boja, eh? Pujava el braç, ja no es pot dir res, vivim en una dictadura woke, els temps d'abans seran millor, que torni la mili. Baixava el braç.
0: Que torni la mili, si ha arribat a dir.
3: Havia arribat a dir això.
4: Com tenia la mà, Àlex, així o...?
3: Això no, jo no m'hi vaig fixar.
4: Ja.
3: Bueno,
4: ja.
0: Era el braç dret o l'esquerra, la puteta?
3: No ho sé, però jo un dia li vaig dir, hòstia, manequineco, gat de la sort, dic, una cosa és que tu... Vull dir, no estaràs aquí elaborant discursos a partir de simplificar idees, no? Perquè la gent amb por absorbeixi aquests discursos.
0: Ah, clar.
3: Vull dir, una cosa és que tu em vulguis fer creure en la fortuna, està molt bé. No, però això que estàs fent, manequineco, no és de gat de la sort. No sé quin tipus de gat ets. Total, es va quedar callat.
8: Josep sí. Maria, no?
3: Es va quedar callat, no ho sé. I... I jo vaig dir, mira, ha reflexionat. I em vaig apropar, i em va fotre un cop de puny i em va dir, Dios, pàtria i família. En ese orden. I vaig dir, bueno, és igual, li dono la volta, el deixo de cara a la paret i vaig a donar una volta perquè em toqui l'aire, perquè no... I res, vaig tornar a casa de donar la volta i resulta que la meva mare en aquell moment havia decidit fer neteja general. Oh. I sabeu que m'havia llançat?
4: El va fotre mar.
3: El meu gat de la
0: salut. No. El manequineco.
3: I clar, oi, dir, hòstia, mama, jo ja sé que això és casa teva, però... em podies haver avisat, no? Feia il·lusió a mi aquest gat, també, no? Bueno, no sé. I la conclusió d'això és que, bueno, que no us fieu ni de la vostra mare. És la conclusió del dia.
0: És bona. Saps, recordes on el vas comprar, el manequineco?
3: El vaig comprar al Japó.
0: Al Japó?
3: Sí.
0: Que no és la Xina?
3: No.
1: Ho veus?
0: Xuriguera.
1: Veus?
3: O potser, espera, no, potser a Toledo. Potser a haver comprat a Toledo.
0: Bons ganivets,
3: sí.
0: A Toledo?
3: Sí. Sí. I bons gats.
0: I bons gats d'aquest, com el teu. Sí. La gralla. La gralla. Em podeu interrompre tots, si voleu, menys tu, Laia.
8: Sí, clar. Home, jo vull que és el millor dia de la meva vida.
0: Tu també, si vols. Però deixa'm marge. Vull dir, jo ho intentaré explicar de la millor manera possible. La gralla. És un invent que no té un invent... Bueno, és un instrument, anava a dir, que no té un inventor concret.
9: Oh, no la va inventar la Laia?
0: No, home, no, la Laia no.
9: La Laia no és l'inventora de la gralla?
0: No, la Laia és, un invent, és més antiga que la Laia, la gralla. És un instrument de l'edat mitjana que evoluciona d'altres instruments de canya doble que ja existien. Tot i que té altres parents mediterranis que se li assemblen, la gralla moderna podem dir que és un instrument bàsicament català.
1: Visca Catalunya!
8: Ara.
0: I per què es diu gralla i no es diu flauta, per exemple?
8: Ai, no. Flauta.
0: Bueno, quedaríeu parats dels comentaris que ens arriben de... M'agrada molt aquella noia que toca la flauta.
8: No, home, no. Sí. Però encara no. Encara no ho saben.
1: A Corbera d'Ebre hi ha una gent que ens mira i la dona li diu al seu home sempre, posa aquells de les gaites.
0: De les gaites.
8: De les gaites.
3: Xandongueira.
1: Com ho va dir l'home. Posa aquells de les gaites, va.
0: Bé, es diu gralla perquè als inicis s'associava el so d'aquest instrument al so estrident que fa l'ocell que porta el mateix nom. Sabeu que hi ha un ocell que es diu gralla?
9: No ho havia sentit mai.
0: No?
9: No.
0: És un ocell com de la família dels corbs, tot de color fosc, també. No l'has vist mai?
9: No, jo tinc un amic que els sap tots, però ja ho sap ell.
0: Clar. Doncs quan veus un ocell el truques.
9: El truco.
0: Molt bé. Quan fa un crit l'ocell aquest, un crit molt característic, doncs s'assembla al so d'una gralla. Són uns ocells que tenen una organització jeràrquica molt complexa i on la comunitat defensa cada individu. Vull dir que s'assemblen una mica als grallers, que si n'ataques un, surten tots a defensar-lo.
8: Sí. Ara, com ha de ser.
0: La gralla, com a Catalunya en general, ha viscut èpoques millors i pitjors. Primer va ser un instrument molt popular, vinculat a la pagesia. La gent la tocava de manera intuïtiva i per imitació. Molts dels grallers que hi havia no tenien coneixement musical, però se sabien un gran repertori de memòria. De fet, gràcies a aquests personatges anònims s'han pogut conservar gran part de les composicions tradicionals que no estaven escrites enlloc.
1: Això és maco.
0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Bojos coneguts. I creieu-me que són molt coneguts i molt bojos.

0: I s'asseuen a l'escó de la Renaixença. Obesa! Com neix la vostra amistat? Com us coneixeu?
1: Depèn. A cadascú de nosaltres hi ha un moment determinat en...
0: No apareixeu tots quatre de cop?
1: No.
0: No. No.
2: Pràcticament.
1: Crec que els que fa més anys que es coneixen són en Coll i jo.
3: Sí, sí. Des de l'espai Witchy Witchy de Tona.
0: Eh?
1: Un dius en vaig parlar, sí, de l'espai. L'espai Witchy Witchy.
0: Anàveu a l'espai conjuntament.
3: Amb l'Oriol Bauleres.
0: Molt bé, el tècnic de la Renaixença. I llavors arriba un moment que comenceu a fer música, però entenc que segle XIII va ser el precedent d'Obeses.
1: Correcte, jo tenia una banda amb la qual ja hi tocava en Maiol i altres companys d'aquí a Osona, una banda amb la seva història, etcètera, etcètera, i llavors iniciem un altre projecte, i com que en Coll sempre voltava pel local d'Obeses, ai, de segle XIII,
0: sí,
1: malgrat no formar part de segle XIII...
4: Bàsicament perquè venia a berenar.
0: Venies a berenar, sí. Tu anaves a berenar.
2: Una mica com tots, eh?
3: Una mica com tots, però era com, diguem-ne, la perifèria, l'òrbita, que feia que tot fos,
0: sí,
3: estable.
0: Sí. Tu en aquell moment ja tocaves el baix?
3: Sí, sí. Sí,
1: sí, de fet, ell, clar, ell era un preadolescent i ja tocava.
0: Quan comences a tocar el baix, Coll?
3: Als 12-13 anys.
0: Sí.
3: Sí, una mica també, quan ens vam conèixer amb Bordi, als 13 anys.
0: Per iniciativa pròpia o a casa et van dir hauries d'estudiar...
3: No, no crec que hi hagi ningú a la vida que l'hagi dit hauries d'estudiar el baix.
4: No ha passat mai.
3: No, crec que no ha passat. No, perquè, bueno, els meus amics tocaven instruments i dic, bueno, jo també... Ja,
2: era l'instrument que faltava.
3: Era l'instrument que faltava.
0: Clar.
1: Acostuma a ser així la vida del,
3: sí,
1: baixista.
3: Sí, sí, sí.
0: És... Quan veus que tens uns amics que tots toquen instruments i falta el baix, t'animes a...
5: És com el porter, sí, de futbol,
0: sí,
5: no? Que fas fet... un partit i no hi ha porter, posa't i tu.
1: No, no, doncs ara...
2: Era porter, també.
3: També feia de porter.
4: Ho té tot.
5: Ets l'home perfecte.
4: Ho tenia tot.
5: Ets l'home perfecte.
0: Sí, tu vas estudiant al teu entorn les peces que falten.
3: Sí.
0: De fet, ets poeta i potser va anar per aquí, també.
3: També va anar per aquí. Que
0: falta un poeta.
3: Que falta en aquesta societat.
6: Sí, sí. Senyor.
0: Escolta, heu triat un estil ben curiós. De fet, no teniu un estil concret, que això és una decisió, entenc, difícil de prendre quan arrenqueu el projecte. Perquè hi ha grups, no, que s'encasellen amb un gènere concret i vosaltres toqueu tot.
1: El cert és que no ens vam posar mai en una taula i vam dir, senyors, no tindrem cap estil, sinó que és una cosa que va anar apareixent a mesura que vam anar fent música, vam anar tenint inquietuds diferents i ens estimulaven la qüestió de provar certs estils que no havíem tocat anteriorment. I al final sí, avui mires enrere i dius, Obeses té una discografia molt diversa i contrastant, però és fruit d'aquesta sensibilitat per la diversitat.
0: La gent que no estiguin més ficats, diguéssim, vosaltres circuleu una mica per uns camins que no són els més oficials. No esteu en els festivals principals del país, no? I heu intentat sempre ser molt crítics amb la indústria.
4: Això és un elogi o què és això?
0: No, és una descripció del que fan i el camí que han triat.
4: Val.
0: Que no sé si és el camí que han triat conjuntament o és que l'Arnau és boig i els altres van fent.
4: Això és no, en realitat, Peyu, potser seria interessant que molts artistes també es posicionessin a lluitar contra certes coses de la indústria i potser el món artístic milloraria en aquest país, no sé.
5: Sí, sí,
4: la pregunta. Vull dir, potser ser els únics diu molt d'aquest país.
5: Bravo, bravo.
6: El Forestal porta una samarreta,
0: sí,
6: i diu, dos no es barallen si un té una motoserra.
0: He trobat una frase que diu que si s'estima la música, s'estima Obeses.
1: És una obvietat.
7: És teva la frase, Arnau?
1: Sí.
6: Feia tota la pinta.
1: No, per això que parlàvem abans, Obeses, construïm aquest projecte amb una estima profunda per la música i, per tant, tot el que en deriva, d'alguna manera, també ha d'interpel·lar algú que tingui aquesta sensibilitat. A vegades, home, hi pots connectar més o menys, però justament tenir tanta quantitat de registres i diversitat estètica, doncs possibilita que molta gent que és d'àmbits musicals diferents i de gustos molt específics s'interessi per aquest projecte i gràcies a interessar-se per aquest projecte, de cop descobreix també altres estils i altres gèneres i això és una cosa de la qual estem orgullosos.
0: Recordeu el dia exacte en què vau decidir que Obeses seria el nom de la banda i si estàveu tots d'acord en aquell moment, com ho vau decidir?
2: De fet, inicialment, crec que ens dèiem Obeses i en Jaume Coll. sigui, abans Jaume, de fer cap concert.
0: En Jaume ja anava a part.
2: Jaume...
8: també tenia una entitat pròpia, vull dir,
2: exacte.
8: O sigui, jo sol sumava tres.
0: Clar, clar, clar, clar. Obeses i en Jaume Coll.
2: Però vull dir, el que vam fer el primer concert ja ens dèiem obeses. Això era com una...

0: La prèvia.
1: Com és un dia d'assaig amb obeses? Què feu? Us trobeu i us foteu a assajar? O hi ha un pa amb tomàquet? O... No.
2: Hi ha el cafè.
3: Hi ha el cafè.
4: Cafè, sí.
2: Hi ha el cafè, la xerrada.
1: Sí.
2: Sempre xerrem una mica perquè fa mandra començar a assajar, sí. I sempre hi ha molts temes de conversa per l'abans.
1: Sí. Esteu d'acord habitualment, els quatre? O sempre hi ha dos que van per un cantó, dos per un altre?
2: Normalment tenim en Burdi, que sempre es queixa de...
0: Sí. Jo els poso una mica de freno, perquè si no es flipen molt. També sóc qui porto els números i sé... les coses que no es poden.
2: Però ara estem parlant de coses en general.
0: Bueno, sí.
2: De qualsevol cosa en general.
0: Bueno.
2: Sí.
0: Vale. Fem-ho així.
2: Jaume, estàs d'acord ara... o no?
5: Ja es veu que s'entenen.
1: Sí. Sí, en Burdi és teclista i tresorer.
4: Sí, és correcte. És les seves dues funcions. No, de fet, n'assumeix d'altres, eh? Però principalment aquestes dues.
1: I el màrqueting, qui el porta?
0: L'Arnau.
1: L'Arnau.
4: Sí.
1: Tu, Jaume, a part del baix, què portes?
3: A vegades el cotxe.
4: No, i també la vestimenta de llaminadures diverses al local d'assaig.
3: Sí, berenars.
1: Catering i berenars.
3: Sí,
1: o sigui, això ja ho has heredat de quan el local de tos...
2: Sí.
1: T'has quedat això.
3: Se me va veure una expertesa. I...
4: Sí, darrerament està portant unes galetes de canyella.
0: Oh, quina merda.
2: Que a més ell no pot menjar, malauradament.
1: Per què?
3: Tres.
0: És molt llarg.
2: És igual.
1: Ets intolerant algun...
3: No, és molt tolerant. No, és coses mèdiques,
1: sí.
3: Petites, però amb impediments.
0: Problemes de salut, coll. Sí.
1: Déu meu. És que són uns personatges increïbles. Escolta, creieu que a Verdaguer li hagués agradat el rock? Mossèn Cinto?
0: Coll?
3: Sí, per què no? És a dir... Jo crec que sí, anava amb el seu esperit sobretot al final de la seva vida i podria... I era un senyor obert a les coses que passaven al seu entorn, per tant, al rock i, pues, i més enllà també.
1: Vull dir... Dic perquè un dels projectes que vau fer, d'aquests que en Burdi devia dir, hòstia, això no ho podem fer, que serà massa car, és una òpera rock, no?, amb poemes de Verdaguer. No sé si us queda alguna cosa per tocar, perquè heu fet rock, sardana, heavy, habaneres...
2: Òpera.
1: De tot.
0: Pop.
1: Tot, pop.
4: Sí, home, Peyu, queden moltíssimes coses. De fet, ja tenim entre mans un grandiós projecte l'any vinent.
1: Sí?
4: Sí, que farem conjuntament amb, diguem-ho així, una de les grans entitats corals històriques d'aquest país.
1: I no es pot avançar res més?
4: No, home, ja t'he avançat bastant.
1: On ho veurem, això?
5: Coral històrica, qui pot ser, això?
4: També en algun dels espais emblemàtics de la tradició musical d'aquest país.
1: El Palau de la Música.
5: Palau
1: de la Música.
5: L'Orfeu
6: Català.
7: Quin mes serà, això, més o menys?
1: Quin mes serà, això?
7: Un mes d'aquells que farà més
8: fred. Cara de pòquer.
4: Jo no he dit res sobre això, eh? Això és una especulació vostra.
1: Escolta, hi ha alguna cançó de les que heu publicat de que no n'estigueu orgullosos? De dir, això no ho hauríem d'haver publicat mai. No.
4: I personalment no.
1: Totes, eh?
4: Que totes són obres mestres.
1: Heu tardat molt a publicar, no? Des de que havíeu publicat l'últim disc dels Fills de les Estrelles, 2018, fins que heu acabat de publicar aquest àlbum que està dividit en dues parts, de Sístole i Diàstole, de l'Ai al Cor, no? Quan heu publicat Diàstole, han passat 8 anys entre una cosa i l'altra. Sou de digestió lenta...
4: Aquesta gent que fa moltes coses...
0: Ja. Mare, com va parir.
4: No, a veure, realment, l'empresa de construir un disc després de Fills de les Estrelles no era una cosa senzilla. Era un gran disc i, per tant, doncs, va marcar també un punt d'inflexió important a la banda i no volíem presentar-nos amb una cosa menor. Per això vam decidir aquesta publicació dual del disc, fer-ho en dues parts, poder centrar-nos en cada una de les parts, abocant-hi tot el nostre compromís amb la música, i ara finalment, després d'això, d'una bona quantitat d'anys, doncs l'hem culminat, i la veritat és que estem molt feliços i satisfets del resultat, i pensem que és també una gran obra de la nostra discografia.

0: violent incendi a la Catalunya del Nord que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. Ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees. El foc va començar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat molt ràpid, atiat per la sequera i el fort vent. Millors perspectives en l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. Al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. Enmig de temperatures molt altes, Protecció Civil ha ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi de cara aquest dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I ha elevat a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa, distribuïts en 9 comarques. El terratrèmol de Veneçuela ha afectat 4 milions de nens i l'UNICEF avisa que n'hi ha 700.000 que necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents després del sisme que ha deixat, segons l'últim balanç, més de 3.300 morts. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat associacions ecologistes contràries a la modificació de la llei que permet al govern planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Aquest estiu augmenten els viatges dels catalans cap a Europa i Llatinoamèrica i a destinacions d'interior i de muntanya. Segons la patronal de les agències de viatges, això respon a la situació geopolítica actual i a les altes temperatures. També hi ha cada vegada més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies.
1: Esports. Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista marcant els dos gols del seu equip. Neymar ha marcat el gol brasiler des del punt de penal. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns, a les 9 del vespre, juga l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment també seran més altes. Ambient xafogós a la costa. Predominarà el sol.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers. El foc va començar dissabte al vespre a Trevillac i a aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3CAT Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
3: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns, que sortirà de Granollers, ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
3: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem avui oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització s'havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Unitat mòbil amb Josep Lluís Santiso i Núria Peraire des del centre de comandament de la Bisbal.
2: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podríem dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
2: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonge, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense, a causa de l'incendi que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
2: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Els veïns de Vallrepòs a Santa Cristina d'Aro han començat aquest migdia a tornar a casa després de 2 dies d'incertesa per l'incendi de les Gavarres. Alguns han seguit l'evolució de les flames a través de les càmeres de seguretat. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
6: Divendres al migdia van ordenar el desallotjament de la urbanització i unes 150 persones van haver de marxar a correcuita. Ho explica la Risela Jamet.
7: The police rang the doorbell and 2 minutes. Out, out, out, oh, okay.
6: Que diu que els hi van donar 2 minuts per sortir de casa. Durant aquestes gairebé 48 hores, molts han seguit l'evolució de l'incendi des de la distància gràcies a càmeres de videovigilància.
8: Hi ha veïns que tenen càmeres de vigilància o els timbres de les portes i anaven veient imatges. Va. I els veïns de baix tenien just un enfocament al nostre carrer i vèiem doncs, que hi havia les flames a tocar.
6: O a través de grups de WhatsApp de veïns.
9: Tothom que anava trobant alguna cosa anava informant, però la veritat és que bueno, hem patit força.
6: Com explica Miquel, un altre veí, la majoria de cases s'han salvat, tot i que alguns habitatges han patit petits desperfectes. En aquest sentit, agraeixen la tasca dels bombers i després de la por...
8: Ha sigut una barreja, molt feliç de veure que està bé, però veure la muntanya així... posa la pell de gallina. La veritat, és una tristor enorme.
6: Queda la tristesa de veure l'entorn de casa seva totalment calcinat.
0: Un cop estabilitzat l'incendi al Baix Empordà, toca pensar en la restauració de la massa forestal. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que el primer que cal fer és calcular la superfície real cremada.
10: Ara el proper dia és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest, no? No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
0: De fet, el que més preocupa és l'erosió del sòl. Pel que fa als pins, poden rebrotar fàcilment, igual que les oreres si no se'ls ha retirat l'escorça.
10: Treure aquesta fusta morta i evitar processos erosius que també ens preocupen molt, perquè sobretot la vessant sud del massís que s'ha cremat és un sòl lunós, molt propens a patir processos erosius i que ara sense la coberta vegetal això és un risc molt gran. Per tant, haurem de veure aplicar mesures per al treure la fusta prevenir aquesta erosió.
0: Gubau calcula que el total de bosc afectat pot ser d'un 8% del total de la superfície protegida del massís de les Gavarres, que és de 28.000 hectàrees. També al País Valencià un foc ha cremat almenys 150 hectàrees en un incendi forestal entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, d'on s'han hagut de desallotjar preventivament mig miler de persones. El foc afecta també el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha seguit des de Soneja Alba Barbosa.
11: Més de 200 efectius treballen tota la nit per contenir les flames que han entrat parcialment al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Confien els bombers que les ratxes de vent no siguin tan agressives en aquestes properes hores, tot i que els preocupa l'orografia perquè és escarpada i dificulta l'accés dels mitjans terrestres. El president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, avança que els efectius concentren ara els esforços en perimetrar el foc.
12: Cualquier incendio preocupa y este también preocupa mucho. Es cierto que ha entrado un poquito en ese perímetro, pero muy, muy poco. Y en estos momentos lo que les puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche. Por lo tanto, vamos a ver si nos acompaña un poquito esa evolución del tiempo, esa humedad, que no vuelvan a haber rachas de viento e intentar pues perimetrarlo al máximo.
11: S'han hagut de desallotjar preventivament 500 veïns de la població d'Assuévar. La majoria han tornat a la seva residència habitual, però una cinquantena passaran la nit al seminari de Sogorb. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
13: Aproximadamente se han evacuado 500 personas, pero hay que decir que este municipio también es turístico y muchas de estas personas han ido a su primera residencia y otras han sido trasladadas al centro cultural del municipio de Soneja.
11: El foc ha començat a primera hora de la tarda de diumenge a Soneja i afecta una zona forestal d'unes 150 hectàrees segons un primer balanç de la Generalitat.
0: El primer dia de la segona onada de calor de l'estiu deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, l'Empordà o l'interior de les Terres de l'Ebre. L'escenari de calor s'accentuarà aquest dilluns amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil ha decidit ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara a dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, s'eleva 45 municipis al perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni amb vehicle, i evidentment a la mínima que algú vegi una columna de fum o algun focus amb flames, trucar al 112 i alertar a les institucions.
0: Per aquest dilluns, els agents rurals han fixat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt a 385 municipis. A Europa, els incendis estan afectant sobretot Portugal i Grècia. El foc més important en territori portuguès ha cremat 13.000 hectàrees. Afecta des de dijous la zona de Bozelà, entre Porto i Coimbra. Hi ha 9 ferits, dels quals 2 de greus. Les autoritats han activat el mecanisme europeu de protecció civil per aconseguir reforços i, de fet, unitats militars espanyoles han col·laborat en les tasques. Les autoritats creuen que la situació està millorant i els veïns es mostren optimistes.
15: Molts militars, molts bombers a apagar-ho.
16: Molts militars i molts bombers han vingut a apagar el foc. Que hi hagués poc vent també hi ha ajudat i ara crec que pot acabar avui, però no ho sabem.
15: Podrà terminar avui, mas no ho sabem.
0: A Portugal hi ha una trentena d'incendis actius, mentre que a Grècia s'han declarat 60 focs en 24 hores. La majoria estan controlats, però el més important ha afectat una zona industrial de Tessalònica i ha format un núvol tòxic. Les autoritats han recomanat a la població l'ús de mascareta. L'origen del foc apunta a un home que va provocar guspires mentre conduïa de forma temerària per una zona boscosa i que ha estat detingut.
17: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
0: Enric Agut.
18: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper a en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogor, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla, Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
17: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia, mentre organitzen activitats als camps de desplaçats per alleujar el neguit dels més joves. Segons l'últim balanç d'aquest diumenge a la nit, el sisme ha fet 3.342 morts. Ens ho explica el nostre enviat especial a La Guaira, Miquel Jardí.
19: Aquest segon cap de setmana després del terratrèmol, les imatges de maquinària pesant, desenrunant aquí a la zona de Costa Caribe, contrasten amb la festa infantil que s'ha organitzat al matí a Parque Este. Centenars d'entitats han inundat el parc de colors, de música, de balls. La intenció triple: mirar de fer oblidar per un moment el trauma, donar un respir als pares i també detectar si hi ha menors acompanyats d'adults que no són els seus tutors. Sabrina Sweet, de l'ONG Ángeles Guardianes, ens ho ha explicat a 3catinfo.
20: El perímetro está muy inseguro, niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
19: El rumor de nens robats s'ha extès per aquest parc que funciona com a assentament de desplaçats. En Wilmer vol marxar.
21: En total somos 8 y ellos están más que todo la mamá y ella están angustiadas, pues cualquier cosa se despiertan o están así como así angustiadas, nerviosas. Mira, aquí están diciendo que era un refugio. Nosotros estamos buscando un alquiler porque no queremos ir a un refugio. Aquí han pasado cosas, que si se llevaron una niña, que si entró alguien que no era de aquí, así, entonces no sabemos cómo será un refugio. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
19: És un element més que s'afegeix a l'impacte que aquestes víctimes han patit en aquests terratrèmols, tot i que no hi ha hagut una confirmació oficial. Un indici clar és que la seguretat ha augmentat els últims dies i s'han desmantellat els assentaments que es consideraven poc segurs.
0: Els dos últims discursos de Trump en el marc dels 250 anys de la independència dels Estats Units han estat marcats per un to partidista i molt nacionalista. N'hem parlat a 3catinfo amb la professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, Mònica Clua. En fa un resum la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
22: El patriotisme.
23: In America we speak English.
24: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
23: The language of freedom.
25: Són discursos que en el fons entren en el cor de la qüestió de qui és americà i de fet tampoc són nous, perquè aquest patriotisme, aquest qui és americà, ja des de la pròpia fundació dels Estats Units aquesta llibertat només era per uns quants.
22: L'enemic.
26: You can be loyal to...
24: Pots ser lleial a Karl Marx o pots ser lleial als Estats Units. Pot ser comunista o pot ser patriota. No pot ser totes dues coses alhora.
25: Està presentant, evidentment, tot el que és a l'esquerra seva com a comunisme i, per tant, com a enemic, recuperant un enemic històric dels Estats Units i, de fet, també jugant amb la geopolítica actual, no?, de la Xina, etc.
22: La religió.
24: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
25: No només no pot ser comunista, si vol ser americà, tampoc pot ser ateu. S'associa una americanitat amb la creença en Déu i té tota una implicació amb el que significa l'ordre i un ordre representat per una família d'home i dona, preferentment submissa i tenint fills per aquesta nació.
22: L'administració Trump.
25: Aquí estem davant d'un projecte polític que el que fa és que cal escriure el pròxim capítol d'aquesta història nacional, perquè estem davant també d'una presidència que el que està intentant unir és aquesta imatge de Déu, aquest cristianisme, amb aquest patriotisme. I aquí estem davant d'una presentació d'una família heterosexual, biològica, com una base de la supervivència d'aquesta república.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que alguns pobles del Líban han demanat l'annexió a Israel. Netanyahu ha dit en una entrevista a la cadena Fox News per justificar la presència del seu exèrcit en aquest país per lluitar contra Hezbollah.
2: També tenim cura dels nostres amics, especialment dels cristians de l'Orient Mitjà, dels pobles cristians al Líban. N'hi ha que han demanat ser annexionats a Israel perquè els protegim contra els fanàtics de Hezbollah, que els volen matar, i fem el mateix amb els cristians de tot arreu.
1: L'exèrcit d'Israel està ocupant el sud del Líban i manté que continuarà quedant-s'hi mentre Hezbollah estigui actiu, malgrat l'acord a què van arribar en Beirut per anar cedint el control a l'exèrcit libanès. A banda d'això, Netanyahu també ha reivindicat una Jerusalem sota sobirania israeliana. Ho ha fet aquest diumenge en un acte a l'antic aeroport d'Atarot, situat a Jerusalem Est, i que vol reconvertir ara en un centre de patrimoni. Israel es va annexionar aquesta zona de forma unilateral el 1980, sense reconeixement internacional. Hamas ha condemnat aquest esdeveniment i ha denunciat que Israel hi vol crear un nou assentament colonial. Israel ha matat a trets un noi palestí de 16 anys a Cisjordània i ha ferit a les cames dos menors més, segons ha informat el govern d'aquest territori ocupat. Els fets han passat al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem, durant una incursió de l'exèrcit israelià. A banda d'aquest incident, l'agència de notícies palestina Wafa ha publicat que un nadó de 4 mesos ha mort en un control israelià perquè no ha arribat a temps a l'hospital. Segons el govern de Ramallah, l'infant necessitava un tractament mèdic especialitzat per a les forces israelianes, l'han retingut i quan ha arribat al centre sanitari ja era mort. L'exèrcit israelià ha negat els fets i ha assegurat que s'ha permès el pas de la família sense retards. Una ONG israeliana va publicar aquesta setmana un informe segons el qual Israel va matar 54 nens i adolescents palestins a Cisjordània el 2025 i reté 18 cadàvers sense tornar-los a les famílies.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Encara a Turquia detenen més d'un centenar de persones aquest diumenge quan protestaven contra la celebració d'una cimera de l'OTAN a partir de dimarts. Els manifestants convocats pel Partit Comunista Turc han desafiat la prohibició de protestar que les autoritats han imposat des del 28 de juny. Desenes d'activistes d'esquerra han estat també detinguts en diverses operacions policials arreu del país. Al marge de la cimera, el president nord-americà Donald Trump mantindrà també trobades amb els seus homòlegs d'Ucraïna i Síria.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
3: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 noruecs. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
0: 3CAT Info.
3: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la importància de Lamine Yamal per aquest partit.
4: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación, y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas, y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
3: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
5: Vosotros estem con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
6: Si te quedas,
5: ya llegará el día, ya llegará. Pero mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
3: I el blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça en una entrevista al Tot Gira.
7: Sí,
6: Obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
3: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
0: 3CAT Info.
3: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
7: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
3: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
8: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
3: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i Els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, de manera que supera Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries.
0: 3CAT Info.
3: El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jan-Lennard Straff. El quadre femení, la japonesa Naomi Osaka, eliminant la número 1 mundial Arina Sabalenka en 2 sets, 6-2 i 7-6, i s'enfrontarà a la txeca Muchova. També s'ha classificat pels quarts la nord-americana Pegula, que s'enfrontarà a la seva compatriota Coco Gauff.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: En motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton, en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada per al monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La classificació general queda ara amb Antonelli amb 179 punts, Russell 154, Hamilton 147, Leclerc 108, i la pròxima cursa és Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies. I al premundial de bàsquet, a Tbilisi, Georgia ha derrotat Espanya 91-89 després d'una pròrroga i de remuntar 19 punts. El blaugrana Schengeli ha fet 37 punts pels georgians amb el suport dels 32 de Reed. A Espanya han destacat els 19 punts de Billy Hernán Gómez. Espanya ja estava classificada per la segona fase, però ha perdut la primera posició del grup.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15 de 7.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Tres incendis han centrat gran part de l'informatiu. A la Catalunya del Nord hi ha un violent incendi que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. El foc es va declarar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat ràpidament, atiat per la sequera i el fort vent. Millors expectatives hi ha a l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. I al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. A partir d'ara us explicarem que Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. I anirem a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, on s'ha fet la 48a baixada de Rais. Enguany ha tingut 5 nous reiers. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que Noruega s'ha classificat pels quarts de final després de derrotar el Brasil per 2-1 amb 2 gols de Haaland. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França. En final a Barcelona, Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, tindrem una setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment més altes també seran. Ambient xafogós a la costa i predomini del sol. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers i el foc va començar dissabte al vespre a Trevillac i aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3Cat Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
2: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns que sortirà de Granollers ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
2: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem avui oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Ho han seguit des de la unitat mòbil en Josep Lluís Santiso i la Núria Paraire des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana pel que les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
3: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonge, La Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres, bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
3: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Alba Gil.
6: En plena ofensiva judicial, el govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, ja que només necessita el suport d'una autonomia, però tot apunta que el PP no ho posarà gens fàcil. Els populars amenacen de torpedir la trobada i imposar el debat sobre la reforma del finançament, que no està en l'ordre del dia perquè a finals de mes hi ha convocada una altra reunió específica sobre aquesta qüestió. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius d'estabilitat l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Sentim el titular d'Economia, Carlos Cuerpo, en declaracions al diari.
7: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa, queremos conseguir aprobar estos presupuestos.
6: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement, que ha situat en el 2,6% per aquest any.
0: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, assegura que els republicans no han renunciat al traspàs de la recaptació de l'IRPF i que continuaran pressionant en aquesta direcció. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
8: La recaptació de l'IRPF segueix sent una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat, i hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
0: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris a l'agost. És el mateix increment dels últims mesos, segons han decidit aquest diumenge en una reunió per videoconferència. És el cinquè mes consecutiu d'increment de producció petroliera. Fins ara, aquests augments han estat més teòrics que pràctics, però tot fa pensar que des d'ara començaran a aplicar-se de manera efectiva arran de la represa amb la comptabotes del trànsit marítim de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent ha anat baixant des de l'anunci de la precària treva entre els Estats Units i l'Iran i ja està al mateix nivell que abans de la guerra. Ara, amb aquest augment de petroli, al mercat fins i tot hi pot haver un excés de l'oferta que portaria a baixar-ne encara més el preu, segons els experts. La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri, les altes temperatures i l'eclipsi solar del 12 d'agost estan condicionant les vacances d'estiu, segons la patronal de les agències de viatges ACABE. El seu vicepresident, Carles Carrión, afirma que aquest any hi ha un canvi de preferències en les destinacions dels viatges.
10: Puja sense cap mena de dubte és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
0: I cada vegada hi ha més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, fa aquesta previsió.
11: Una ocupació bona al mes d'agost, de mitjana un 85%, perquè el mes d'agost té 31 dies, nosaltres tenim una part del client que és client centroeuropeu, per exemple holandès, alemany, a finals d'agost s'incorporen, hi ha uns dies del primer d'agost que tampoc s'omple, el mes de juliol en aquest moment l'ocupació és molt baixa, perquè fins que no hi ha vacances a altres destinacions europees.
0: A Catalunya hi ha 353 càmpings que ofereixen 267.000 places. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marc Proens planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Mallorca, Caterina Carmany.
12: Més de 10.000 persones en aquesta cadena humana per denunciar el canvi legislatiu del govern Proens sobre el Parc Natural d'Estrenc. Ara, les modificacions urbanístiques es podran fer via decret sense passar pel Parlament i les entitats ecologistes temen que sigui la porta d'entrada per urbanitzar la perifèria del Parc Natural. Sentim Tonina Siquier del GOP.
13: Amb aquesta llei òmnibus que lleva coses, podran, no només en Estrenc, que és un símbol, sinó a tots els espais naturals de les Illes Balears, se podran fer actuacions diverses, aparcaments, caça, xiringuitos, etc., que a dia d'avui no se podia fer.
12: El govern del PP nega que hi hagi cap pla ocult i la nota grotesca l'ha posat la Batllessa Popular de Campos, que s'ha passejat davant les càmeres per intentar boicotejar el manifest que llegia l'escriptor Sebastià Alsamora.
0: Aquest dilluns es recupera el servei de tren de l'R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, a la Cerdanya. El servei s'ha interromput per obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir de dilluns, i un cop fetes les comprovacions amb les marxes exploradores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà. De tota manera, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària viària, que per les limitacions temporals de velocitat i per les hores de manteniment de la infraestructura afecten la circulació d'alguns trens. Aquest any es perdrà la producció de vinya de gairebé un 4% d'hectàrees després que s'hagin aprovat els ajuts de la barema en verd. Els viticultors que s'hi han acollit han de llançar el raïm abans que es formi. Rebran 1.700 euros per hectàrea de mitjana, una quantitat de mínims. Els afectats demanen la subvenció per reduir els quilos de fruita, que aquest any serà abundant, i evitar que caigui el preu del raïm, cosa que faria insostenible la barema. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien apuntat més viticultors.
14: Molts pagesos, tot i que nosaltres explicàvem la problemàtica que tindríem, no eren conscients del problema que hi havia en aquest moment, no? Ha arribat al mes de juny i de juliol, els pagesos han començat a tocar les cases comercials i les cases

0: qui és de Vinyes Catalanes, doncs, se'n farà càrrec la Generalitat.
1: Tot i això, Unió de Pagesos vol que s'activin altres ajuts, com els destinats a arrencar vinyes per equilibrar l'oferta i la demanda. Ho tornaran a traslladar al govern el proper 13 de juliol a la taula del Cava, a Vilafranca del Penedès.
2: El temps. Enric Agut.
3: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent, al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper a en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogor, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, que aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Una gentada ha viscut la segona etapa del Tour de França a Tarragona. Una jornada excepcional, tant per als amants del ciclisme com per als curiosos que s'han concentrat a la ciutat per veure aquest gran esdeveniment. Sota un sol de justícia, tant els amants del ciclisme com els curiosos, vinguts d'arreu, han viscut la caravana del Tour amb molt d'entusiasme. Tarragona, Ariadna Escoda.
4: El punt àlgid de la jornada ha estat amb el pas del grup dels ciclistes, instant en què els assistents han aplaudit amb ganes i els ha animat. Així han viscut l'espera i el pas del pilot, la Sara, en Jordi i en Lluís, tots ells veïns de Tarragona.
5: Sí, és el primer cop que vaig amb el Tour i la ciutat està molt bonica, així que sí, ens fa il·lusió.
6: Home, és una promoció espectacular. El Tour és la millor competició que hi ha de ciclisme. A mi m'agrada molt el ciclisme i bueno, això es veurà tot arreu, es veurà tot el món. Tota la gent que li agrada el ciclisme i la que no també ho veuran per la tele i Tarragona es promocionarà molt.
7: I és molt impactant perquè bàsicament fa ciutat, porta molta gent, però a part crec que està ben fet, està ben trobat i és un sentiment d'orgull d'avui, la ciutat.
4: Una jornada molt emocionant, però també molt calorosa, a la que el públic ha pogut sobreposar-se amb autobusos que han funcionat com a refugis climàtics i fonts d'aigua per refrescar-se i hidratar-se. Tot plegat en una diada única que ha convertit Tarragona en l'epicentre del ciclisme a escala internacional.
1: La 48a baixada de Reis de la Pobla de Segur al Pallars Jussà enguany ha tingut 5 nous relleus. De moment, el relleu generacional està garantit per continuar rememorant l'antic ofici del transport fluvial de fusta en una diada que plega un públic multitudinari. Alba Amor.
8: L'esdeveniment declarat com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat posa el punt final a 3 dies de festa amb activitats culturals, concerts i mercats en aquest municipi del Pallars Jussà. Concretament, enguany han salpat 4 rais tripulats per una trentena de raiers. Per 5 d'ells és el primer any que participen a la baixada. Un és l'Isarn Boller, que ha destacat la voluntat dels joves per donar continuïtat a la tradicional baixada.
9: Comença a ver-n'hi, sembla que n'hi comença a veure una mica. Potser hi ha una generació que ja porta molts anys i molta implicació en el món raier que ja potser es voldrien començar a retirar i necessitem començar a portar més gent per poder això, que hi hagi un relleu de qualitat, no? Que aprenguin una mica com se fa cada feina i després poder ensenyar un altre cop a les següents generacions.
8: A diferència d'altres anys, aquest diumenge les 4 embarcacions han arribat fins al pont del Claverol sense incidents, entre crits i aplaudiments del públic, alguns d'ells esperant sota un sol de justícia. Tot plegat després d'un recorregut de 6 quilòmetres des de la presa de Llania.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Els Minyons de Terrassa són la 5a colla que aquesta temporada assoleix un castell de gama extra. Aquest diumenge, a la diada de la Festa Major de la Cocapital Vallesana, els de la camisa malva han completat el 2-9. Josep Almirall.
10: Els Minyons han començat la diada descarregant el 4-9, un altre castell que aquesta temporada encara no havien provat a plaça. La Torre de Nou ha arribat a la segona ronda. L'execució del castell l'han hagut de treballar una mica la descarregada fins a la sortida dels dosos. A la tercera ronda, els agarencs han completat el 3-9 i han acabat la seva actuació amb una altra estrena, el Pilar de 7. Bru Busoms n'és el cap de colla.
11: Supercontents de poder arribar amb aquestes bases, amb aquest...

0: principi de temporada, que era molt complicat, però haver pogut arribar amb aquest nivell que és molt alt i molt contents pel que hem assolit.
1: La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'agrupació convidada en aquesta diada de festa major. Els ballencs, tot i que després a Sant Joan abaixen una mica la intensitat, han sortit de plaça amb una bona actuació. 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de 7. L'altra colla de la ciutat vallesana, els Castellers de Terrassa, han sortit de plaça sense poder revalidar el 4 de 8 que enguany se'l resisteix. I han fet un intent desmuntat i a continuació els ha quedat en intent. Sí que han descarregat el 2 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota com a construcció més destacada.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Estoy embarazado.
4: Virgen de Araceli.
5: Estás de coña, ¿no?
6: Ya, ya a mí me ha venido la regla, te jodé.
7: Jorge Sanz, un dels actors clau del cinema espanyol dels anys 90, es reivindica ara com a un secundari de pes, deconstruït i amb ganes de seguir treballant del que més li agrada mentre el cap li respongui. Després d'uns anys desaparegut i un cop rehabilitat, ha estrenat aquesta setmana la pel·lícula Nueve Lunas i l'ha entrevistat en Marc Garriga.
8: Jorge Sanz va estar nominat 6 cops als Goya entre els 80 i els 90 en pel·lícules com Belle Époque, Amantes o La niña de tus ojos. Ara, a punt de fer 50 anys en la professió, gaudeix de seguir treballant encara que no sigui l'estrella.
9: No quiero dejar de trabajar porque a mí me apasiona mi trabajo. Afortunadamente los actores, mientras te dure la cabeza, pues te dura el trabajo, ¿no? De alguna manera. Y trabajar en lo mío es apasionante. Lo que sí que me gustaría es llegar a fin de mes tranquilo, algunos años. Cuando tienes una carrera larga, lo que no puedes pretender es estar siempre en la serie de éxito, en la película buena y tal. O sea, hay que saber que esto va y viene.
8: Malgrat tot, es considera un afortunat i assegura que no es penedeix de res.
9: No, hombre, no, ¿cómo te vas a arrepentir? Sobre todo porque todas las películas las haces en un momento concreto, histórico, social, y yo creo que no se debe ni luchar contra eso ni intentar borrarlo, al revés. La gente tiene que ponerse en contexto. Y sí, yo tengo muchas películas que joder, hoy en día, pues, tú ves Orquesta Club Virginia, pues es muy machista.
8: També admet que algunes actituds seves del passat amb companyes actrius ara serien censurables, però assegura que en aquest temps ha après a donar-se'n.
7: Des d'aquesta passada setmana, WhatsApp permet posar un nom d'usuari i amagar el número de telèfon quan contactem amb algú per primer cop. Aquesta mesura arriba a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, que hi veia un greu problema de privacitat. La nova característica de WhatsApp serà opcional i s'anirà obrint progressivament a tots els públics de manera que tothom pugui obtenir el nom d'usuari que vulgui. WhatsApp té previst posar en funcionament aquesta opció en poc menys d'un any. Toni Noguera és periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia.
10: Això és una cosa que serà de forma progressiva i ara mateix el que ha anunciat WhatsApp és que el que pots començar a fer és reservar el teu nom. Començar, clar, són 3.000 milions d'usuaris al món, hi haurà molts noms repetits i el que intenten és que gradualment els que ja hi tinguin accés puguin anar doncs, reservant quin és el seu nom preferit o el nom que volen que la gent utilitzi per trobar-los a WhatsApp.
7: Amb aquesta mesura, els usuaris de la xarxa augmentaran la seva privacitat, ja que fins ara quedaven exposats a possibles fraus, ciberassetjaments o inclús a una suplantació d'identitat. César Córcoles, director del màster de desenvolupament d'aplicacions web de la UOC.
11: Ara, si només li fem arribar un nom d'usuari, aquesta persona a la que li hem fet arribar aquest nom d'usuari només podrà fer servir aquest número, aquest nom i no coneixerà el número, amb la qual cosa, si el bloquegem a WhatsApp, ja no tindrà cap altra manera de posar-se en contacte amb nosaltres.
7: Així doncs, els usuaris tindran la possibilitat de triar si es donen a conèixer amb el seu nom real o bé amb un pseudònim de cara a altres persones o negocis, cosa que ja passa en pràcticament totes les xarxes socials.
2: Esports.
7: Amb Alfons Gorina.
12: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 de Noruega. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El capità del Brasil, Marquinhos, ha assumit la responsabilitat al final del partit.
13: Assumir a culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possa ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer.
12: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info.
12: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància de Lamine per aquest partit.
5: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
12: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
14: Vosotros estamos con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quieres ver más aquí.
15: Si te quedas...
14: Ya alegará el día, ya alegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
12: El blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça a una entrevista al Tot Gira.
16: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro, las condiciones que tiene allí, no sé la verdad, pero obviamente me encantaría que viniese.
12: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
2: 3CAT Info.
12: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
12: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
17: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure el que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet i aquest intent ha estat molt bo.
12: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
18: Sí, pues només el fet d'estar aquí pues ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi pues encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, pues, sense paraules.
12: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
2: L'actualitat esportiva a fons.
12: I al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ugé Aliasim. Djokovic s'ha convertit en el tennista amb més victòries en la història del torneig amb 106, superant a Roger Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries. El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jelena Straff.
2: 3CAT Info.
12: I al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial Arina Sabalenka en 2 sets, 6-2 i 7-6. Osaka s'enfrontarà ara a la txeca Muchova.
2: 3CAT Info.
12: I a motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada pel Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La pròxima cursa serà Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies.
2: 3CAT Info.
15: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
19: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un matí amb calor. 22 graus a Santa Coloma de Farners, 23 a Torroja del Priorat i 27 a Barcelona, a la zona universitària. Hem entrat de ple en la segona onada de calor de l'estiu i ho fem amb una situació molt, molt complicada, crítica pels incendis. Continuen encara actius el de les Gavarres, el de la Catalunya Nord i el de Castelló. De seguida repassem, perquè el de la Catalunya Nord és el que està ara mateix més complicat, però abans saludem el Tomàs Molina. Què tal, Tomàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Perquè amb aquesta onada de calor, avui es preveu que superem una altra vegada els 40 graus, eh?
1: Sí, probablement sí. I és una onada de calor que tindrà el seu màxim entre dimecres i dijous, seran els dos dies amb més calor d'aquesta setmana, però que durarà fins divendres de la setmana vinent, menys intensitat, però per tant hem d'estar preparats per un episodi que serà llarg, que costarà de passar.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tenim més del mig país en risc molt alt i prop d'una cinquantena de municipis en risc extrem. Anem ara en directe a un d'aquests incendis, l'incendi de la Catalunya del Nord. Montse Poblet, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com està això?
2: Doncs mira, en una compareixença que s'ha acabat fa només uns minuts, el prefecte de Perpinyà ens confirmava que el foc continua actiu des de la ciutat. La veritat és que no veiem fum, però sí que sentim la pudor de cremat. Ha estat una nit dura pels bombers i també per les 10.000 persones evacuades ahir al vespre de 26 municipis, gent que va rebre un SOS alerta als seus telèfons i que en poca estona va haver de sortir pels seus propis mitjans o en autobusos dels pobles i anar-se'n cap als albergs habilitats per acollir-los.
3: Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des personnes qui ont été
2: évacuées. És el prefecte de Perpinyà que els agraeix la valentia i que els demana que sobretot avui no tornin als pobles, que no vagin a casa seva perquè el foc continua actiu i és molt perillós. Hi ha 4.600 hectàrees afectades, una cinquantena de cases cremades o parcialment cremades, 5 ferits lleus i 2 de greus.
0: Gràcies, Montse Poblet. Aquesta és l'última hora d'aquest incendi de la Catalunya del Nord, on ara mateix la situació és molt, molt complicada. Pinta millor la cosa a les Gavarres després d'un cap de setmana tremendament difícil, però ara mateix pinta una mica millor. El que passa és que l'incendi continua sense estar controlat. A la Bisbal d'Empordà hi ha el Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Els bombers han d'actualitzar la situació d'aquí a 3:15, però el foc continua estabilitzat des de dissabte a la nit.
4: Exacte, l'olor de fum igual que passa a la Catalunya Nord, evidentment no aquesta hora amb tanta intensitat, també es fa evident aquest matí aquí a la Bisbal d'Empordà, i això evidentment denota que encara hi ha feina per fer. Aquesta hora 18 graus, no bufa el vent, sensació de frescor, i això a priori sembla doncs que apunti que hi hagi unes condicions meteorològiques favorables. Però els bombers no tenen clar encara si avui dilluns es podrà avançar de fase i donar aquest incendi per controlat. Ara està estabilitzat, però al llarg de la nit, per exemple, han anat apareguent petits focus, també en zones fora del perímetre d'aquest incendi, que recordem ha cremat més de 2.200 hectàrees. El centenar de soldats de l'UME, que han donat suport als bombers aquest cap de setmana, ja han marxat, també han reduït el nombre d'efectius als mateixos bombers. En paral·lel, avui dilluns serà dia de continuar amb l'avaluació dels danys, sobretot en els 11 habitatges que el foc ha destrossat del tot. A Calonge, Santa Cristina d'Aro, a la Bisbal d'Empordà, també el municipi de Cruells, Monells i Santa Sadurní de l'Eure, que és el més afectat de tots. Aquest matí, precisament, hi ha una reunió prevista entre veïns i Ajuntament de Cruïlles per avaluar la situació i decidir què han de fer.
0: Gràcies, Fèlix, i tornem en directe avui durant tot aquest matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, a la situació de l'incendi de l'Empordà, que ha preocupat i molt el cap de setmana. I després tenim el tercer incendi actiu a les últimes hores, a Castelló, als municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palancià. Allà hi tenim 500 allotjats. Alba Barbosa, bon dia.
5: Bon dia, sí, i els bombers són optimistes, l'evolució, diuen, és favorable, tot i que mantenen la prudència. El foc no es donarà per ara ni estabilitzat ni perimetrat. Queda flama, però han aconseguit aquesta nit contenir una part important dels flancs. No són fronts virulents, però les condicions meteorològiques avui seran desfavorables, sobretot per les altes temperatures. L'àrea afectada se situa al voltant de les 150 hectàrees, no hauria crescut més la major part dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà. La població d'Assuévar, uns 500 veïns, continua desallotjada, tot i que la majoria hi tenen la segona residència i, per tant, no ha calgut reubicar-los.
0: Gràcies, Alba Barbosa. Tornant a parlar de l'incendi de l'Empordà, podem saludar a aquesta hora en directe al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio. Alcalde, com estem? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: Com ha anat la nit?
6: Molt millor, eh?
0: Molt millor.
6: Sí, molt bé. Hi ha hagut tot el control evident, però estan molt satisfets els bombers. Ara he parlat amb els CAPs, que ara faran una compareixença en poca estona, i m'han dit que hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'està complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, som optimistes de si segueix així. Doncs al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que per tant és molt bona notícia.
0: Molt bona notícia, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut moment en què s'ha patit, alcalde?
6: Sí, que el fet d'aquest, no?, d'estabilitzar però no completament, entrar en una onada de calor, encara feia vent, etc., doncs que això sempre provoca aquestes situacions. A més, en el cas en concret d'aquí, el primer dia havia avançat molt ràpid el foc, conseqüència de la tramuntanada que hi havia, això que feia doncs que hi havia moltes àrees que no estaven cremades, per tant, quan entrava la marinada, àrees que no havien cremat amb la primera passada, doncs cremaven, i això feia doncs que augmentessin les possibilitats de saltar del perímetre que tenien prefixat els bombers. Per tant, hem patit molt, però per sort ja està, ja quan entres a primera hora del matí al centre operatiu ja ho veus, no només per les càmeres, per les cares, sinó també per com estan ja doncs començant a haver-hi menys efectius i per tant ja tot apunta a bona senyal, evidentment des de la prudència, de que això pot girar en qualsevol moment, que per tant tots, cossos d'emergència però també ciutadania, hem d'estar amatents i bé, continuar amb aquesta vigilància perquè doncs això, perquè pugui controlar l'incendi. Ho dic bàsicament pel que ens comentaven, no?, els companys de Mossos i de bombers, que tota la ciutadania que respectin, que no vulguin pujar a la zona de l'incendi, perquè ens hem trobat o s'han trobat a gent curiosos, a ciclistes, etc. Per tant, entre tots hem de tenir prou seny i treballar perquè no passi aquestes circumstàncies.
0: Del balanç de cases, en sabem alguna cosa? Ahir ens van dir que eren 25, 11 de les quals totalment.
6: Sí, ahir van entrar els serveis especialitzats de bombers, tant al matí com a tarda, van fer aquest inventari de les afectacions i del grau d'afectació. A última hora de la tarda se'ns va detallar, tot i que ho havien anat fent ja durant el dia, però detallat amb fotos, etc., cadascuna d'aquestes propietats. De fet, ja amb els propietaris que coneixíem i que havíem pogut contactar durant el dia d'ahir, se'ls va deixar doncs accedir a les vivendes perquè ho veiessin, amb el respecte que no sabíem l'estat en algun cas de solidesa de la construcció i que per tant doncs s'havia d'anar amb molt de compte. I avui doncs se'ls va detallar, ja com dic, amb fotografies, l'ubicació, l'estat, i avui en aquells propietaris que encara no havien aconseguit contactar doncs s'està fent aquestes reunions amb ells per explicar-los la situació i bé, per començar ja a fer doncs els tràmits necessaris amb les seves asseguradores, amb els seus serveis, perquè algú haurà per part d'ells doncs de veure la possibilitat d'arreglar-ho, i per part de l'Ajuntament també l'estat de conservació, de solidesa i les obres que cal fer perquè també han de ser habitables.
0: L'alcalde de la Bisbal d'Empordà. Alcalde, ens alegrem que la cosa pinti francament millor. Que tingui molt bon dia. Una abraçada.
6: Moltes gràcies.
0: Aquesta és una de les situacions ara mateix. Aquests tres incendis ara mateix, el de la Catalunya Nord, que és el més complicat, aquest de l'Empordà, que pinta francament millor del que pintava fa 48 hores, i el de Castelló, que encara, a hores d'ara, encara està també on les feines dels bombers. Però és que no és només aquí, al sud d'Europa la situació és francament complexa. A Portugal ja acumulen 13.000 hectàrees cremades, a Grècia també molts incendis, i tot això amb aquesta onada de calor que tindrem durant bona part d'aquest inici de setmana. Els incendis també han afectat l'etapa d'avui del Tour de França, la tercera i l'última en territori català, surt de Granollers, però és que la part final, a la part francesa, es farà sense públic per l'incendi aquest de la Catalunya Nord. Però si parlem d'esports, tenim notícia d'aquesta matinada. Anglaterra i Noruega s'han classificat pels quarts de final. Noruega fent la tradicional celebració, Haaland tocant el timbal, que ha marcat un doblet després d'eliminar el Brasil 2-1. Noruega jugarà els quarts contra Anglaterra, que ha superat de matinada, de fet fa ben poquet, Mèxic per 3-2, després de jugar més de mitja hora amb 10 jugadors. I avui juga Espanya, Espanya-Portugal, a partir de les 9. Gavi, el club de la mitjanit.
7: Quizás sea una de las favoritas, seguro. Tienen magníficos jugadores. Quizás también sea la selección más parecida a nosotros.
0: És el que explicava Gavi, també aquesta pròxima nit a Estats Units-Bèlgica, un partit marcat per un conflicte diplomàtic o un escàndol que segurament generarà molts comentaris. La FIFA li ha perdonat la sanció a Balogun, el davanter expulsat amb targeta vermella al partit de setzens. Això arriba després d'una trucada de Donald Trump al president de la FIFA. Trump li ha agraït públicament. En fi, així comença aquest dilluns, un dia que Cadaqués el sol ha sortit quan passaven 2 minuts d'un quart de 7 del matí i es pondrà a Reus quan passin 2 minuts de 9:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Marcos Lamelas, Montserrat de Verera, Marta Monforta i Vicent Sánchez, però de moment... Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Finançament.
10: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos de l'any que ve, el 2027. És un pas imprescindible per després continuar la tramitació dels comptes.
11: Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes.
0: Madrid, al Vagil.
12: El govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, però tot apunta que els populars no ho posaran gens fàcil, perquè amenacen d'imposar el debat sobre el finançament que s'ha d'abordar a finals de mes. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Carlos Cuerpo en declaracions al diari.
13: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa.
12: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No renuncia.
14: Esquerra Republicana al traspàs de la recaptació de l'IRPF. Així ho va assegurar ahir la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
15: La recaptació de l'IRPF segueix en una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat i hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
10: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
0: S'ensorra.
11: El PSOE i l'Esquerra Espanyola, enquestes avui al Espanyol i ahir a La Vanguardia, posen de manifest que els socialistes farien un mal paper si ara es fessin eleccions. Segons els sondeigs de l'Espanyol, el PSOE, Sumar i Podem quedarien per sota els pitjors resultats que van obtenir el 2000 i el 2011. Els tres partits arribarien als 113 escons i si es repetís el pacte d'investidura als 143 diputats, 36 menys que ara. L'enquesta de La Vanguardia suavitza la caiguda, però també constata la baixada, amb 10 diputats menys per al PSOE i 19 menys per als de Yolanda Díaz.
14: I això dona ales al PP, que tot i recular lleugerament, no li passa en factura als seus pactes amb Vox. De fet, l'extrema dreta es dispara, gairebé duplica resultats i amb els populars podrien arribar als 200 escons. En la presa de possessió de Juanma Moreno Bonilla, com a president d'Andalusia, ha recordat que els acords són part essencial de la democràcia, tot i que de vegades no agradin.
16: Los valores no cambian. La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo. Y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios.
0: 3.300 morts.
10: I gairebé 17.000 ferits. És l'últim balanç del doble terratrèmol a Veneçuela. 35 d'aquestes víctimes són espanyoles.
11: Alhora, diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia i la falta de seguretat als recintes i parcs on s'apleguen els desplaçats.
0: Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque. Com estàs? Bon dia, Miquel.
17: Hola, molt bon dia, Freddy.
0: Com està el panorama?
17: Molt malament, són imatges molt impactants i a més aquí ara s'ajunta aquesta situació també amb els infants, amb aquesta situació, sí.
0: Quants nens poden haver quedat afectats pel terratrèmol?
17: Doncs mira, l'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats i alerta que prop de 700.000 necessitarien ajuda urgent. Tot l'estat de La Guaira està ple d'assentaments de tendes de campanya amb afectats i aquí, a Caracas, els grans parcs de la ciutat estan ocupats per aquests assentaments. Només el Parc de l'Est és un dels més grans, però n'hi ha molts més. N'hi ha 500 tendes i aquí he trobat el Wilmer. Diu que vol marxar.
9: Aquí han pasado cosas, que si se llevaron una niña, que si entró alguien que no era de aquí. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
17: Diverses ONG com Ángeles Guardianes han denunciat tràfic de nens. Sabrina Sweet n'és la portaveu.
18: El perímetro está muy inseguro, niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
17: He recollit aquests testimonis aquest cap de setmana en una macrofesta infantil que s'ha organitzat amb diverses associacions, amb jocs, balls, han alleugerit una mica aquest impacte de la catàstrofe. Entre els objectius també hi havia detectar a través dels jocs si hi havia algun infant no acompanyat o acompanyat d'un adult que no era el seu tutor. Per tant, tots els ulls estan alerta i enfocats a aquesta possibilitat que en alguns casos s'ha materialitzat.
0: Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque. Mil gràcies, abraçada ben forta, Miquel. Cuida't molt.
17: Abraçada, bon dia.
0: I parlant de Veneçuela, Escarella.
14: La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha iniciat els tràmits legals per querellar-se contra l'empresari Víctor de Aldama després que afirmés que l'antiga mà dreta de Nicolás Maduro va ser qui li va lliurar un sobre de la patrullera veneçolana PDVSA vinculat al presumpte finançament irregular del PSOE.
10: Segons explica El Mundo, Rodríguez ha encarregat el despatx de l'exjutge Baltasar Garzón que s'encarregui d'aquest cas.
0: Ara mateix passen dos minuts d'un quart de vuit. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio i ens hem de fer ressò, malauradament, de 8 morts.
11: A Ucraïna, la regió de Kiev, arran dels intensos bombardejos russos d'aquesta matinada. 7 de les víctimes s'han registrat a la capital ucraïnesa en una nova onada de missils que ha provocat desenes d'explosions i danys en diversos edificis residencials. En els atacs també han resultat ferides almenys 24 persones.
14: Les autoritats ucraïneses acusen Moscou d'haver tornat a atacar zones civils i infraestructures no militars. L'ofensiva arriba a la vigília de la cimera de l'OTAN d'Ankara, només uns dies després dels atacs més mortífers contra Kiev des de l'inici de la invasió russa.
0: I 100 detinguts?
10: Precisament a Turquia, en les protestes contra aquesta cimera de l'OTAN, que a partir de demà reunirà la capital del país els principals líders occidentals amb Donald Trump al capdavant.
11: En les últimes setmanes, la policia turca ha arrestat centenars de persones més en diverses batudes. Segons les autoritats, són operacions antiterroristes per garantir la seguretat durant la trobada de l'Aliança Atlàntica, però les ONGs hi veuen motivacions polítiques.
0: Enviat especial a Istanbul, Bruno Forte de Mires.
19: Durant aquest cap de setmana a Istanbul hi ha hagut manifestacions, però la més conflictiva va ser la d'ahir a Ankara. Amb aquests càntics contra l'OTAN, els manifestants desafiaven la prohibició de protestar a la capital. Ho ha ordenat el govern turc mentre duri la cimera de l'Aliança Atlàntica. La policia va dissoldre la marxa i va haver-hi enfrontaments. Més enllà d'això, des de finals de juny, les autoritats turques han detingut més de 200 persones suposadament vinculades a grups jihadistes o a organitzacions violentes d'extrema esquerra. Les ONGs avisen, però, que entre els arrestats hi ha advocats, acadèmics, activistes i periodistes independents. Consideren que el president turc, l'islamista Recep Tayyip Erdogan, ha aprofitat la cimera de l'OTAN com una excusa per reforçar la repressió. Des d'Istanbul, Bruno Forte, Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. Un quart i quatre minuts de vuit. Judici Covid.
14: Avui es reprèn el judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia.
10: Declararan com a testimonis l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
20: A l'inici de la instrucció, Carmen Cabezas, que a principis de 2021 exercia com a subdirectora general de promoció de la salut, figurava també com a investigada. La seva defensa, però, va portar una conversa de WhatsApp amb una membre de l'equip de Vergés, on Cabezas expressava les seves discrepàncies a l'hora d'aturar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Arran d'aquestes proves, el jutge va concloure que la decisió no l'havia pres ella i va decidir arxivar la causa contra Cabezas, però mantenir-la com a testimoni. D'altra banda, la delegació del govern espanyol a Catalunya, amb Teresa Cunillera al capdavant, va demanar també explicacions a la Generalitat quan es va interrompre aquesta vacunació dels agents estatals al març de 2021. S'espera que avui Cunillera detalli els motius que va al·legar Salut per aturar el subministrament de vacunes. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: R3.
11: Avui es recupera el servei de tren de la línia de Rodalies R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, la Cerdanya. Estava interromput per les obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir d'avui, i un cop fetes les comprovacions amb les marxes explotadores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà.
0: I a la 4.
14: Des d'avui fins al 30 d'agost, l'estació de Verdaguer de la línia 4 queda fora de servei. Els trens circularan per tota la línia groga, però no s'aturaran en aquesta estació. S'hi faran obres per adaptar l'intercanviador amb la línia 5. S'hi posen ascensors i també s'eleven les andanes.
10: També des d'avui fins al 7 de setembre es tanca un dels passadissos més transitats de tota la xarxa de metro. És l'intercanviador de Catalunya entre les línies 1, la vermella, i la 3, la verda. El transbordament s'haurà de fer pel carrer. Es renoven tots els elements del passadís i es retira amiant, tot i que no era accessible.
0: I contra el turisme?
11: A Mallorca, unes 10.000 persones han participat en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc.
0: Mallorca, Caterina Garmany.
1: Salvem Estrenc, o qui estima Mallorca no la destrueix, són eslògans que fa dècades que es criden a l'illa. Aquesta vegada contra la simplificació dels tràmits que ha fet el govern Proens i que permetrien activitats fins ara prohibides al Parc Natural d'Estrenc o la urbanització de la seva perifèria. L'escriptor Sebastià Zamora ha llegit el manifest.
21: Estan duent endavant una ofensiva desreguladora dels espais naturals i protegits de Balears i també de tot l'espai rural i rústic per convertir-lo en espais edificables.
1: L'executiu balear manté que no hi ha cap pla urbanístic.
0: 7:22 minuts dels esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
22: Bon dia.
0: El Tour viu avui l'última etapa a Catalunya marcada pels incendis que ara dèiem al nord del país.
22: Amb sortida a Granollers, arribada als Angles, etapa de 195 quilòmetres amenaçada per aquest incendi a la Catalunya Nord, no es permetrà a públic quan la caravana travessi la frontera. 60.000 persones a Tarragona, 125.000 a Barcelona van donar suport als corredors de la ronda francesa. Isaac del Toro va guanyar l'etapa amb el permís del líder de l'equip, Tadej Pogacar, que va ser segon. A la general, Vingegaard, primer, 6 segons d'avantatge sobre Pogacar i 15 sobre Benepul. L'olotina irlandès del Caja Rural, Alex Molenar, és el nou mallot de la muntanya.
23: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
0: I al Mundial, Noruega elimina el Brasil d'Ancelotti i Vinícius.
22: 2-1 en doblet de Haaland. De res va servir el gol de Neymar de penal al descompte, que va jugar el seu últim partit amb el Brasil. Ancelotti, seleccionador brasiler.
24: Encontrar noves idees. Yo creo que no es la fin, es un principio del nuevo ciclo, esta derrota.
22: Rafinha no va jugar ni un minut.
0: I també queda fora del Mundial una de les anfitriones, Mèxic.
22: Ha perdut aquesta matinada davant Anglaterra per 2-3 amb gols de Harry Kane, Bellingham i Kwanzaa. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
25: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol. Cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol. Ellos son un gran equipo. Hicimos lo que pudimos, sí.
22: A les 9, vuitens de final, Espanya-Portugal. A les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica. Per cert, la selecció nord-americana podrà comptar amb Folarin Balogun, expulsat per vermella i que ha rebut el perdó de la FIFA. Donald Trump ha agraït públicament aquest gest de la Federació Internacional de Futbol. Dumfries, oficialment jugador del Madrid. A Wimbledon, Djokovic i Sinner passen a quarts de final. Osaka elimina la número 1 del món, Sara Bellenka, i passa també a quarts amb la nord-americana Pegula. I Charles Leclerc, campió del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
26: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta, tu decideixes.
27: Sí, és una decisió important per a tothom i val la pena. Fem.
28: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
29: Oh, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
30: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
29: I se't transmet el fred a la mà?
30: Suposo.
29: Oh.
31: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
4: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
5: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
6: Aquest estiu, crims.
5: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
6: A Catalunya Ràdio.
7: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
6: Posem llum a la foscor.
9: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
6: Què va passar? Qui ho va fer?
12: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
9: No ho sabem.
6: I per què?
13: No sé per què cogí el martillo i el pegué.
6: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
9: Comencem.
15: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
16: 94.010 de la sèrie 19.
15: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, Noruega, que ja ha passat a la història després d'eliminar el Brasil, que també serà recordada perquè han jugat, o juguen, vaja, junts, tres fills de tres jugadors que també havien compartit selecció.
10: Doncs sí, és ni molt menys la selecció amb més tradició, tot just és el seu quart Mundial, però això no havia passat mai. Tres jugadors actuals de Noruega són fills de tres noruecs que van jugar fa 32 anys, l'any 94, casualment també als Estats Units.
18: I en el centro de señor iba a pasar, pero si no, ¡gol!
10: Cap dels tres fills havia nascut quan els seus pares van quedar eliminats per culpa d'aquest gol d'Itàlia a la fase de grups. I no estem parlant de jugadors qualsevol. Un d'ells ni més ni menys que l'estrella, Erling Haaland. El seu pare, Alfie, havia debutat amb la selecció noruega pocs mesos abans de la cita mundialista del 94. Coses de la vida, també havia jugat al City tres temporades. Un altre conegut de la Lliga Espanyola.
32: Ser litre på troppen og vi virker veldig, veldig...
10: Per si algú no el reconeix per la noruec, és el davanter de l'Atlètic de Madrid, Alexander Sorlo. El seu pare, Goran, també va ser internacional 55 vegades. I el tercer en discòria no és tan conegut, però torna dels Estats Units. Podem dir que ha fet un gol en un Mundial. Després de l'estadística serà probable que li donin el gol en pròpia porteria a l'Iraq, però Christian Torbert va celebrar el 4-1 contra els iraquians com si fos gol seu. El seu pare Eric, porter, es va retirar quan era el noruec amb més internacionalitats.
0: Per la selecció noruega també ens ha deixat una connexió especial entre jugadors i afició.
10: Una imatge que ha fet la volta al món, els jugadors asseguts a la gespa, milers d'aficionats a la graderia i tots ben sincronitzats fent el moviment del rem, com si fossin una embarcació vikinga. Una celebració, un punt hipnòtica i que té un impulsor, com a mínim, ell se l'atorga.
33: My name is Ole Freista and most people know me as Mr. Roro on Instagram.
10: Mr. Roro, que es podria traduir com a senyor rema rema.
0: I el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells.
34: Durant tot el cap de setmana, Radio Televisió Espanyola, sobretot a la seva plataforma, ha estat cobrint de debò tot el que té que veure amb els dies de l'orgull. En la 2 hem vist un documàster que es diu Grandes Mariques i Bolleres de la Història, conduït per l'artista asturià Rodrigo Cuevas, que és un programa estupendo. Doncs bé, la concejala transfuga de Vox a Aragó, Marisa Gaspar, ha dit textualment que és una basura dirigida a un públic amb deficiència mental evident. Ens queda molt per fer.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'arrencada de la Paris Fashion Week, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Cristóbal Valenciaga.
1: Minissèrie sobre un dels dissenyadors de moda més destacats de tots els temps. Un biòpic que arrenca als anys 30 a París, on el modista basc es fa un lloc gràcies al seu talent innat. Mostra la seva personalitat introvertida i prudent. Mai exposa la seva intimitat o les seves idees polítiques, ni tan sols durant l'ocupació nazi de París. El protagonista absolut és Alberto San Juan, que aconsegueix mostrar la delicadesa de Valenciaga a l'hora de tocar els teixits o quan vesteix models i clientes. Una producció elegant de 6 capítols que heu de buscar a Disney+.
0: Gràcies, Silvia Gomet. Aquesta és la recomanació avui, que comença la Paris Fashion Week. Arribem a 2:15. Són 8:15.

0: Els bombers confien en controlar les pròximes hores l'incendi que es va declarar divendres a la Serra de les Gavarres. Ens ho confirmava a les 7 l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
1: Hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'estan complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, som optimistes de si segueix així. Doncs, al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que, per tant, és molt bona notícia.
0: La pitjor de les notícies, però, la tenim a la Catalunya del Nord, perquè continua fora de control l'incendi que ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i que va fer desallotjar més de 2.000 persones. El País Valencià, un foc a Castelló, continua també sense controlar, ha fet desallotjar prop de mig miler de persones i afecta una part del parc natural de la Serra d'Espadà. A banda, onada de calor. La segona onada de calor que avui s'intensifica a Catalunya, 18 comarques sota avís per calor intensa. Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i puja a 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. I a banda del foc i de la calor, Hisenda presenta avui a les comunitats autònomes els objectius d'estabilitat de cara a continuar la tramitació dels pressupostos del 2027. Tot i que no figura l'ordre del dia, els territoris del PP volen forçar el debat sobre la reforma del finançament autonòmic previst per finals de mes per manifestar, diuen, el seu rebuig a la proposta del govern. I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: El Tour etapa parcialment sense publicar la Catalunya Nord, afectada per l'incendi. 60.000 persones a Tarragona, 125.000 a Barcelona, donen suport a la ronda francesa que lidera Vingegaard. Noruega, que elimina Brasil del Mundial 2-1, doblet de Holland. Mèxic també eliminada, 2-3 davant Anglaterra. Aquesta nit, Espanya-Portugal a les 9, Estats Units-Bèlgica a partir de les 2 de la matinada.
0: I pel que fa al temps, Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
3: Matí d'encara temperatures altes, de fet, setmana de temperatures altes. Ara mateix a Roses tenen 31 graus, un 23% d'humitat i vent del nord de 12 km per hora. A Perpinyà, 24 graus, 34% d'humitat i vent de l'oest amb 11 km per hora. I a Oliana, 24 graus, 27% d'humitat i vent del nord de 7 km per hora. Avui un dia de sol, un dia de calor, amb temperatures que arribaran al màxim entre dimecres i dijous. Aquests seran els dos dies amb més calor, però cal dir que aquesta situació de temperatures altes es mantindrà fins la setmana vinent, amb un temps marcat en conjunt pel sol i amb aquesta situació de perill d'incendis molt elevat.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. De moment, força normalitat a la xarxa de Rodalies, però veiem diverses incidències als trens de mitja i llarga distància. El tren que havia d'arribar a Figueres des de Barcelona s'ha en 5 minuts abans de les 8, ho farà a un quart de 9. I l'altre, que circula més de 30 minuts de retard, és el tren que sortia de Madrid a Totxa i que havia d'arribar a Tarragona 10 minuts abans de les 9. A la capital catalana, la xarxa de metro i autobusos funciona amb normalitat.
0: I a les carreteres, les principals retencions d'aquesta hora, un clàssic, a les rondes. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, sí, les principals retencions a l'entorn de Barcelona a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. A aquesta hora hem de parlar també d'un accident que complica força la circulació a l'AP7 entre Constantí i Reus en sentit Barcelona. Precaució en aquest punt perquè hi ha retencions i recordem, sobretot també que per l'incendi a les Gavarres segueix tallada la G6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge i la G660 de la Bisbal a Calonge. El pas per la G664 que connecta Cassà amb Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura està permès només pels veïns.
0: Dos quarts i quatre minuts de vuit, comencem el repàs a la premsa. Moment de fer compte als diaris. Comencem, com sempre, per les portades i també les opinions més destacades. Francesc Soler, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Què tenim avui?
7: Doncs els focs, sobretot els de les Gavarres, fred i obre l'edició a bona part dels diaris. L'Ara parla de setmana crítica als boscos catalans per l'onada de calor.
6: I a La Vanguardia llegim que l'onada de calor dificulta l'extensió total del foc de les Gavarres.
7: En aquest sentit, el diari del Grup Godó dedica l'editorial al devastador incendi de les Gavarres que ha estat a mercè dels canvis del vent.
6: I assenyala que hi va començar una altra onada de calor que augmentarà el risc de nous focs.
7: A l'Ara, l'exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, fa un article dedicat a les onades de calor i les desigualtats i les polítiques urbanes.
6: Diu que una ciutat resilient no és la que suporta millor la calor, sinó la que decideix que ningú no haurà de veure augmentat el seu risc de morir simplement pels seus recursos econòmics.
7: També en portada El País, Juanma Moreno justifica el pacte amb Vox a Andalusia pel seu rebuig als cordons sanitaris.
6: En l'editorial El Mundo, a assenyala que amb la investidura de Moreno Bonilla es tanca el cicle electoral previ a les generals en què el PP i Vox han posat les bases a una relació viable.
7: Considera que davant del govern de Sánchez i els casos de presumpta corrupció que l'envolten, el canvi és una necessitat democràtica.
0: Continuem el repàs a la premsa, sabent què hi ha llegit avui el periodista Xavier Grasset.
8: El món es precipita en una perillosa espiral de despesa militar. La conflictivitat geopolítica, la revolució tecnològica, els interessos econòmics i la manca de tractats internacionals apunten cap a aquest avançament de la cursa armamentística. És una informació que llegim al País, signada per Andrea Risi, a les portes de la cimera de l'OTAN a Turquia aquesta setmana. Dades que recull l'Institut Cipri per la Pau, Institut d'Estocolm. Fa 11 anys seguits que som en un camí d'increment de despesa militar, just coincidint amb la invasió russa d'Ucraïna l'any 2014. Aquest avançament de despesa militar ha estat d'un 41% en una dècada. L'any passat s'hi van destinar en defensa gairebé 3 bilions de dòlars. Som en un canvi geopolític, una configuració multipolar i asimètrica. I en situacions com aquestes, en transicions com aquestes, neixen autèntics monstres.
9: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
10: Amb Estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
11: Gràcies.
12: Per què, mama?
11: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
12: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
13: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en Super Número 1 en fruta y verdura.
14: Tria el malaupell de Gripau a 0,89 al quilo i estalvia't un 31%. I tria un quilo de nectarines a 1,99 i estalvia't un 31% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
15: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
16: Troba el teu lloc amb Parklink.
17: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
18: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
19: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
20: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Bé, que fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat amb la premsa digital, amb la Sílvia Solanes. Qui ha fet l'agost amb el Mundial de Futbol?
21: Doncs els restaurants han menjat per emportar. Un restaurant de sushi de Barcelona durant l'Espanya Cap Verd va rebre una comanda de 1.100 euros i un de Tarragona de 830 euros durant l'Espanya Aràbia Saudita. Són dues de les tres comandes més elevades registrades per Uber Eats. No només això, sinó que la plataforma diu que just abans dels partits de la selecció espanyola les peticions es dupliquen. Catalunya és la tercera comunitat amb més volum de comandes per darrere de Madrid i Andalusia. I què demanen? Doncs sobretot pollastre fregit, hamburgueses i pizzas.
0: Sí, bé, venit.
21: Clàssics.
0: Sí, exacte. Qui s'ha quedat sense farmàcia?
21: Vilaller, l'Alta Ribagorça. Aquest poble no té farmàcia des del maig per jubilació i falta de relleu. Ho llegim al Segre, que explica que des d'aleshores els veïns s'han de desplaçar fins a Pont de Suert o Barruera per adquirir els medicaments. Salut ha autoritzat ara un servei de farmaciola per oferir-lo. S'hi han presentat dues farmàcies, justament les de Pont de Suert i Barruera.
0: I, en canvi, un barber que no plega.
21: El barber més longeu de Barcelona, que continua tallant cabells amb 89 anys a la seva barberia del barri de Sants. Es tracta de Ramon Bruño, llegim la seva història a l'Ara, on explica com han evolucionat els talls de cabell i com els Beatles o la pel·lícula Gris van ser un punt d'inflexió. Afegeix que hi serà fins que el cos aguanti perquè a casa s'avorreix.
0: Pot ser que posis més temes de perruqueries quan el faig jo el programa? O...
21: No era cap intenció. M'ha agradat el tema.
0: Vinga, que és pionera a Tarragona.
21: A tenir el primer monument romà del món. món que explica la realitat virtual mixta als seus visitants. Llegim al periòdico que l'Amfiteatre de Tarragona ofereix una experiència pionera que permet reviure un dia d'un gladiador romà. Amb unes lliures de realitat virtual, els participants podran descobrir com era un dia de grans jocs, conèixer els secrets de l'edifici o assistir virtualment a espectacles que tenien lloc en època romana.
0: Avís dels kits antiressaca.
21: Uns kits que s'han popularitzat a través de les xarxes acostumen a incloure vitamines, complements alimentaris, begudes amb electròlics o preparats d'herbes. El Col·legi Oficial de Farmacèutics de València adverteix, però, que els seus beneficis no tenen cap aval ni cap evidència científica i alerten que fins i tot poden comportar riscos per la salut. Recorden que no existeix cap altra cura i que l'única manera de prevenir-la, la ressaca, és moderar o evitar el consum d'alcohol. Recull el Nació.
0: Mandat al fil negre, aquests. A aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
1: Bon dia. Doncs The Guardian obre amb un reportatge de l'illa sueca de Gotland, que era al mig del Bàltic, a menys de 300 quilòmetres d'una base russa, i afirma que creix el rum-rum d'una hipotètica invasió de Putin. El risc és que Rússia es desesperi, diu una jove recluta de 19 anys. Hi viuen 60.000 persones i hi ha 25 soldats. Mentrestant, el diari Nacional a Venezuela denuncia les dificultats amb què passen la nit els supervivents de La Guaira, l'estat més devastat pel doble terratrèmol del 24 de juny. Encara amb l'esperança de trobar algun familiar viu sota la runa, molts han de dormir al ras, sense llum i sense la presència de cossos de seguretat que evitin els robatoris. I també Al Jazeera està fent un minut a minut de seguiment de la processó del cos d'Ali Khamenei per Teheran, un dels actes del funeral del líder suprem de l'Iran, que van començar dissabte i que s'allarguen fins dijous.
2: Pel que fa a la premsa econòmica, l'economista assegura que els contribuents paguen gairebé 4.500 milions d'euros en la renda pels habitatges que tenen buits, segons l'estadística de vivendes declarades a l'IRPF del 2024 publicada per l'Agència Tributària. Aquesta xifra significa un increment de poc més d'un punt respecte al 2023. Per la seva banda, el diari Expansión diu que les empreses energètiques i les asseguradores demanen al govern espanyol que declari la gran pagada del 2025 com un fet de força major i cobreixi els danys amb un fons solidari de 10.000 milions d'euros, igual com va fer amb la Dana. Finalment, Cinco Días obre amb una entrevista amb Ian Linnell, president de l'agència Fitch Ratings, que avisa del risc que es produeixi una bombolla en els mercats financers i afegeix que l'impacte de la intel·ligència artificial en l'ocupació serà negativa a curt i mitjà termini.
22: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
23: Robert, patrocinat, eh?
24: Aquest tant,
23: estil, és tornar tu.
24: Encara no m'hi faig.
23: Flueix la publicitat. Vinga, premsa esportiva, Robert Prat.
24: El tour més català de la història acaba a París, però comença a Catalunya.

El periòdico remarca que una població com Granollers rebrà avui el Tour. Els veïns diuen que és un orgull, encara que els compliqui el dia. És la Champions del ciclisme que arriba al Vallès després que Pogacar regala la victòria d'etapa a Barcelona al seu company del Toro. La Vanguardia veu un Collboni eufòric. L'alcalde de Barcelona diu que tenir l'E-Tour pels carrers de la ciutat ha estat el més important després dels Jocs Olímpics, un fet que recordaran la història de la ciutat. El diari parla d'un final apoteòsic a Montjuïc. El diari esportiu és un triomf del Tour. El fet de passar per Barcelona remarca que el país sencer s'ha bolcat amb la ronda francesa. Esport parla d'apoteosi a Montjuïc i el diari ara compara el Tour a la ciutat amb la cavalcada de Reis. El Mundo Deportivo avisa que l'etapa d'avui estarà molt afectada a causa de l'incendi a la Catalunya Nord. La Vanguardia diu que l'Espanya-Portugal d'aquesta nit és un duel contra el temps. Lamine Yamal, 18 anys, Portugal amb Cristiano Ronaldo amb 41. Afegeix que el català Robert Martínez, com a seleccionador portuguès, es vol convertir en el primer tècnic que elimini el seu país d'origen en un mundial. Un Martínez contra Espanya.

0: I Dale ha publicat un petit vídeo en què es veu la decoració del casament. És una mena de bosc encantat amb molts arbres i flors blanques. Taylor Swift i Travis Kelce hi van convidar 1.000 persones. Alguns dels més destacats, Steven Spielberg, Emma Stone o Sir Paul McCartney. Ara, el detall que em va cridar més l'atenció, van fer uns vots matrimonials de 20 minuts cadascú, és a dir, 40 minuts en total, gairebé una hora de ràdio. Ja diuen que quan parlem d'amor, el temps deixa d'importar.
1: Mira, Isar, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Qui fa anys avui?
2: Doncs n'hi ha un que fa un número rodó, actor mític dels 80 i 90, un dels que ha repartit més cops de puny, Sylvester Stallone, avui farà, bufarà 80 espelmes.
1: Ui, Déu-n'hi-do.
2: El 43è president d'Estats Units, George Bush, en posarà una menja al pastís, avui fa 79 anys. També està de celebració Pau Gasol, el jugador de bàsquet retirat fa 5 anys, celebrarà els seus 46è aniversari. I Eva Green, l'actriu francesa coneguda per Els Somiadors o Casino Royal, també fa 46 anys.
1: I fet els aniversaris, el Santoral.
2: Avui és Santa Maria Goretti, una de les santes més joves del Santoral, i també Sant Isaías o Sant Ròmul. Segons l'IDESCAT, hi ha 276 Maria Goretti a Catalunya, 9 Isaías i 12 Ròmuls. Són molt pocs, però si en coneixeu algun, feliciteu-los.
1: 3:15 d'avui, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Des d'avui, a les pròximes setmanes, cada matí us farem una recomanació literària des d'una de les llibreries que tenim al país.
3: Soc en Guillem Seba Gómez, llibreter a la llibreria Ona de Barcelona, i aquest estiu us vull recomanar Situacions insulars, de la Carme Huasc, una escriptora a la que coneixíem fonamentalment per la seva poesia i que ara l'editorial Capdebrot ha decidit feliçment recuperar els seus contes. Uns contes que en el seu moment, l'any 89, van ser mereixedors del Premi Víctor Català, protagonitzats per dones i que compten amb una escriptura molt avançada al seu temps. Justament aquests dies ha sortit el segon volum, que es diu El llit isabelí. Per tant, recuperem Carme Huasc, reivindiquem Carme Huasc i llegim els llibres que publica en Capdebrot.
1: 2:15 gairebé d'avui, Matí de Catalunya Ràdio. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest, no? No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
6: I els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem, doncs, que hi havia les flames a tocar.
7: La veritat és que, bueno, hem patit força.
8: A la mínima que algú vegi una columna de fum, trucar al 112.
9: El govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos.
10: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano.
11: Salvem Estranc o qui estima Mallorca no la destrueix són eslògans que fa dècades que es criden a l'illa.
12: I també de tot l'espai rural i o rústic per convertir-lo en espais edificables.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Estabilitat.
13: Qualitat d'estable, fermament establert, que no es mou de lloc o canvia de posició fàcilment. Sovint busquem estabilitat a la vida, a la feina, en una relació o econòmicament parlant. De diners en parlaran avui Hisenda i les comunitats per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 27. És imprescindible per tirar endavant els comptes.
1: Recuperar.
13: Recobrar. Algú tornar a tenir, a posseir alguna cosa que havia perdut. El que havien perdut i ara provaran de recuperar molts ripollencs i cerdans és la confiança en el transport públic. Des d'avui es recupera el tren de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Tindran 5 trens diaris per sentit per recobrar o no ganes de tornar a agafar-lo.
1: Subsidència.
13: Desaparició gradual d'una malaltia o d'algun dels seus fenòmens crítics, però amb l'excepció que ens interessa, descens lent d'una massa d'aire sobre una àrea extensa acompanyat de divergència a les capes baixes. Això és el que està passant, una baixada de la massa d'aire que està comportant un escalfament i és el causant de l'onada de calor que ens acompanyarà fins dijous.
1: Ara 3 xifres amb el Francesc Soler. 10.000.
14: Són el nombre de persones d'una vintena de municipis de la Catalunya Nord que ha calgut evacuar arran de l'incendi que ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees i que continua fora de control. El foc ha ferit de molta gravetat un bomber i un veí.
1: 45.
14: És el nombre de municipis que des d'aquesta mitjanit estan en perill extrem d'incendi forestal a comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals han fet una crida a extremar les precaucions.
1: Més del 65%.
14: Dels espanyols consideren que existeix lawfare o guerra judicial i gairebé un 60% que el

0: El poder judicial vigila i sanciona poc els jutges que fan malament la seva feina. És una de les dades d'una enquesta sobre la justícia que avui publica El País i que també indica que només un 32% dels enquestats creuen que quan es tracta d'afers polítics les resolucions judicials són justes i imparcials.
1: I ens falten les tres imatges del dia. Amb el Pol Foradada. A la primera veiem l'icònic memorial d'Iwo Jima a Arlington, a l'estat de Virgínia dels Estats Units. Un grup de soldats posant dret a la bandera dels Estats Units i de fons al cel desenes de coets en uns vistosos focs artificials.
2: De les moltíssimes celebracions aquest cap de setmana pel 250 aniversari de la Constitució dels Estats Units. Celebracions, això sí, marcades per la calor, amb temperatures que han vorejat els 40 graus i per una tempesta elèctrica a la costa est dels Estats Units que va obligar a suspendre alguns d'aquests actes.
1: A la segona, en primer pla, un pla en un mur d'aquells fets amb rajoles ceràmiques. S'hi llegeix Puente del Cristo de l'Expiración, El Cachorro. Al fons, un termòmetre del carrer que marca 44 graus.
2: Sevilla, un dels punts on s'acostuma a registrar temperatures més altes a tota la península ibèrica. Hem començat ja la segona onada de calor. Les temperatures d'avui a la vall del Guadalquivir s'espera que arribin ja als 42 graus. Una onada de calor que es preveu més llarga i més intensa que la que vam tenir per Sant Joan.
1: I a la tercera, dos ciclistes, un d'ells amb mallot blanc i amb els colors de la bandera de Mèxic, que es posa les mans al cap mentre crida. L'altre, mallot de muntanya, somriu mentre li toca l'espatlla al seu company.
2: La imatge del dia a la segona etapa del Tour a Catalunya, el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, que li cedeix la victòria a Montjuïc al seu company d'equip, Isaac del Toro, una jove promesa mexicana que debuta en guanya la ronda francesa i ja ho ha fet en victòria d'etapa. Gest de generositat de Pogacar, que d'altra banda s'assegura així un fidel escuder per les tres setmanes que queden de ronda francesa.
3: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Atenció a aquest titular que circula. Els taurons de les Bahamas donen positiu per cocaïna, cafeïna i analgèsics, segons un estudi científic. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. Diu la notícia que l'estudi ha analitzat la sang de 85 taurons a les Bahamas. Els taurons triats per a l'estudi eren de 5 espècies diferents i quasi un terç d'aquests taurons analitzats tenien rastres de fàrmacs d'origen humà a la sang. Entre les substàncies detectades, els investigadors van trobar en els taurons, atenció, cafeïna, paracetamol i d'altres medicaments antiinflamatoris, diu la notícia. El més xocant de tot és que dels 85 taurons, 28 van donar positiu en cocaïna. De moment, diu la notícia que ara circula, no s'ha confirmat que la ingesta d'aquestes substàncies hagi canviat el comportament dels taurons.
1: I això és real o és fals?
4: El Matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: La comunicació digital és clau per entendre fenòmens com la desinformació, la guerra híbrida i l'impacte de les noves tecnologies. Sasha Molotkova és professora de periodisme i directora del Màster Universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies de la Universitat CEU Abat Oliva i ha realitzat una estada acadèmica en una universitat de Berlín on ha impartit una sessió basada en la seva recerca davant un públic internacional i multidisciplinari. Una activitat que connecta el màster amb els reptes actuals de la comunicació estratègica.
7: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que els taurons de les Bahamas donen positiu en cocaïna, cafeïna i analgèsics, segons un estudi científic, és una notícia real. L'estudi és de la Universitat Federal de Paraná, al Brasil. Els investigadors han trobat que la droga i les rastres de medicaments han alterat els nivells de triglicèrids, d'urea i de lactato dels taurons. Per últim, la investigació creu que aquestes substàncies arriben al mar a causa de la irresponsabilitat humana. En el cas de la droga, els científics creuen que també arriben als taurons a través de carregaments que es perden o que s'eliminen tirant-los al mar.
1: Gràcies, Amorós.
5: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i arribarem a les 8. Els bombers confien a controlar les pròximes hores l'incendi que es va declarar divendres al matí al massís de les Gavarres.
8: Ens ho confirmava la CEL, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
9: Hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'està complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, som optimistes, si segueix així. Doncs, al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que, per tant, és molt bona notícia.
1: Això és el que ens deia l'alcalde de la Bisbal, però anem cap allà. Última hora. Fèlix Martín, com estàs? Bon dia.
10: Hola, bon dia. 184 efectius dels bombers són els que treballen ja i ho treballaran al llarg del dia en apagar aquest incendi. Continua preocupant molt l'interior de les Gavarres, la banda dreta, direcció Gironès, que és on es concentra la vigilància, però també la zona urbana de les urbanitzacions més pròximes a Calonge, Montrepòs i Mas Ambròs, perquè estan molt a prop del perímetre i és precisament en aquest punt, a Mas Ambròs, on hi ha hagut una revifada aquesta matinada que els bombers han pogut apagar.
1: Gràcies, Fèlix. Doncs aquesta revifada que s'ha pogut apagar, tornarem de seguida a la Bisbal per conèixer l'última hora, però Catalunya del Nord, a la Catalunya del Nord és on la situació està més complicada, fora de control, l'incendi que ha arrasat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà.
8: I al País Valencià, un foc a Castelló continua fora de control, ha obligat a desallotjar preventivament prop de mig miler de persones i ja afecta una part del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: I la segona onada de calor que s'intensifica avui a Catalunya, tenim 18 comarques sota avís per calor intensa.
8: Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva 45 als municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa.
1: El dia 15 Hisenda presenta a les comunitats autònomes els objectius d'estabilitat per continuar tramitant els pressupostos de l'any que ve.
8: Tot i que no figura a l'ordre del dia, els territoris del PP volen forçar el debat sobre la reforma del finançament autonòmic previst per al final de mes, per manifestar el seu rebuig a la proposta del govern.
1: I 3.300 morts i gairebé 17 ferits i 17.000 ferits és l'últim balanç del terratrèmol de Veneçuela. 35 de les víctimes són espanyoles.
8: Alhora, diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia i la falta de seguretat als recintes i parcs on s'apleguen els desplaçats.
1: I la línia R3 recupera avui el servei entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
8: El metro de Barcelona avui es tanca un dels passadissos més transitats de tota la xarxa. L'intercanviador de Catalunya entre les línies 1 i 3 que s'haurà de fer pel carrer.
11: Bon dia, seguim amb aquesta situació de perill d'incendis, avui amb temperatures que s'enfilaran pràcticament per sobre dels 30 graus a tot el país i que arribaran a fregar els 40 en alguns indrets de les comarques interiors, encara amb una miqueta de vent i per tant doncs amb una situació marcada per aquest perill d'incendis que es mantindrà i fins i tot s'incrementarà de cara a dimecres i dijous.
1: I el trànsit, Clàudia Serra, com el tenim? Bon dia.
12: Bon dia, doncs hi ha lentitud amb aturades a la 2 entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona per un accident amb una motocicleta implicada que talla dos carrils, també per accident encara retencions a l'AP7 entre Reus i Constantí en sentit Barcelona, aquí també hi ha dos carrils tallats, i a l'entorn de Barcelona les principals retencions a les rondes, sobretot sentit Llobregat.
1: I aquests dies d'estiu al Manu li han donat vacances, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Ho podreu fer amb la cançó original. Notes de veu al 636-360609. Notes de veu com aquesta.
13: Hola, sóc el Guillem i li vull dedicar la cançó de Jean-Luc, dels Amics de les Arts, a la meva parella, la Marta, perquè és una cançó molt especial per nosaltres, que ens recorda molts bons moments que hem viscut i a altres que viurem. I allò, sempre que la posem al cotxe, doncs la fem sonar al màxim de volum i la sabem de pe a pa, així que Jean-Luc dels Amics de les Arts per la Marta, que és l'amor de la meva vida.
14: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els

0: Bon dia a tothom, com esteu? Avui, evidentment, tots pendents dels incendis. Triple incendi ara mateix que tenim a les nostres radars, per dir-ho d'alguna manera. El pitjor, ara mateix, és a la Catalunya del Nord. Crema sense control al massís dels Aspres, ha deixat 10.000 persones evacuades. Aquest és ara mateix el que preocupa. El que pinta una miqueta millor, ens ho deia l'alcalde de la Bisbal avui en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, és el de les Gavarres, l'incendi de l'Empordà, que han aguitejat i molt el cap de setmana, però ara la pinta millor. I després tenim l'últim dels incendis, que és a Castelló. En principi ja hi ha 500 persones desallotjades per aquest incendi, del qual s'espera que pugui aportar bones notícies a les pròximes hores, però que ara mateix continua actiu. I tot això amb una onada de calor que complica encara més el panorama. Tomàs Molina, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, estem en aquesta situació en què les temperatures s'enfilaran fins als 40 graus al llarg dels propers dies, sobretot dimecres i dijous, i aquesta pujada serà més notable al Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre, però també en tot l'interior de les comarques gironines. Per tant, aquesta situació de precaució, d'alerta, d'estar amatent davant d'aquest perill d'incendi s'ha de mantenir al llarg de tota la setmana. Potser dijous tindrem algunes tronades que puguin ajudar a refrescar una miqueta l'ambient.
0: Gràcies, Tomàs Molina.

0: Doncs actualitzem la situació d'aquests tres incendis. El que ha centrat bona part de la nostra atenció les últimes hores ha estat el de l'Empordà. Hi ha hagut moments en què el patiment ha estat molt alt, però ara mateix la cosa pinta bastant millor després d'un cap de setmana complicat, però la cosa pinta millor. Anem en directe al Bisbal d'Empordà amb el Fèlix Martín. Fèlix, molt bon dia de nou. Fèlix, bon dia.
1: Sí, bon dia.
0: Ara et sentim. Aviam, els bombers han actualitzat la situació fa una estona. Ens deies això, que la cosa es confirma, que la cosa va pel bon camí. Controlat no està, però la cosa va pel bon camí.
1: Això mateix. Ens deien, però, que difícilment es podrà donar aquest incendi per controlat al llarg del dia d'avui, aquest dilluns, després de les revifades, també fora del perímetre que hi ha hagut aquesta nit i matinada, especialment, per exemple, a prop de l'urbanització Mas Ambrós a Calonge, que és on s'ha cremat algunes de les cases. Recordem que, segons dades del satèl·lit, aquest incendi ha cremat 2.020 hectàrees del massís de les Gavarres, amb afectacions directes en 25 habitatges i construccions, de les quals 11 amb destrosses molt greus i danys estructurals. Treballen avui en aquest incendi 184 efectius dels bombers. Evidentment, ja és un nombre la meitat del que hi havia, per exemple, ahir diumenge. En poca estona també s'enlairarà un helicòpter bombarder per continuar remullant la zona més afectada des de l'aire.
0: Gràcies, Fèlix Martín. Al matí de Catalunya Ràdio parlàvem ara fa una estona amb l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ens deia això.
2: Hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'està complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, som optimistes, si segueix així, doncs al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que, per tant, és molt bona notícia.
0: Doncs aquesta és la situació ara mateix a la Bisbal d'Empordà. La cosa pinta notablement millor al voltant d'aquest incendi de l'Empordà. Avui ho analitzarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, com pinta aquesta situació després d'aquest incendi, que insistim, n'he quitejat molt aquest cap de setmana, però ara mateix les perspectives són prou positives. Saludem ara mateix l'alcalde de Calonge, Jordi Soler. Alcalde, com estem? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Confirmem això, que aquest cap de setmana hem patit molt, però ara la cosa pinta millor.
3: Bé, la cosa ara pinta, com he sentit a l'Òscar de Parit, pinta millor, certament. Ha sigut una nit tranquil·la, hi ha hagut alguna petita revifada aquí a la zona de la muntanya de la Creus, just davant o darrere del que és el nucli urbà de Calonge, al costat de Mas Ambrós, però ha estat apagada ràpidament per part dels bombers. I per tant tot sembla que la cosa va estar ja en camí de resolució definitiva.
0: Els veïns estan, com estan els veïns de Calonge? Els veïns o els que no són veïns, diguem-ne, els que estan aquests dies amb la segona residència?
3: Bueno, hi ha hagut molta preocupació durant aquests dies. La veritat és que el foc el teníem en alguns casos vagant pels propis carrers de les urbanitzacions. Per tant, la gent estava molt espantada i amb tota la raó del món. No obstant això, hi ha un punt de tranquil·litat ara en aquests moments. Tot ahir va ser un dia tranquil, tot i petites columnes de fum que estaven produint, perquè aquí hi ha molt de suro, bruc, vol dir que les rabasses i molts arbres encara tenen brasa en el seu interior i a poc a poc s'han apagat. És a dir, anem a camí de la normalitat. Ara és hora de fer recompte i mirar de veure com podem ajudar la gent que ha tingut o que ha patit majorment el sinistre.
0: Això anava a preguntar-li, perquè se'ns deia que hi havia una onzena de cases, una vintena de cases, una onzena de les quals havien quedat, francament, malmeses. S'espera, suposo, que a mesura que avancin les hores, això, tornar-nos-ho a mirar, a veure si s'ha d'actualitzar aquest balanç, no?
3: Hi ha un grup de bombers que són arquitectes que estan mirant estructuralment com estan les vivendes més afectades. Les 14 cases, diguem, que estructuralment per al moment han resultat molt danyades i per tant no es poden evitar. És en tot el perímetre de l'incendi. Per tant, hauríem d'esperar acabar el dia d'avui que hagi pogut fer les seves inspeccions i el recompte, i a partir d'aquí sabrem més coses.
0: Durant aquest cap de setmana, sobretot, es va insistir molt per part de les autoritats que la gent es confinés en municipis com el seu, com Calonge, i que la gent no vingués de l'àrea metropolitana de Barcelona. Disculpi que li pregunti així, alcalde, però la gent va fer bondat?
3: Els que es van confinar, sí.
4: El pots passar, sisplau.
3: I amb això ja li he respost.
0: O sigui que la gent va venir de fora.
3: Sí, va venir gent de fora. Es va haver inclús tallar la C31, la variant, que diem nosaltres, no va venir amb la mateixa quantitat que altres setmanes, però a la crida que va fer el president de la Generalitat de que la gent es mantingués a casa seu, molta gent doncs no li va fer cas.
0: A què ho atribueix? Es costa de fer una mica de sociologia de butxaca, eh? Però què ho atribueix, alcalde?
3: Bueno, és realment el dia 4 era el començament de vacances. Esclar, som humans i també ho entenem, no? I a mi no m'ha de passar. Però bueno, davant d'una situació així, ells també ho vivien de lluny, no? Però davant d'una situació així i advertits com estaven, la gent no hauria de fer més bondat.
0: Alcalde, li agraïm moltíssim que ens acompanyi i ens alegrem que la cosa pinta millor, a veure si es va confirmant a mesura que passin les hores. Jordi Soler, l'alcalde de Calonge, mil gràcies, alcalde, una abraçada ben forta.
3: Moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
0: 8:08, aquest és un dels incendis que pinta una miqueta millor, després d'un cap de setmana que, com dèiem abans, doncs home, hem estat tots bastant preocupats, però l'escenari més complicat ara mateix pel que fa als incendis és a la Catalunya del Nord. És un incendi que crema des de dissabte al massís de les Aspres. Ha deixat dues persones ferides, una de les quals un bomber, i sobretot 10.000 persones que s'han hagut d'evacuar. Anem en directe, Montse Poblet, que molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com està el panorama?
5: Malament, malament, perquè el foc continua avançant sense control i amb molta rapidesa. Només aquesta nit han cremat 1.000 hectàrees, per tant ja estem a 4.600. Malgrat els esforços dels 700 bombers que hi estan treballant, les flames han saltat al riu Tet i ara ja estan a tocar del massís dels Aspres, una zona de difícil accés pels mitjans terrestres que els bombers volen evitar de totes. Hi ha més de 10.000 persones evacuades, els és alert dels telèfons no paren de sonar, demanant a la gent que viu a les comunes d'Aspres i d'Ill-Sortet que abandonin els pobles, si és que encara no ho han fet, i que si no tenen manera de marxar, demanin ajuda als ajuntaments perquè els traslladin a algun dels albergs habilitats per acollir-los. El prefecte de Perpinyà, Pierre Regnault, els agraïa la comprensió i els advertia del perill que comporta intentar tornar.
6: Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des
7: Vull demanar al conjunt de persones que van ser evacuades i a les quals agraeixo el civisme i la valentia amb què van sortir dels seus pobles, que avui no intentin tornar-hi, que no vagin a casa perquè el foc continua actiu i per tant de moment no poden tornar-hi.
5: Corregim el balanç de ferits perquè l'últim balanç és de 5 lleus. Ahir es va qualificar per error de crític l'estat d'un bomber i d'un veí.
0: Ah, això és interessant i és important, eh? Són 5 ferits lleus, eh? Llavors, sí. Ara, Montse...
5: Sí, 5 ferits lleus i les flames no estan a dins d'Aspres, estan a punt d'entrar en el massís, que és aquesta zona on costaria moltíssim treballar amb els mitjans terrestres i, per tant, els bombers estan concentrant en allà tots els esforços per evitar que entrin a dins del massís.
0: És interessant aquest missatge que sentia en Montse demanant a les persones evacuades que continuïn i estan evacuades, és a dir, que no tinguin la temptació de tornar. Ho dic perquè ara comentàvem amb l'alcalde de Calonge que alguns no van fer bondat i no van seguir les instruccions. En el cas d'aquest incendi a la Catalunya del Nord, el missatge és claríssim de les autoritats, eh, Montse?
5: Claríssim, hi ha 26 municipis evacuats i alguns de confinats, i pel que nosaltres vàrem poder veure ahir, la gent va anar sortint ordenadament, però molt ràpid dels pobles, alguns amb els seus cotxes, d'altres caminant, i si no tenies manera de sortir, es van habilitar autobusos per dur-los cap a aquests albergs. De fet, nosaltres acabem d'arribar a Tuir, a la Maison del Poble, on ara intentarem entrar, aviam si podem parlar amb algunes d'aquestes persones que van haver de marxar ahir de casa seva.
0: Doncs tornem a parlar d'aquí una estona. Montse, mil gràcies.
5: Molt bé, fins ara.
0: Fins ara. Tenim aquest incendi de la Catalunya del Nord, on la situació és molt complicada, com ens deia la Montse Poblet. Tenim l'incendi de les Gavarres, on afortunadament el panorama és molt millor, però és que en tenim un tercer. Tenim un incendi actiu a Castelló, al municipi de Soneja i a Suèver. En aquest cas són 150 hectàrees cremades i 500 persones desallotjades. Anem en directe també. Alba Barbosa, què ens expliques? Bon dia.
8: Bon dia, doncs. Des d'aquí les notícies són més positives. Els veïns evacuats són del poble de Suèver. De moment no podran tornar a casa, però els bombers a primera hora d'aquest matí ja ens deien que parlen d'evolució favorable del foc, tot i que, amb prudència, l'incendi no s'ha perimetrat, tampoc està estabilitzat. Han treballat aquesta nit per contenir tots els flancs. Ens explicava el director del punt de comandament de bombers, Fernando Quindelán.
9: Hemos conseguido, vamos a decir, estabilizar un poco... con alfileres, pero sí que hemos conseguido sujetar el incendio.
8: A les 9 hi ha prevista nova reunió per seguir l'evolució del foc i assistirà també el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca. A aquesta hora es comencen a incorporar els mitjans aeris. Les hectàrees afectades es mantenen al voltant de les 150, la gran part dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Per tant, aquesta xifra no ha variat des d'ahir. Els veïns reubicats al seminari de Sogorbe són una cinquantena, són veïns d'Assuever que han estat reubicats a aquest seminari de Sogorbe. El risc per incendi és extrem avui a gairebé tot el País Valencià. Des d'aquí, des d'aquest punt de comandament, avui veiem una columna de fum grisa, però molt diferent, no tan densa, no tan negra com la que veiem ahir des de la carretera.
0: De fet, ara sentíem els helicòpters, no, Alba? Això són els mitjans aèris que ja s'hi posen, oi?
8: Exacte, sí, sí, comencen a enlairar. Es preveuen que hi treballin uns 17 mitjans aèris, més o menys com ahir. Ahir parlàvem d'una vintena, doncs avui també ens mouríem sobre aquesta xifra.
0: Alba Barbosa, mil gràcies, parlem d'aquí una estona. Fins ara.
8: Vinga, fins ara.
0: Insistim que tenim aquests tres incendis amb uns panorames molt diferents, eh? Tenim aquest incendi de Castelló que està actiu amb aquesta incorporació dels mitjans aeris que ara sentíem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tenim l'escenari més complicat a la Catalunya del Nord i tenim l'escenari que d'alguna manera ara és molt favorable, però durant el cap de setmana doncs ha fet patir molt, que és aquest incendi de l'Empordà a les Gavarres i que ha generat doncs tot tipus de testimonis, tot tipus de comentaris, però un dels que ha tingut més ressò és aquest.
10: I està tot sec. Està tot sec i abandonat. Això és una vergonya. El món crema, la terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer. Hem de fer com els nostres avis. Viure senzillament. La terra parla. És que és increïble. És que l'ambient està calent.
0: És la Núria Molla, que és una pagesa de Calonja. Núria, com estàs? Molt bon dia. Núria, bon dia. No ens sent. Ara mateix la Núria Molla. Núria, bon dia. Mirarem de recuperar-hi ara mateix la conversa perquè l'hem sentit estossegar, vull dir, de sentir-la nosaltres, la sentim, però és ella que no en sent a nosaltres. És, com dèiem, és una parella de Calonja, i vam parlar el dissabte, i vam parlar al suplement de Catalunya Ràdio, i també volíem saber doncs com està 48 hores després de fer aquestes declaracions que es van fer virals. Núria, ara sí, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia.
0: Això, dos dies després, la cosa pinta millor.
11: Sí, el poble olora cendra, però respirem descansats, la veritat. Tot i això, encara molt tocats i bueno, ja mirant cap al nord, cap al sud, veiem que crema cap amunt, cap avall, i bueno, i aviam quines temperatures arribarem avui.
0: Tot el que és les teves instal·lacions, allà on treballes, allà on tu vius, al final està raonablement bé després d'aquest incendi?
11: Nosaltres sí, estem a la vall de la Conca del Tinar, just aquí baixant les Gavarres del Puig Cargol, i aquí el vent, com que ens bufava a favor, com aquell qui diu, no ens ha tocat res. Llavors hem viscut tranquils, però expectants de tot el que estava passant.
0: I ja et sentíem aquests dies parlant-ne, però quines coses creus que no hauríem d'aprendre d'aquest incendi? Quines lliçons no hauríem d'agafar?
11: Jo he filosofat molt del tema, estic encara molt emocionada. A casa en parlem molt, tinc la sort de que a casa sempre a taula sempre hi ha un debat a parlar i a reflexionar, i per mi són aquestes polítiques que s'ha encarregat la pagesia petita, s'ha encarregat tot el petit productor, l'estan maltractant encara a dia d'avui a Catalunya, a Espanya, a Europa, al món. Tot ha de ser una pagesia industrialitzada o esclaus del sistema, produir per grans supermercats, grans superfícies, i això és un desastre. Després el problema que tenim tots global, que jo crec que individualment, parlant com a ésser, com a persona, d'individu, hem de canviar la manera de fer, de viure i a on consumir.
0: A més, hi ha una altra qüestió, que ara parlàvem amb l'alcalde de Calonja, jo li preguntava si els veïns havien fet bondat en el confinament i si la gent havia respectat aquesta petició de no anar a la segona residència el cap de setmana, i ell em deia, els primers sí, els segons no tant.
11: Bueno, jo crec que això ja és, la gent s'ho passa tot pel forro, els és igual, el sentit comú no surt, sembla que sempre s'ha de marcar tot amb policia, ordres. Jo crec que la humanitat està una mica, no sé on té el cap i la coherència.
0: Núria, mil gràcies per aquesta claredat i ens alegrem que estigueu tots bé, de debò.
11: Moltíssimes gràcies a vosaltres de donar veu a la pagesia.
0: Una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
11: Una abraçada, adéu, bon dia.
0: Avui aquests incendis són un dels temes del dia, passa un minut d'un quart de nou, tot això, com deia ara mateix la Núria, amb vistes d'una nova onada de calor.

0: Temperatures que poden fregar tranquil·lament o arribar-hi als 40 graus a Ponent, a l'Empordà, a l'interior, a les Terres de l'Ebre. 18 comarques ara mateix amb avisos per calor intensa a Berta Torrades.
1: Protecció Civil i els agents rurals demanen extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi i amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, eleven a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa. Jaume López és el cap de guàrdia de Protecció Civil.
2: No voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni a vehicle, i evidentment a la mínima que algú vegi una columna de fum, trucar al 112 i alertar a les institucions.
1: En els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa, està completament prohibit fer qualsevol activitat amb risc d'incendi en terrenys forestals. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs justament amb aquestes recomanacions de Protecció Civil podem saludar-ne ara mateix la subdirectora Imma Soler. Senyora Soler, com estem? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: El que dèiem, és a dir, hi ha una sèrie de recomanacions molt clares perquè el perill d'incendi en alguns punts del país és extrem encara.
3: Exacte, exacte. I entrem en una setmana que amb aquesta onada de calor, amb aquestes temperatures que estàveu ara comentant, que poden arribar fins a 40 graus a la zona de Ponent i també a la resta del territori una temperatura molt elevada entre 34 i 36 graus a la línia de litoral. Imagineu-vos, tot el país tindrem aquesta calor i per tant hem de pensar en aquest risc d'incendi que també creixerà juntament amb la calor i haurem de ser molt vigilants. Cap ignició, cap guspira, cap foc que pugui crear un incendi, és el que hem de fer entre tots, és el que hem de vigilar i sobretot si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112.
0: Sí, perquè alguns d'aquests incendis, com és acat el de les Gavarres, en principi hauria estat per algun tipus de feines, no? Per una radial, em fa l'efecte que s'havia comentat. De fet, jo una persona
3: detinguda. Sí, ja sabeu que això.
0: Sí, sí.
3: Ja sabeu que això en aquests moments s'està fent el seu procés d'investigació i d'esbrinació del que ha passat, però ja veiem com una acció mal feta el que pot fer és comportar aquesta gran emergència que hem tingut aquest cap de setmana. Mm. Això et sap molt de greu, perquè per un segon, per un moment, el que es fa és aquesta destrossa i, evidentment, el que és el que entre tots hem d'evitar.
0: És que, a més, els missatges en aquests casos jo crec que són meridianament clars, tant per part de les autoritats com els que traslladem als mitjans de comunicació, però, per exemple, els agents rurals ahir denunciaven que hi havia persones que entraven en bici o a peu al massís de les Gavarres, tot i que estava tancat.
3: Clar, això és un perill, perquè aquí el que hem de pensar és que estem entrant a peu o en bicicleta en una zona on hi ha un incendi actiu, aquest incendi amb una girada de vent, heu sentit parlar aquest cap de setmana, els bombers segur del tema de que entra la marinada, entra la tramuntana, doncs els vents i la meteorologia també fan variar l'evolució de l'incendi. Per aquest motiu, sapiguer cap a on es dirigirà un incendi, doncs els bombers, els tècnics ho van estudiant i per això saben per on apagar-lo, però les persones no ho coneixem, això. Llavors és molt difícil posar-nos en aquesta zona i saber què passarà. Llavors, si entrem i ens trobem amb aquest incendi, una persona davant d'un incendi no pot fer res i el més segur és que tingui un dany. Llavors, per aquest motiu nosaltres demanem aquest no accés.
0: Quan hi ha aquestes instruccions estat clares, de tota manera, el fet que es mantingui determinats concerts o festivals de música amenaça d'alguna manera amb, no sé si dir, confondre o esmorteir el missatge inicial?
3: Jo crec que el que s'ha de mirar és on és la ubicació, on es fa, què succeeix, si hi ha la viabilitat per talls de carreteres o per com està la situació d'accedir a determinats punts i actuar en conseqüència. El que m'estàs comentant són aspectes molt localitzats que davant d'una emergència que tenim que afecta molts municipis o un tros de terreny molt gran, doncs el que hem de fer és localment veure quina és la situació i analitzar què és el millor per la societat en general, si que aquella activitat continuï o que es pugui restringir. I és el que suposo que han anat fent els ajuntaments, els promotors de les activitats aquest cap de setmana.
0: I, senyora Soler, a banda del risc d'incendis, evidentment, onada de calor, per tant, una vegada més recordem prendre moltes precaucions amb aquestes altes temperatures, molt especialment les persones més vulnerables, la gent gran, els més petitons.
3: Clar, correcte. El que tenim que fer és lo típic, hidratar-nos bé, vigilar de no estar sota la insolació del sol, vigilar també les hores de calor més forta, no fer esforços forts sota del sol en aquestes hores de calor, recordar la gent que treballa, que vigilin amb els descansos, que vigilin amb la hidratació, amb quines les hores amb les que poden estar a l'exterior. Recordem que es poden modificar horaris, que es pot fer moltes coses per mirar d'afrontar aquesta onada de calor tan forta que tenim, i alhora també doncs, aquesta vigilància que tu dius, sobretot les persones que estan parlant de dependència nostra, les persones grans, els nens, vigilar sobretot això, que s'hidratin, que no estiguin a sota del sol. Recordem, mai dintre d'un vehicle tancat. Els vehicles tancats arriben amb una temperatura que una persona dintre pot morir. Per tant, aquesta vigilància també. Ser molt curosos amb això. No només això, també les mascotes. Vull dir, pensem en tot això i mirem en aquests dies aquesta vigilància, com la podem fer perquè els puguem passar millor.
0: I Soler, em fa l'efecte que haurem de parlar bastant aquest estiu, de subdirectora de Protecció Civil. Moltíssimes gràcies per estar al matí de Catalunya Ràdio.
3: A vosaltres, com sempre. Bon dia.
0: Bon dia, 8 i 22.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
4: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, és un quart i mig de nou. Els incendis, la calor, són el gran tema del dia i ho seran durant el dia d'avui, però hi ha altres notícies que repassem ara mateix. Repassem els bàsics del matí amb el Robert Prat, el Pol Foradà, de la Sílvia Solanes i la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: D'entrada tenim un escàndol important al Mundial que segurament es farà gros. La FIFA ha retirat una targeta vermella a Balogun, de la selecció dels Estats Units, però és que ho ha fet després d'una trucada de Donald Trump.
7: La FIFA ha anunciat que ha retirat la sanció d'un partit sobre el davanter, l'estrella, de fet, dels Estats Units, que va ser expulsat al gens de final i, per tant, podrà jugar els vuitens contra Bèlgica. Segons el New York Times, la decisió s'ha pres després que Donald Trump truqués personalment al president de la FIFA, Gianni Infantino, per demanar-li que revisés la decisió.
0: Doncs Infantino ho ha fet. De fet, la Federació Belga, Robert, ha fet un comunicat on assegura que està textualment estupefacte.
7: Diu que està estudiant totes les opcions possibles per textualment protegir els drets dels equips del Mundial i els principis fonamentals del joc net. És el primer cop que la FIFA retira una targeta vermella a un jugador des de l'any 1962, quan va permetre que Garrincha jugués la final entre el Brasil i la República Txeca.
0: Avui en parlarem, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, i d'entrada els esports repassarem, diguem-ne, la part estrictament futbolística del Mundial. Deixeu-nos dir ben ràpidament que Noruega i Anglaterra han eliminat el Brasil i Mèxic respectivament i que avui juga Espanya en Portugal. En fi, però encara parlant de Donald Trump.
8: Over 250 years the world has seen the great empires, vast kingdoms, mighty nations.
0: El president dels Estats Units ha reivindicat l'excepcionalitat dels Estats Units en aquest ja famós acte per celebrar els 250 anys del país, on també han estat notícia les imatges de supremacistes blancs.
9: Un grup d'homes encaputxats han desfilat per Washington amb banderes i crits de Recuperem Amèrica. Portaven els símbols de Patriot Front, una organització que defensa la transformació dels Estats Units en un etnoestat.
0: Doncs aquest Donald Trump és el que veuran els socis de l'OTAN demà a la cimera d'Istanbul, la cimera de l'Aliança Atlàntica. El president dels Estats Units ho ha escalfat una mica, com és habitual, dient que és ridícul que Washington continuï pagant diners i contribuint a l'OTAN. I això enmig de la llau de detencions a Turquia, on es farà aquesta cimera, en aquestes hores prèvies. De fet, se'n compten més de 100 enviats especial de Catalunya Ràdio Istanbul, Bruno Forte de Mires.
10: Durant aquest cap de setmana a Istanbul hi ha hagut manifestacions, però la més conflictiva va ser la d'ahir a Ankara. Amb aquests càntics contra l'OTAN, els manifestants desafiaven la prohibició de protestar a la capital. Ho ha ordenat el govern turc mentre duri la cimera de l'Aliança Atlàntica. La policia va dissoldre la marxa i va haver-hi enfrontaments. Més enllà d'això, des de finals de juny, les autoritats turques han detingut més de 200 persones suposadament vinculades a grups jihadistes o a organitzacions violentes d'extrema esquerra. Les ONGs avisen, però, que entre els arrestats hi ha advocats, acadèmics, activistes i periodistes independents. Consideren que el president turc, l'islamista Recep Tayyip Erdogan, ha aprofitat la cimera de l'OTAN com una excusa per reforçar la repressió. Des d'Istanbul, Bruno Forte a Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una previsió destacada del dia la tenim a Madrid. Hi ha Consell de Política Fiscal i Financera, és a dir, Hisenda reuneix les comunitats autònomes per fixar, entre d'altres coses, el camí d'estabilitat dels pressupostos del 2027. Això és una mica tècnic, però perquè ens entenguem és un pas imprescindible per tramitar els pressupostos. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bon dia.
11: Bon dia, sí, avui tràmit necessari i estrena del nou ministre d'Hisenda Arcadi Espanya davant d'una majoria de comunitats del PP. El govern espanyol avui té les cartes a les mans per tirar endavant el topall de despesa dels futurs pressupostos i el repartiment del dèficit que hauran d'assumir les administracions. Una altra cosa serà el Congrés, on s'haurà de votar la setmana que ve, tot i que un no dels diputats no fa descarrilar legalment els comptes, que segons ha dit al diari Punes el ministre Carlos Cuerpo, segueixen cremant etapes.
12: Ese propósito de cumplir con un calendario
6: ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa. Queremos conseguir aprobar estos presupuestos.
11: La d'avui serà una reunió on no està previst parlar del nou model de finançament, tot i que el PP tractarà de mostrar el seu rebuig al model pactat entre el PSOE i Esquerra.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
11: Adéu, bon dia.
0: Per cert, que sobre això, Esquerra, ara que ho citava en Dani, el partit, Esquerra Republicana, assegura que no renuncia al traspàs de recaptació de l'IRPF. És el que deia el suplement a l'Hisenda Alemany.
12: La recaptació de l'IRPF segueix sent una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat i hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
0: I una altra enquesta avui dona mals resultats al PSOE si ara tinguéssim eleccions. La pública és espanyol, que diu que el PSOE, amb tots aquests casos de suposada corrupció, empenyen les esquerres a una de les seves pitjors caigudes que recorden.
13: Sí, apunta que PSOE, Sumar i Podem, la suma d'aquests tres partits, arribaria tot just al 113 escons. I si es repetís el pacte d'investidura, aconseguirien 143 diputats. Són 36 menys que ara i, per tant, molt lluny de la majoria absoluta. El PP aconseguiria 147 diputats, 11 més dels que té, i amb un Vox que en trauria 58, la suma de tots dos pràcticament, o de fet superaria els 200 escons. Dit d'una altra manera, només hi hauria una majoria absoluta, la que hem vist a Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i ara Andalusia, i és el PP amb el suport de l'extrema dreta. És una enquesta que va bastant en la línia de la que teníem aquest cap de setmana a La Vanguardia.
0: Dues enquestes més. El País i La Vanguardia, que també van en línies semblants, alerten sobre el lawfare.
13: Més del 65% dels enquestats consideren que el lawfare existeix. Diu que els casos que afecten el PSOE, de fet, són més coneguts que els que involucren el Partit Popular. I també hi recull al País una altra xifra. Una de cada tres persones encastades creu que els jutges tendeixen a afavorir la dreta. Ho recull, com diem, al País. Segons l'enquesta de La Vanguardia, avui segona onada, un 60% dels encastats creu que hi ha jutges fent política. La majoria veu parcialitat en els casos de Begoña Gómez o de l'exfiscal general de l'Estat.
0: I avui es reprèn el judici contra els 5 exalts càrrecs de salut per haver retardat, suposadament, la vacunació dels policies nacionals i de les guàrdies civils durant la pandèmia. Cristian Roldán.
14: A l'inici de la instrucció, Carmen Cabezas, que a principis de 2021 exercia com a subdirectora general de promoció de la salut, figurava també com a investigada. La seva defensa, però, va portar una conversa de WhatsApp amb una membre de l'equip de Vergés, on Cabezas expressava les seves discrepàncies a l'hora d'aturar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Arran d'aquestes proves, el jutge va concloure que la decisió no l'havia pres ella i va decidir arxivar la causa contra Cabezas, però mantenir-la com a testimoni. D'altra banda, la delegació del govern espanyol a Catalunya, amb Teresa Cunillera al capdavant, va demanar també explicacions a la Generalitat quan es va interrompre aquesta vacunació dels agents estatals al març de 2021. S'espera que avui Cunillera detalli els motius que va al·legar Salut per aturar el subministrament de vacunes. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem arribat, heu sentit els senyals horaris a 8:45. De seguida repassem la resta de titulars de la jornada, però abans, cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Sílvia Andrés, bon dia.
15: Bon dia. La circulació de la línia R3 entre Ripoll i Ribes de Freser continua interrompuda per problemes a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. A més, recordar que hi ha modificacions a la línia per la celebració de l'etapa d'avui del Tour de França, la mitjana i llarga distància. Destaca que el tren Irió, que ha sortit de Madrid Puerta de Atocha i que havia d'arribar a Tarragona a les 9, ho farà una hora més tard, cap a les 10 del matí. Pel que fa a l'aeroport del Prat, matí força tranquil, només veiem que el vol d'EasyJet cap a Manchester, que estava previst per 10:45, sortirà 15 minuts més tard.
0: I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
16: Mira, sobretot les rondes de Barcelona i sobretot la litoral, per un accident que talla un carril de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, i encara retencions destacades també a la P7 entre Reus i Constantí en sentit Barcelona per un altre accident que talla dos carrils.
0: I punts taronja?
16: Queden encara punts amb densitat a la 2 de Sant Vicenç dels Horts. Ja s'ha retirat l'accident que us explicàvem fa uns minuts. Tot i això, com dèiem, encara trànsit dens en sentit Barcelona des de Sant Andreu de la Barca.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
16: Fins ara.
17: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: El temps amb aquesta onada de calor que avui continuarà sent intensa. Tomàs Molina, bon dia.
18: Molt bon dia. No només avui, sinó de fet al llarg de tota aquesta setmana i podria ser també una part de la setmana vinent. Avui un dia de sol, encara amb una miqueta de vent, doncs que manté aquesta situació de perill alt. Ja no és tramuntana, però persisteix. Fins al mig matí, a les 12, a les 13, doncs s'acabarà aquesta miqueta de tramuntana que bufa a les zones més altes de l'Alt Empordà, però després s'imposaran les brises, i és una situació de temperatures, ja ho dieu, que poden arribar als 40 graus a les comarques de Ponent aquesta setmana, i per tant doncs cal mantenir molt amunt aquesta precaució davant d'aquesta situació de perill d'incendis.
0: Ens afegim aquesta crida a la precaució. Gràcies, Tomàs, fins ara.
18: Bon dia.
19: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:45 de nou, matí de Catalunya Ràdio. Moment de parlar de Veneçuela, perquè les ONGs del país denuncien desaparicions de nens i falta de seguretat als recintes on, en teoria, hi ha d'haver-hi refugiades les persones que han perdut la casa arran del doble terratrèmol de la setmana passada. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
20: Segons les últimes xifres oficials, hi ha 850 edificis afectats i 190 van col·lapsar aquí a Veneçuela. Un d'aquests és on vivia en Wilmer, pare de dues criatures. Ara viu al Parc Est, on s'apleguen mig miler de tendes de campanya amb damnificats, però vol marxar.
21: Hace días que se robaron una niña, hace días había alguien que no era aquí y estaba solicitado por la policía. Entonces lo ideal es encontrar un alquiler donde nos podemos ir y estar relativamente mejor.
20: El temor de Wilmer és també el de moltes ONGs que ha denunciat desaparicions i tràfic de nens. Carla Vitola és portaveu d'Àngeles Guardianes.
22: Con los niños que hemos interactuado le preguntábamos, él es tu familia, él es tu tío, ¿sí? ¿Estás segura? Visualizar si de verdad son su familia o no.
20: Des de Caracas, Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Veneçuela també és notícia avui perquè la presidenta interina Delcy Rodríguez ha iniciat els tràmits per querellar-se contra l'empresari Víctor Del Dama.
9: Ho fa després que l'empresari afirmés que l'actual presidenta veneçolana i antiga mà dreta de Maduro va lliurar un sobre de la petroliera veneçolana. PDVSA ha vinculat al presumpte finançament irregular del PSOE. Segons explica El Mundo, Delcy Rodríguez ha encarregat el despatx de Baltasar Garzón que s'encarregui del cas.
0: 2:45 de nou.
23: També vull agrair a la ciutadania la paciència que han tingut aquests dies perquè hem vist alterades les seves vides o la mobilitat a la ciutat o les carreteres del país, però crec que valia la pena. Des dels Jocs del 92, sens dubte, ha estat l'esdeveniment més important que ha viscut la ciutat de Barcelona.
0: Era alcalde de Barcelona després de la visita del tour a la capital catalana.
9: L'Ajuntament insisteix que no hi ha hagut incidències destacables, tot i els talls i els grans problemes per circular. Avui l'etapa surt de Granollers.
0: I encara alguna cosa més que volem explicar. Per exemple, l'Aliança Catalana ajorna el Congrés en què preveu modificar els seus estatuts per vetar presentar-se a les generals.
9: El conclave s'havia de celebrar a finals d'agost, però finalment serà el setembre per centrar-se, diuen des del partit, a tenir una selecció curada dels candidats de cara als comicis municipals. Ho llegim al periòdico.
0: I a Lleida disminueix el nombre de persones en situació irregular que tenen el dispositiu de destinat als treballadors temporers. Així ho constaten no només l'Ajuntament, sinó l'entitat Fruita amb Justícia Social, Estela Busoms.
24: Segons el regidor d'Acció Social, Carlos Enjuanes, les persones que arriben sense paper s'han reduït a la meitat, del 40 al 20% del total. Per això assegura que la prioritat és facilitar que els que poden treballar, que són la majoria, puguin encadenar contractes i tinguin un lloc on dormir.
25: Si alguna empresa necessita un temporer per aquestes dates que falten, jo que sé, de juliol, i el problema és que ja el contractaria, però és que no tinc allotjament. Tranquil, l'allotjament el fiquem nosaltres.
24: Des de l'entitat Fruit amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que aquesta no hauria de ser la funció de la paeria.
26: És un bizum a la patronal, és un bizum a aquells empresaris que no compleixen el conveni laboral i que, per tant, no ofereixen allotjament als seus treballadors.
24: Des de Lleida, Estela Busoms per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I els ajuts a la barema en verd faran que aquest any la producció del raïm es redueixi prop d'un 4%. Els viticultors que s'hi acullen eliminen el raïm abans que maduri per evitar que els preus baixin.
9: A canvi, es reben una ajuda d'uns 1.700 euros per hectàrea, una quantitat de mínims. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien d'apuntar més viticultors.
27: Molts pagesos no eren conscients del problema que hi havia. Els pagesos han començat a tocar les cases comercials i les cases comercials han començat a dir que no volien el seu raïm. Llavors, jo crec que si això s'hagués, si la barema fos ara, s'haguessin apuntat moltíssimes més.
0: I encara alguna cosa més, ho dèiem ara, però val la pena recordar-ho. Atenció als usuaris habituals de la R3 de Rodalies, perquè avui s'havia de recuperar el servei entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però els trens no circulen en aquest tram per una incidència.
9: El servei estava interromput per les obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir d'avui s'havia de reprendre, però aquest matí a primera hora hi ha hagut una incidència i els trens ara mateix no circulen entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
0: I des d'avui fins al 30 d'agost, l'estació de Verdaguer de la línia 4 de metro de Barcelona queda fora de servei.
9: Els trens circularan per tota la línia groga, però no s'aturaran en aquesta estació. S'hi faran obres per adaptar l'intercanviador amb la línia 5. S'hi posen ascensors i s'eleven les andanes. També des d'avui fins al dia 7 de setembre es tanca un dels passadissos més transitats de tota la xarxa de metro, el de l'intercanviador de Catalunya entre les línies 1, la vermella, i la 3, la verda. El transbordament s'haurà de fer pel carrer. Es renoven tots els elements del passadís i es retira amiant, tot i que no era accessible.
0: Ara mateix són 2:15 de nou i després d'un cap de setmana que en l'àmbit cultural o de la socialité, que diuen, tot ha estat marcat per un casament.

encara, ens ho deia la Sílvia Andrés, encara molts mitjans parlen del casament de Taylor Swift amb Travis Kelce. De fet, el diari Guardian porta en portada, el The Guardian de Londres, porta en portada no només que Paul McCartney va actuar... sinó que va tocar en públic per primera vegada en 60 anys aquest amassó dels Beatles.

0: dit això, comencem una setmana, com sempre, d'estrenes a les plataformes de streaming.
1: Tell me, Mr. Ingles, what brought you to this land? A fresh start for my family.
0: I la família Ingles, déu-n'hi-do, quins records. Perquè a un remake de La Casa de la Pradera és un dels protagonistes, Marc Garriga.
2: Netflix ha tornat a adaptar els llibres de La Casa de la Pradera que segueixen les vicissituds de la família Ingles al Far West de finals del segle XIX. La sèrie busca l'equilibri entre el western, el drama i la comèdia i s'estrena dijous. La nova The Ghost in the Shell arriba a Prime Video demà. És l'última versió del manga cyberpunk original de Masamune Shirow, adaptat ara per l'important estudi Science Saru, una sèrie d'anime sobre un grup policial d'elit que combat el cibercrim. I pel que fa a les pel·lícules d'estrena a plataformes, destaquen Los Niños de la Resistencia a Movistar Plus, sobre un grup de nens que combat l'exèrcit nazi, i Mi Robot Favorito a Filmin, una cinta d'animació sense diàlegs creada pel DJ Kid Koala. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. 5 minuts i 3 quarts de 9.
3: Al Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
5: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
6: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
8: Nargal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.

0: alguna delícia per picar. L'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Bon dia!
2: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
3: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
4: Tranquils, que no ens avorrirem.
2: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i aquesta nit a TV3. La casa nostra. Ai, sangria, sangria.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Hem començat per... Hem parlat abans d'aquest escàndol a la FIBA, aquesta targeta vermella que li han retirat a un jugador de la selecció dels Estats Units, sospitosament, després d'una trucada de Donald Trump a Gianni Infantino, però no hem de pensar malament, no, Robert?
2: No, un truca a Trump i diu, retira això. Doncs ho retira i ja està, bueno, s'ha acabat.
1: Normal, tot molt normal.
2: Hi ha un precedent, eh?
1: No,
2: és a dir, hi ha un precedent, el que tu, el que explicàvem de Garrincha.
1: Sí.
2: Però va haver-hi al Mundial d'Espanya de 1982, el Camerún jugava un partit contra França.
1: Sí.
2: El xeic del Camerún va protestar una acció perquè considerava...
1: És aquell que va baixar al camp? És aquell que
2: va baixar al camp. Sí. I l'àrbitre va dir, doncs escolta'm, saps què?
1: Ja me'n recordo. Ja me'n recordo. En fi, va, ara de seguida parlem del Mundial. Però abans, el Tour viu l'última etapa a Catalunya marcada pels incendis al nord del país.
2: Sortida de Granollers, arribada als Angles, etapa 195 quilòmetres. No hi haurà públic quan la caravana travessi la frontera. 60.000 persones a Tarragona, 125.000 a Barcelona van donar suport als corredors de la Ronda Francesa. Isaac del Toro va guanyar l'etapa amb el permís del líder de l'equip, Tadej Pogacar, que va ser segon. A la general, Vingegaard primer, 6 segons d'avantatge sobre Pogacar, 15 sobre Benepul. L'Uluti neerlandès del Caja Rural, Àlex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
3: Sí, doncs només el fet d'estar aquí, doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi, pues, encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, pues, sense paraules.
1: Ara estic parlant del Mundial, perquè a banda del xou aquest que ara comentàvem, el Mundial ens porta l'eliminació del Brasil de Vinícius i Ancelotti.
2: Vinícius molt empipat, Noruega elimina el Brasil d'Ancelotti i Vinícius al Mundial, 2-1, doblet de Haaland, de res va servir el gol de Neymar, de penal al descompte, que va jugar el seu últim partit en Brasil. Vinícius no va voler llançar el penal. Ancelotti, seleccionador brasiler.
4: Encontrar noves idees, jo crec que no és la fi, és un principi d'un nou cicle, aquesta derrota.
2: Rafinha no va jugar ni un minut.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: I de seguida comencem l'àgora del dilluns, avui al matí de Catalunya Ràdio, però abans ja ho dèiem que estem pendents d'aquests tres incendis, el de l'Empordà, que pinta molt millor que no pas fa 48 hores, el de Castelló, que encara continua sense control, però sense cap mena de dubte, el que pinta pitjor és el de la Catalunya del Nord. Allà hi ha la Montse Poblet, ja hem parlat ara fa una estona, i tornem en directe perquè estàs amb un alcalde, Montse. Montse Poblet, bon dia. No ens sent ara mateix la Montse, i tornem en directe. I tornem de directe, vull dir, d'aquí una estona. Una mica de publicitat i ho tornem a intentar. Fins ara.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
4: Sona bé.
3: 4,3 litres de consum al 100.
4: Sona Qashqai e-Power.
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno un Nissan.
3: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Pluto!
6: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy.
12: B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
13: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
14: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pact és a 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a Skoda.es.
15: Només per tu, només per ser de mi MediaMarkt, tens un 15% de descompte a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app. Només el 6 i 7 de juliol. El millor descompte de l'estiu és a mi MediaMarkt. Encara no n'és membre? Descarrega't l'app i fes-te'n ara.
16: Víctor Fernández, alias
17: El Pajarito.
18: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
19: És una superació estar aquí.
18: Ni per diners.
20: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
18: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
21: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
22: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
23: I estic molt content amb mi mateix.
18: Nits sense ficció, genuïns. Això és una altra lliga. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Qui diu que a l'estiu no passa res?
25: Un mundial de futbol amb 104 partits.
24: El mercat del Barça de Flick.
25: La sortida del Tour des de Barcelona.
24: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
25: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
24: La recomposició del Girona segona.
25: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
24: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
25: El sol o a l'ombra.
24: Escolta el Tot Costa.
26: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.

0: De seguida comencem l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, però abans el que dèiem, anem a Perpinyà amb la Montse Poblet per buscar l'última hora d'aquest incendi a la Catalunya del Nord. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia. Ens hem mogut. Ja no som a Perpinyà, estem a Tuí, a 15 minuts de Perpinyà, un poblet que està situat al centre de tots aquests municipis que es van haver d'evacuar per,

0: per l'incendi. Estem en concret a la Maison del Ciutadà, és una espècie de centre cívic on han passat la nit unes 60 persones. Estem envoltats de llits de campanya, coberts amb mantes tèrmiques, i hi ha tot de gent asseguda, encara esmorzant. Veiem les restes del sopar d'ahir. Recordar-vos que s'han hagut d'evacuar 26 municipis per la proximitat del foc. L'evacuació va començar ahir al vespre, però els S-Alert dels mòbils continuen sonant, avisant a la gent que si encara queda algun d'aquests pobles, que marxi, i que sobretot no hi tornin. Ens acompanya Estefan Mestres, ell és alcalde de Tuí. Estefan, bon dia.
1: Bon dia.
0: Li volia preguntar com ha arribat tota aquesta gent fins aquí, com s'ha fet aquesta evacuació?
1: Una mica català i en francès també, eh?
0: Endavant.
1: Aquesta gent ha arribat a 6 a 7 ahir a la tarda, i han tingut de menjar, de dormir, de se faire soigner, i 300 persones són vingut a Tuí per la nit. 400 a 500 han anat d'un altre pobles, Canoès, Perpinyà, etc.
0: En total 300 persones a Tuí, repartides entre diferents establiments municipals, i també ens deien alguns hotels i també veïns que els han acollit. Aquest matí a primera hora el prefecte de Perpinyà ens deia que sobretot la gent no tornés a casa seva. Quines instruccions els hi han donat a vostès per continuar amb aquest operatiu d'emergència?
1: Soigner, com diguem en català, soigner.
0: Vigilar
1: la gent, que poden menjar, s'està aquí tranquil·lament, i anem a donar informació tot el dia en funció de l'incendi.
0: Entenc que a part de cobrir necessitats bàsiques, doncs això, no? De menjar, de poder dormir, de poder-se netejar, de que vostès els cuidin, potser algú ha necessitat algun tipus d'atenció psicològica?
1: Sí, tenim una atenció psicològica aquí, a la Maison de la Citoyenneté, i tenim infermeres, tenim metge també, que em fa que la gent poden estar aquí.
0: Alguna pregunta des de l'estudi?
2: No, ha quedat molt clar. Només enviar ànims amb aquesta situació que tenim ara complicada. Montse, moltíssimes gràcies. Qualsevol novetat, micros oberts.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins ara. I també val la pena que anem a la Bisbal d'Empordà per veure l'última hora d'aquest incendi, que aquest sí que pinta notablement millor. Fèlix Martín, què ens expliques? Bon dia de nou.
3: Bon dia. Sortosament aquí a la Bisbal d'Empordà, aquesta zona del massís de les Gavarres, la situació és força més tranquil·la que la Catalunya Nord fins aquest vespre, però no faran balanç de com ha anat la jornada i decidir si finalment, doncs, aquest incendi es dona per controlat. I és que hi ha encara molts punts calents. Aquesta nit matinada, per exemple, ha provocat alguna revifada, i no només a la zona cremada, també fora del perímetre, per exemple a tocar de l'urbanització Mas Ambròs de Calonge. Això ho concretava aquest matí la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz.
4: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades. És un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
3: Sobre el terreny continuen treballant uns 200 efectius dels bombers, la meitat respecte d'ahir, amb un únic helicòpter bombarder, i és que expliquen l'onada de calor i el risc extrem fa que s'hagin de dosificar esforços i estar molt alerta per si hi ha d'altres punts de Catalunya on calgui actuar de forma ràpida i urgent.
2: Gràcies, Fèlix. Fins ara. També volem saludar ara mateix el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell. Senyor Borrell, com estem? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Ara ho dèiem, aquest foc de les Gavarres, hem tingut una revifada aquesta nit. Suposo que és un dels perills, no? Per bé que la cosa pinta molt millor que no pas divendres o dissabte, aquestes revifades sempre són perilloses.
5: Sí, sí, la situació de l'incendi no té res a veure amb la situació de divendres o de bona part de dissabte, però encara no podem donar per controlat. Està estabilitzat, que vol dir que ja no ens creix de forma significativa, diguéssim, el que és l'àrea afectada per l'incendi, però encara hi ha de té molta activitat, moltes fumaroles a dintre, el que comentava la sotsinspectora Muñoz, no? Algunes petites represes dins i alguna fora del perímetre, i per això estem doncs treballant intensament. Tenim una bona notícia, que és que el que és el flanc que té més potencial, el flanc que ens podria cremar totes les Gavarres, aquest flanc dret de l'incendi, aquest està molt més estabilitzat que no pas la resta del perímetre. És el que vam prioritzar, s'ha treballat molt bé, tot i que, com sentíem, el perímetre és molt irregular, molt sinuós, parts mal cremades, amb aquest potencial de retorn, que vol dir que pugui tornar a cremar, perquè no s'ha cremat bé, i per tant el que ha quedat, perquè s'entengui, és la vegetació marrón, però no ha quedat negra, i per tant això encara és més fàcil de que torni a cremar. I tot i que s'ha estat treballant molt bé, i durant el dia d'ahir no vam tenir activitat en aquest flanc dret, doncs, i això és una molt bona notícia, també és veritat que hem d'estar molt atents.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui tenim amb nosaltres una entitat que forma part de les seccions de l'Avent Centre Cultural. És Gelada. I a més, Gelada, ja vam fer una entrevista perquè el 2023 vam fer els 50 anys. Per tant, aquest 2026 estem amb la celebració de 53 anys de la vida d'aquesta entitat, d'aquest centre excursionista d'aquí d'Esplugues. Per parlar de les activitats que s'estan fent per aquest any, tenim amb nosaltres a l'Oriol Pi. Benvingut.
2: Gràcies.
1: Gràcies a tu per estar aquí, per portar-nos totes les activitats que fareu, que les primeres s'han iniciat el primer cap de setmana del mes de febrer, el 7 i 8, que és la construcció d'un poblat d'iglús, que serà 33 anys que esteu fent, no de manera consecutiva, però seria la 33a edició d'aquest poblat d'iglús. Anem a explicar què és un iglú. Molta gent ja ho sabrà, però per qui no ho sap, què és un iglú?
2: Què és un iglú? Perquè ens fem una idea, és, si tots hem vist el Pingu, doncs és allà on viu el Pingu. Són aquells blocs de gel o de glaç que tenen una forma així esfèrica, circular o mitja esfera, i és originari dels poblats inuits. I aleshores, doncs, la idea és d'aquest poblat d'Ilus és anar-los a construir nosaltres mateixos. Òbviament, ara aprofitant, a més, aquesta temporada de neu tan bona que hem tingut, anirem a la zona del Ripollès, concretament a la zona de Vallter, i allà construirem aquest poblat d'Ilus. I la idea és passar-hi la nit, passar la nit a dins dels iglús. Farà fred? Sí, segurament farà bastant fred, però penseu, per exemple, que els iglús a dins mantenen una temperatura que oscil·la entre els 0 i els 2 graus. Pot semblar realment una temperatura molt incòmoda d'estar-se a dins, però penseu que a fora, a la nit, si fa menys 8 o menys 10 graus, a l'entrar dins és una sensació molt més confortable respecte al que està fent a fora. A més, també t'aïlla del vent i t'aïlla també del soroll. És una experiència molt curiosa de sentir res allà dins, mentre a fora pot ser que hi bufi el vent i que faci molt fred.
1: De fet, hi ha hagut gent que s'ha vist a dintre d'una allau i ha improvisat un iglú no construït d'aquesta manera. Si mirem el documental de Balandrau, veiem perfectament que hi ha una de les persones que diu: em vaig sepultar jo mateix dintre de la neu, em vaig fer una cova, que seria un iglú, i gràcies a això es va poder salvar. Per tant, la gent que feu alta muntanya, és molt important que feu aquests cursos d'iglús.
2: Sí, pot servir com a refugi d'emergència, com bé comentes. Esperem que no sigui el nostre cas. És a dir, la idea és doncs anar-los a construir durant el matí, tranquil·lament, tenint tot el dia, per a la que comenci a fosquejar, doncs ja tenir un lloc on resguardar-nos i passar-hi la nit.
1: Doncs anem a la propera activitat, perquè teniu una programació que va fins al mes de novembre.
2: Sí, sí, sí. Abans, si em permets comentar, per posar una mica de context, el Gelada és el grup excursionista que ja té molts anys de vida, com comentaves abans, i ara el que hem fet o estem intentant fer és doncs sortir, si se'm permet l'expressió, de l'hibernació amb què havia estat aquests últims anys, sigui per diversos temes, entre el Covid pel mig, entre la gent que ho portava doncs tenir altres coses i altres compromisos familiars que no els permetien doncs d'organitzar tantes sortides als caps de setmana a la muntanya, i ara la idea és reflotar-ho o sortir d'aquesta hibernació pensant una mica en grup de gent jove d'entre uns 20 i 40 anys, tampoc està estrictament limitat, però sí que una mica tot això neix de la idea de buscar un grup de gent per anar fent sortides a la muntanya. El que ens passa a bastanta gent és que tenim el nostre grup d'amics de tota la vida, amb el que fem els sopars i les festes d'aniversari i el que sigui, però a l'hora de sortir a la muntanya, doncs no, pel que sigui, doncs no els agrada o no trobes aquell grup de gent o no pots fer les mateixes coses. Aleshores, doncs, la idea és això, un grup de gent que tinguem ganes de sortir a la muntanya, i aleshores doncs per autoorganitzar-nos una mica i tenir com bé comentaves, i vaig ara això que em deies, hem fet un calendari, una mena de planificació d'aquí a novembre amb diferents sortides. Ara més o menys hem fet una sortida, un més sí, més no, per tenir això. No implica, no és tampoc una cosa que impliqui un compromís d'estar cada dos per tres atent al calendari i fent coses, sinó saber que, mira, doncs ara a l'abril farem aquesta sortida, d'aquí un parell de mesos farem l'altra, i si et ve de gust, doncs apuntar-t'ho al calendari, i abans, doncs quedar algunes setmanes abans per acabar d'organitzar-ho, i ja està, i sortir a gaudir de la muntanya.
1: Doncs quan acabem l'entrevista us direm on us podeu apuntar i què heu de fer per poder participar en aquestes activitats. I anem a explicar primer les activitats i fer una miqueta de caliu.
2: Vinga, doncs per anar fent boca o per anar entrenant una mica les cames per a aquestes sortides de muntanya que tenim planificades. Hem comentat ja el Poblat d'Iglús, ara al febrer, però després la idea és a l'abril fer una sortida a Montserrat, i aquí aprofito per comentar també, és una combinació, aquestes sortides a la muntanya que hem planificat, ja d'un parell de tipus, és a dir, algunes que són només d'un dia, que és una matinal de diumenge o una excursió, més després dinar i després ja tornar cap a casa, i alguns altres que són algunes altres sortides que són de cap de setmana. Com, per exemple, això, la primera serà a Montserrat, que serà una sortida d'un dia, fent una ruta sortint dels recorreguts típics dels guiris amb xancletes que pugen fins a Sant Jeroni, que això passa, doncs seria fer una ruta que sortís de tot això i anar a veure racons una mica més amagats de Montserrat.
1: L'excursió, la sortida a Montserrat, és un clàssic de gelada, perquè l'heu fet moltes vegades i sempre intenteu fer recorreguts diferents i descobrir indrets de la muntanya que són preciosos. Per tant, també ara fa temps que no fèieu aquesta sortida a Montserrat, també era un clàssic dintre de la programació de Festa Major de Sant Mateu, però bueno, com hem dit, hi ha hagut un parèntesi, i me n'alegro també que recupereu aquesta sortida.
2: Sí, això a Montserrat ho tenim ben a prop, no la veiem, així com altres pobles del Baix Llobregat sí que si treuen el cap per la finestra el veuen, nosaltres aquí
1: hem d'anar una miqueta fins aquí, fins al camp de l'estadi del Johan Cruyff, que ja comencem a veure Montserrat.
2: Val, però aleshores ja sortim del municipi.
1: Sí, ja sortim.
2: No tenim la possibilitat de veure'l des del municipi, no sé, des de dalt una mica al cim de Puig d'Ossa, si fa bon dia s'intueix.
1: Sí, i des del mirador de l'edifici Balden, que hi ha un restaurant, també es veu Montserrat. Vale.
2: Però torna a ser els de Sant Just, veus?
1: També,
2: ens falta això, ens falta un lloc per veure'l tranquil·lament. Però és això, com comentaves, Montserrat sí que és una sortida típica, la tenim a prop i volem doncs descobrir-la i descobrir indrets diferents. Després, el juny, farem una del que serà de tot el cap de setmana, que serà a la Vall de Núria. També és un lloc molt icònic de l'excursionisme català,
1: sí.
2: I doncs això també volem conèixer aquest espai. La idea serà fer nit en un refugi, aleshores doncs combinar el primer dia aproximació al refugi i l'endemà poder fer algun cim de la zona de Núria.
1: I al ser el mes de juny podreu disfrutar, perquè la nevada aquest any a Núria ha sigut de les màximes quotes que ha tingut de neu, i el juny estarà preciós, perquè segurament que hi haurà tota una sèrie de flora que feia molts anys que no sortia, perquè la neu fa això, que fa créixer tota una espècie de plantes i d'herbes que segurament que amb la sequera que hem tingut aquests darrers anys podem veure flora que feia anys que no veiem a la Vall de Núria.
2: Sí, realment es preveu, com bé dius, una primavera molt bonica, molt esplendorosa.
1: I explosiva de color,
2: sí,
1: i de vida.
2: Sí. Amb moltes ganes doncs, això de poder estar tant als prats com a dalt a les muntanyes per gaudir-ne. Si seguim amb la programació, al setembre hi ha una sortida a la Gallina Pelada. Aquesta seria de també només un dia. I ja per acabar, al novembre hem planificat una sortida a Andorra, que seria també de cap de setmana. Andorra també és el país veí que tenim aquí, que és el, com ells diuen, no? Tenen com a eslògan el país dels Pirineus, realment, clar, és que estan enclavats allà al mig dels Pirineus, i Andorra té el que té de bo a nivell de muntanyes és que té tota una xarxa i un circuit de refugis lliures molt potenciats des del mateix govern andorrà, que estan molt bé dins de les condicions que són uns refugis lliures, però que tens molta facilitat per fer un circuit dormint en algun refugi lliure, fent alguna circular per no haver de pujar i baixar pel mateix lloc, i dona molt joc. Aleshores, doncs, tenim temps encara per planificar la ruta, i una mica, tant aquesta, la d'Andorra, com totes les altres, es tracta, això és una primera proposta o un primer calendari, amb la voluntat de tots aquells que vulguin apuntar-se, doncs, de reunir-nos i acabar de decidir què ens ve més de gust, o quina zona de Montserrat volem descobrir, o quin lloc de quin cim de la zona de la Vall de Núria volem fer, i està obert això, a nosaltres mateixos trobar-nos, organitzar-nos i fer sortides que ens vinguin de gust. Hi ha aquesta planificació inicial. Si fruit d'aquestes trobades i aquestes sortides, doncs, fem la de Montserrat i abans no fem la de la Vall de Núria al juny, al maig volem fer-ne una altra, doncs també està obert això, de que nosaltres mateixos ens anem animant a trobar-nos, a fer comunitat, fer grup i fer muntanya i fer país.
1: Doncs anem a convidar les persones que puguin estar interessades. Com ho podem fer per participar i per formar part d'aquest grup de gelada? Què han de fer? On s'han d'adreçar?
2: D'entrada podríem dir que aquí a l'Avens, a Secretaria, donant informació quan s'apropin les sortides, també anar seguint les xarxes que fins ara han estat una mica en hibernació i ara les anirem traient d'aquesta hibernació i anirem, doncs, ja penjant les primeres, o anirem recuperant una mica això de, doncs, fotos que farem ara a la primera sortida al Poblat d'Iglús, i així, doncs, ja podem anar fent boca i tothom podrà veure, doncs, les sortides que anem fent, i allà anirem anunciant les properes sortides, doncs, via Instagram, via Facebook o via presencial, vinguent aquí a l'Avens i parlant a Secretaria, i ja indicaran, doncs, com ho poden fer, o el telèfon de contacte, o quan ens reunim. Això, cap problema, ens trobarem.
1: A més, l'accés a gelada és fàcil perquè són una de les seccions que estan a planta baixa, planta carrer, i no s'han de pujar escales.
2: Home,
1: com a d'altres.
2: Tot i que en el nostre cas, a veure, hauríem de poder pujar unes quantes escales, no? Si la idea després és anar a fer muntanya, però sí, entenc el que dius. És cert que per reunir-nos en el local que tenim aquí a la zona del mateix Avens no hem de fer molt esforç, perquè ja el guardem o ho guardarem per les sortides quan anem a caminar.
1: Oriol, si m'he deixat alguna cosa, alguna coseta més que vulguis comentar ja per anar finalitzant?
2: No, simplement, doncs, reiterar de portes obertes. En aquest sentit, estem a la muntanya i estem al camp, per tant, no s'hi poden posar portes, per tant, tot el contrari, tot ben obert per acollir gent. Sí que hem comentat d'una franja així d'edat jove, i hem dit de 20 a 40, però joves menors de 20 i joves més enllà dels 40 també seran benvinguts, perquè la idea és això, fer grup, tenir una xarxa de gent que ens agradi la muntanya i que, doncs, l'un per l'altre ens anem animant a fer sortides i a trobar-nos tant aquí al poble com sobretot per marxar i conèixer la muntanya que tenim per aquí a prop i el país.
1: Doncs gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Ja sabeu que de secció a secció, secció de la ràdio a secció excursionista, ens podem retrobar sempre que vulgueu, sempre que ho necessiteu, i recordar-vos que Gelada està a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, d'Esplugues de Llobregat.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Comencem avui el programa i us parlarem d'un llibre molt especial. Esplugues, pas a pas, 5 itineraris.
5: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el pap. O potser un gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar

0: Doncs per parlar d'aquests itineraris, d'aquestes plugues pas a pas, tenim el Miquel Casellas. Tu ets aquí d'Esplugues?
1: Sí, jo sóc fill d'Esplugues. He nascut aquí a Esplugues, he nascut a Can Cortada, que poca gent té el privilegi d'haver-hi estat i d'haver-hi viscut. Els meus pares són més joves a Can Cortada i jo hi he nascut allà, vaig néixer allà. Soc l'últim que he nascut en aquesta casa.
0: On està Can Cortada?
1: Can Cortada està al casc antic, diguéssim, d'Esplugues, a darrere de Can Ramoneda, entre Can Ramoneda i Can Pi, diguéssim.
0: Això és el carrer que va a l'església, el carrer de l'església, tocar la plaça de l'església.
1: El carrer de l'església, sí. Al costat de Can Ramoneda hi ha un petit caminet que puja, fa una pujadeta en un barri, i a darrere hi ha, és l'entrada, la façana de Can Cortada.
0: Has passat tota la teva infantesa, doncs, amb aquest carrer que ara és totalment peatonal, que no hi viu, que hi sapiguem, ara no hi veiem gent entrar i sortir, simplement veiem gent que passa i passeja.
1: Sí, gent que, molta gent passejant. El fet de ser de peatonal fet molt de gust de passejar, i després, clar, té la continuació cap al carrer de Montserrat, que acompanya a seguir tot aquest recorregut.
0: De petit hi havia molta canalla, jugàveu allà habitualment, al carrer...
1: A la part nostra, a la part de dalt de Can Cortada, érem els meus germans i jo, que érem tres, i a part dels senyors de la casa, del conde, que també era de la meva edat, i després a baix hi havia gent a Can Pi, i després sobretot hi havia gent al carrer Montserrat, sobretot nens al carrer Montserrat.
0: Com el Josep Florença, que el vam tenir...
1: Com el Josep Florença...
0: O els seus germans,
1: Camps,
0: també. Sí.
1: La Maria Teresa Carbonell,
0: sí.
1: Els de la Rosita Casellas del Calvialet, i les seves germanes, també. Uh-huh. Hi havia una colla de gent.
0: Us marcaven les hores de dinar i de berenar el rellotge del campanar?
1: Sí, sobretot ens marcava molt. Jo, particularment, clar, era un horari que era molt conegut. Sentir sonar les campanes i tots els quarts i les hores era molt agradable per nosaltres.
0: Molt maco. Miquel, tu estàs implicat en moltes entitats culturals aquí del poble.
1: Sí, arrel d'acabar els estudis, jo de seguida em vaig pujar a entitats del poble, vaig estar a l'agrupament Escolta Sant Jordi, que tenia el cau de nois, que precisament estava sota l'església, sota de l'altar major, i d'allà més o menys vaig començar de minyó, però vaig seguir, com que era dels grans, vaig fer de cap aviat, i després vaig portar altres unitats de l'agrupament, i després d'acabat el servei militar vaig fer de cap d'agrupament de l'agrupament d'Escolta Sant Jordi. Després, un cop casat, ja tenien dos fills, vaig deixar totes aquestes activitats perquè tenien feines, ja, altres feines laborals, i ara, poc temps després, ja m'he involucrat més amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, amb el grup d'estudis i amb altres entitats del poble que també m'han servit, m'han agradat.
0: Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Què et motiva a fer aquest llibre, aquest quadern del grup d'estudis?
1: Aquest quadern va sorgir d'una idea de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Volíem fer un número que sortís perquè la gent del poble, al rebre'l, pogués fer alguna activitat. I llavors, igual que un grup excursionista va preparar una excursió per anar a la muntanya, un grup va pensar una ruta de museus, a mi em van proposar que a través del grup d'estudis féssim un itinerari pel poble, que es pogués anar sortint quan es pogués sortir unes hores concretes a passejar. Va sortir un primer esbós itinerari que es va publicar a la Vida d'Esplugues i es va acabar. Però vaig veure que això m'havia deixat diverses coses amb aquest itinerari, i que Esplugues no només era aquest primer itinerari, sinó que hi havia altres llocs que es podia voltar-la, no? I llavors aquí van anar sorgint aquests altres 5 itineraris que es van anar fent, no?
0: A l'entrevista que et fan a la Crònica de la Vida d'Esplugues, ens diu que el primer itinerari ens porta a descobrir els barris del centre, Can Clot, a Can Vidalet, La Plana i Montesa. Déu-n'hi-do amb el primer itinerari.
1: Sí, el primer, no sé si em vaig passar de volada o de caminada, però sí, es va fer una miqueta llarg, perquè després aquests itineraris vaig proposar que tots sortissin i acabessin al casal Robert Orilles, que és la seu del grup d'estudis d'Esplugues. Llavors, clar, havíem de tornar en allà. I llavors, clar, si sorties, per exemple, fas el primer itinerari i acabes, diguéssim, a Can Clota, o acabes al carrer de Mestre Joan Corrales, puges amunt, i després per tornar a baix no tens altres coses per poder veure que siguin tan interessants. Per això vaig voler continuar i acabar una ruta més llarga, potser.
0: També segueix l'article dient que trobarem rellotges de sol i esgrafiats a la façana, a tot aquest recorregut que hi ha. Destacaries alguna cosa en específic d'aquest recorregut primer itinerari?
1: Com a rellotge de sol i esgrafiats, està molt bé, que hi ha a la plaça Santa Magdalena, sí, de Cal Faura, sí, que hi ha un rellotge de sol i precisament, sí, hi ha uns esgrafiats allà molt macos, també a la façana, al costat de l'Ajuntament.
0: Això ho destacaríem del centre.
1: Això, perdó, es diu Cal Faura, però de fet allà és Cal Tanet.
0: Després cap a Can Clota. Passeu per la baronia de Can Clota o
1: passem
0: en el recorregut?
1: Per Can Clota, entrem a la part de dalt per on hi havia hagut l'escorxador. Passem la plaça Sant Lluís, la plaça de la Dona, i seguim llavors per anar a veure Can Cadena i Can Esteve. I llavors ja anem a veure, a visitar a través sobre del pont, la masia del baró de Can Clota.
0: Molt bé.
1: I els camps que es veuen des de dalt al pont.
0: No direm tot el recorregut ni l'especificarem, perquè clar, l'interessant és que la gent es proveeixi d'aquest llibre, que en principi el podeu aconseguir a través del grup d'estudis d'Esplugues i també a través de la llibreria Esplugues.
1: Sí, la llibreria Esplugues està a la disposició de tots,
0: val,
1: de tothom que el necessiti.
0: Seguirem, si un cas, amb el segon itinerari, et sembla, Miquel?
1: Sí.
0: Ens posa barri del centre fins al barri del Gall per descobrir les indústries, els parcs i les seves infraestructures. També aquí parles tu de monuments i escultures.
1: Sí, hi ha bastantes escultures que es comencen ja des del mateix Robert Orillas, i hi ha escultures a la Dona Guitarra, l'escultura de la Flama del Canigó, sí, feta, o sigui, també estan allà el Robert Orillas, i hi ha un monòlit també allà a la porta del Robert Orillas, i després ja anem passejant cap al parc del Poden Feliç, que allà també hi trobem algunes escultures de diverses persones d'Esplugues. Sí.
0: Voldria destacar o esmentar que a la porta del Brilles hi ha un arbre que no és un monument, però que sí que el podríem considerar gairebé un patrimoni nostre, i que a la ventada de l'any 2000 el va malmetre, es va trencar, i la crònica de la vida d'Esplugues ens va oferir un altre ginjoler, és el ginjoler,
1: sí,
0: que el tenim protegit.
1: Sí, però no és aquest ginjoner va tornar a rebrotar.
0: Sí, està.
1: O sigui, aquest ginjoner ha tornat a rebrotar i, per tant, sí, és alegre que torni a rebrotar. El que passa és que també que no pogués rebrotar, perquè el tempesta va malmetre molt, la crònica de la vida d'Esplugues se'n va plantar un altre de nou,
0: sí,
1: al costat de la tanca. Va haver-hi un temps que hi havia, per part de l'Ajuntament, que permetia plantar uns arbres per uns motius concrets. I així es va plantar un roure. Algú m'ha dit que no havia sigut una alzina, jo tenia entès que era un roure, que es va plantar en homenatge amb el David Carreras quan es va morir. Després la Colla dels Tres Tombs també va plantar un cirerer bord, també el Robert Brilles, també amb aquest motiu quan el Carles García es va morir. I després també la vida d'Esplugues, la crònica de vida d'Esplugues, va plantar aquest ginjoler quan es va trencar l'altre pensant que no ho reprotés.
0: Cal esmentar que el roure, un cop es va plantar, ara ja també és el símbol dels traspassats per la Festa Major, que
1: sí, el que passa que ha sofert un petit accident i em sembla que l'Ajuntament l'ha retirat.
0: Ara mateix no hi és?
1: No hi és.
0: Doncs ara, sortint de la ràdio, me'n vaig directe i ho vaig a comprovar. Doncs estàvem en el segon recorregut, Miquel, del centre al barri del Gall. Què ens expliques? Què ens recomanes aquest itinerari?
1: D'aquest barri del Gall, a part de tot el tros que hi ha de part del Pont d'en Fèlix, seguint tota la carretera de Cornellà, entrem al carrer del Gall, hi ha els Laboratoris Salvat, hi ha una imatge romàntica de Sant Pere que no l'havien descobert, i el vaig descobrir per veritat, està a la façana, que precisament a la portada del llibre hi és, que està a la façana dels Laboratoris Salvat. És curiós de veure aquesta espècie de retaula que hi ha aquí a la façana. Vaig preguntar al Laboratori Salvat i no sabien ni qui era ni com s'havia posat aquesta imatge aquí. El que sí vaig esbrinar després que era Sant Pere, perquè es veu les claus que porta penjades a la imatge. I després també cal esmenar un parc grandiós que s'ha fet al costat, arrel de tirar-se unes indústries de terra, ha quedat un parc molt maco, bastant gran, que trobo que esponja bastant aquest barri.
0: És el parc que han fet davant de la closca de Castells, no?
1: Això mateix.
0: Sí. És interessant perquè, clar, segurament no es coneix ni l'autor d'aquesta figura de Sant Pere.
1: No se sap, ningú sabia que era, vaja, almenys a les persones que hi he preguntat, ningú ho sabien. Home, no és gaire gran, és una cosa petitona, però està a la façana de les Laboratoris del Bat.
0: T'ha portat aquest llibre a descobrir alguna cosa que tu no sapiguessis, a part de...
1: Bueno, algunes coses la sabia, aquest no la sabia, aquesta la vaig descobrir, va ser una descoberta una mica important. A nivell de, precisament d'aquest barri, coneixem les indústries de les sedes, que també es veuen que també esmento, sí que la coneixia, i com que ara aquesta indústria jo havia anat a treballar per altres tipus de manteniment, la coneixia per dins. Ara la indústria està oberta perquè hi ha diverses indústries petites, i també, clar, m'ha portat records de veure aquesta indústria per dins, vaja. Aquí també hi ha esmentat una miqueta més amunt, hi ha el Sindicat de Pagesos, que havia sigut, ara és el local de l'Associació de Veïns del Gall, però això, aquest edifici va ser construït a l'any 1932, 33, 34, aquesta edat, i es va construir pels pagesos Esplugues i ramaders per tenir el seu menjar dels animals i vendre els seus productes agrícoles més bé de preu.
0: Perquè, clar, eminentment Esplugues era una població agrícola. A partir de cert moment, doncs, ja es comencen a urbanitzar i a sorgir, doncs, els edificis i més carrers, i per tant era molt important el Sindicat de Pagesos.
1: Eminentment Esplugues era bastant agrícola, sobretot aquests anys 35, 36 i 39 i 40, 42, tot era totalment agrícola. Penseu que els meus pares, i he parlat abans dels meus pares, que eren més o més encurtada, però els meus pares són pagesos, eren pagesos. I el meu pare, diguéssim, és l'últim pagès que ha quedat d'Esplugues, fins que ell ha deixat d'exercir com a pagès. I el sindicat, ell era el president del sindicat en una època determinada, juntament amb el meu oncle, el Ferran Santagana, Cristòfol Santagana, vull dir, eren president i secretaris, i ho portava també l'Emília, que se'n cuidava de tota la paperassa oficial, l'Emília Rossell.
0: Seguim fent aquest itinerari pel barri del Gall, i hi ha coses molt interessants, perquè ja tota aquesta... Ens estaves parlant del Sindicat de Pagesos, però si seguim baixant per la Rambla Guimarà, baixant a Masquerra, tenim tota aquella antiga fàbrica.
1: Sí, la fàbrica aquesta antiga és la que dic de les sedes.
0: Exacte.
1: La fàbrica de les sedes. Aquí segueixo jo, per seguir l'itinerari, passo per l'Igre Joan Brilles, i passem per davant dels jutjats i anem a parar al parc gran que hi ha de la Font Santa, darrere de l'escola Lola Anglada. Allà també hi ha un circuit de ciclistes que està en confluència juntament amb Sant Joan d'Espí, que també ho havia vist, però clar, el fet de fer el llibre aquest m'hi vaig entretenir més a veure'l, a visitar-lo.
0: És és aquesta zona d'aquí baix de Font Santa, que està mancomunada una part amb Sant Joan d'Espí i una altra part que està amb Sant Just d'Esvern.
1: És el límit dels tres municipis.
0: Exacte, sí.
1: També era interessant saber on estava el punt d'aquest del límit i tot això d'aquí, aquest punt d'aquí.
0: Ara veig que a l'itinerari 2 justament comença amb una fotografia del ginjoler que també hem parlat al principi.
1: Aquest, és que cada capítol, cada itinerari, començo amb el Robert Brilles, amb una cosa del Robert Brilles. Un primer són les escultures, un segon són els arbres, un tercer són les entitats que hi ha a dins del Robert Brilles, un altre capítol representa les caves Margaric que hi havia i la seva família que hi havia viscut allà, i altres, i totes les entitats que més o menys tenen la seu social a Robert Brilles i el que l'Ajuntament i la família que hi vivia, més que és això.
0: Està molt bé, perquè aquest llibre està pensat justament per vosaltres, pel grup d'estudis, pensant en que la gent pugui sortir a passejar amb un llibre a la mà de manera familiar, amb el que diem la bombolla familiar.
1: Efectivament, aquest llibre és un llibre per portar a sobre, per anar consultant i anar fent aquesta ruta i anar mirant coses. Aquest llibre de fet va sortir perquè estic segur que per la rutina diària que tots portem a sobre i les presses que portem i el bruixit que portem, anem d'un lloc a l'altre i no mirem, no ens hi fixem en coses. I aquesta, jo he volgut destacar en aquest sentit, les coses que a vegades no tenim desapercebudes, no? Passem per davant moltes vegades i no sabem que allà hi ha, per exemple, vaig fer un itinerari acompanyant un grup i la gent no s'havia donat compte que al Pont d'Esplugues hi ha un rellotge, que va ser el motiu del llibre
0: de l'Ignasi Riera.
1: Mira,
0: El rellotge és una lluita que tinc i seria per fer-ne un altre programa i parlar-ne.
1: Doncs aquí,
0: però perquè
1: sí,
0: és una cosa molt personal i no vull entrar en coses tan personals.
1: Sí, t'hi fixes amb el primer itinerari, sí, hi ha el rellotge del Pont d'Esplugues i parlo d'aquest rellotge perquè hi ha aquest rellotge allà.
0: Doncs mira, estic pensant de fer una tertúlia sobre el rellotge del Pont d'Esplugues. Els capítols d'aquest llibre, cadascun dels capítols, comença amb una fotografia amb l'itinerari molt ben explicat i després cada punt on s'ha de passar, doncs hi ha un text ben explicat amb la seva fotografia corresponent. I cal donar les gràcies a tu, Miquel, perquè ja ens has fet la feina. Tu t'has dedicat,
1: sí, bueno,
0: a fer-ho tot.
1: I aquests itineraris van estar pensant en aquests dies que estaven confinats. Vaig anar pensant a veure què es podia fer i mentre estava tancat a casa confinat anava pensant què es podria voltar i vaig imaginar-me els itineraris i inclús anava escrivint el que em semblava que hi havia d'haver. I després aquests itineraris lògicament els vaig fer. Clar. I vaig afegir-hi coses, vaig treure coses i vaig fer fotografies perquè hi hagués constància de les coses que hi havia, no?
0: Clar, perquè tu informació, de fet, ja la tens intrínseca, per dir d'alguna manera, ja la coneixes, ja tens tota la informació.
1: Sí, però tot i així he hagut de verificar coses, perquè encara que tingui moltes coses al cap, moltes coses també se'n va a la memòria i confons coses, no?
0: I descobrir també coses.
1: I descobrir coses també, esclar, lògicament sí.
0: Està molt bé. Bé, doncs hem acabat ja l'itinerari aquest segon.
1: El segon itinerari acaba aquí, seguint tornant a Ribera Orilla, sí, ja està.
0: Va, i el tercer itinerari seria
1: el centre, la Maiola, el més alt,
0: sí,
1: que surt de Roberilles, lògicament pugem per el carrer del Nord i la Maiola,
0: sí,
1: i anem fins al de tot de la Miranda, al punt més alt d'Esplugues, perquè allà tenim una bona visió,
0: sí.
1: Aquí em va agradar molt, uh-huh, que havia passat, però a peu no havia passat mai, havia passat amb cotxe a peu el carrer de Picalqués, que és un carrer adoquinat, diguéssim, amb l'embordes,
0: uh-huh,
1: i que tal com vas pujant vas veient façanes i vas veient algunes cases maques, importants, que suposo que és la gent de he suposat que d'algun futbolista, alguna gent d'Esplugues de Barcelona de renom, i inclús hi ha una porta molt important que em va agradar per la forja que té la porta, que està també fotografiada a la pàgina 42.
0: Miquel, amb aquest itinerari segur que és obligat passar per la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme hi passo a la tornada, al baixar, perquè aquí pujo, perquè del nord pugem amunt, uh-huh, i ens al baixar baixem per unes escales, completament tot són escales, fins arribem pràcticament a la Torre dels Lleons. I llavors passo per darrere la Torre dels Lleons i anem a parar la Creu del Terme i la Via Augusta, que de fet és el primer camí antic dels romans que passava per Esplugues.
0: Explica'ns què és la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme és el punt de referència de que existien els límits de la població o que hi havia un límit de població. Tenint en compte que abans les Plugues pràcticament era el Raval i poques coses més, i masies escampades per allà, a part del centre del poble, de l'església, al seu voltant, no? Uh-huh. El Raval, si fa 300 anys que es va fer, més o menys, que es va començar a construir, al final del Raval, del Raval de Sant Mateu, però després ja també el Raval del Fiveller, que està una miqueta més endavant, arribant a la plaça de, diguéssim, darrere, sota el Col·legi d'Alemany, hi havia una sèrie de cases que ja també formaven un Raval, i clar, el Creu del Terme quedava per allà, perquè la gent que pujava cap al Raval arribava al límit del Terme, encara que el Terme fos més gran, però ja allà hi havia la simbologia del Creu del Terme.
0: Perquè cal explicar que a tots els pobles tenen el barri del Raval,
1: sí,
0: però el nostre no existeix perquè va passar l'autopista per sobre.
1: El Raval de Sant Mateu va quedar enderrocat per l'autopista que es va fer l'any 60, ara fa 52, 53 anys.
0: Per tant, tenim una part important del patrimoni de qualsevol població que ja no existeix.
1: Que ha desaparegut completament.
0: Perquè
1: hi ha una masia molt important com era Can Carbonell.
0: Molta gent ens pensem que el que és la carretera de Laurea al Miró era el centre d'Esplugues, el centre històric, i no és pas així. La que comences a llegir una mica, no. El centre històric d'Esplugues està per sobre de l'església on està ara l'autopista.
1: L'autopista. Això és el casc antic, a part del casc antic de, diguéssim, les masies del centre, com Can Ramoneda, Can Pi, Can Cortada, aquesta sèrie de cases, i el carrer Montserrat, que són les típiques. Penseu que pel carrer Montserrat hi havia l'entrada a l'església abans.
0: Per darrere.
1: Per sota, entre Cal Vialet, i Cal Cargol. Allà hi havia l'entrada a l'església, primitiva església. Després, quan el poble va créixer més, es va enderrocar una casa que es deia Can Majoral, i llavors es va donar obrir l'església, diguéssim, pel lateral, diguéssim. Per tant, abans l'església era tota l'amplada que és ara l'església, era la profunditat de l'església. I llavors allà es va tirar aquesta masia, i llavors l'església es va allargar cap endavant, fent-la el doble de gran, o el triple de gran, més ben dit.
0: D'acord. No sé si ens queda alguna coseta d'aquest itinerari, que estem fent.
1: És més muntanyenc, diguéssim. Sí. Passa d'arribar, arriba un punt en què el camí encimentat, el camí asfaltat s'acaba, i fem una mica de recorregut per un camí de terra, diguéssim, però sí, més que res per enllaçar a un altre camí asfaltat, a un altre carrer asfaltat.
0: La Font de la Mandra la tenim per aquí o no?
1: La Font de la Mandra la tenim, la veiem.
0: La veiem?
1: No, més que la Font de la Mandra és la Font de la Senyora.
0: Ah, sí, tens raó.
1: És la Font de la Senyora, que sí, es veu des de dalt, no? Però, esclar, això ja seria un itinerari més de muntanya, ja no sí, és un itinerari urbà, és un itinerari muntanyenc. Jo aquí fem aquests 5 itineraris, són 5 itineraris urbans per la gent que no camina massa o que pugui fer-los. A més, l'avantatge de que si un es cansa pot tornar cap a casa, vull dir, al punt que vol deixar-ho pot tornar cap a casa tranquil·lament.
0: Recordo de petita que una de les excursions que fèiem, no sé si era pel dia de l'enterrament de la truita, era que ens n'anaven on està ara tot el que és a la part de l'autopista, per sobre de l'escola Isidre Martí, que estava ple de garrofers,
1: sí,
0: allà anàvem a berenar.
1: Allà a la Mallola, allò, diguéssim.
0: Exacte, allà anàvem a berenar, i després, si un cas, o era de pujada, quan tornàvem, anàvem a la Font de la Mandra i sí, després baixàvem. Bueno, sí, sí, depèn, sí, hi havia anys sí, que pujaves ja, i després baixaves.
1: Sí, allà hi havia ja també el Pou de sí, Vernís, hi havia tota aquella zona.
0: Exacte.
1: D'allà.
0: Sí, molt bé.
1: Aquest itinerari acabem amb el cementiri, diguéssim, però es passem pel cementiri, perquè dins del cementiri hi han bastantes escultures també de l'Eulàlia Sentmenat, sobretot panteons familiars bastant macos, diguéssim, arquitectònicament.
0: Parlem del cementiri de la parròquia, que aquí Esplugues en tenim dos.
1: Eh? Sí, sí. Estic parlant del cementiri parroquial. Sí. D'altre cementiri en parlo també a l'itinerari 2.
0: I ens queden dos itineraris. El quart, que seria el barri del centre, el casc antic. Aquí ja et centres
1: aquí
0: més.
1: Aquí anomeno casc antic perquè, clar, és, diguéssim, el més conegut, bueno, el més típic d'Esplugues, no? Des d'on hi ha les masies més importants, entre el carrer de l'Església, que ja és més o menys peatonal, i a trobar un cantintorer, la Rajoleta. Anem cap al carrer de l'Església a la dreta, a la Font de les Moreres, i ja trobem el Convent de les Monges de Montsió, que van ser traslladades cap aquí l'any 1949-50, amb el claustre gòtic que tenim a dins. I després ja tirant amunt i ja anem a Can Ramoneda, ja teiem dic a darrere Can Cortada, ja veiem Can Pi, es veu l'església, es veu que un afegit que és la capella del Santíssim, que és un terreny que va cedir els de la família de Can Pi perquè poguessin construir el Santíssim a l'església, la capella del Santíssim, en terrenys d'ells. I després ja baixem pel carrer la Cala Angeleta, que és la casa al costat de l'església, baixem pel carrer Montserrat i ens ja trobem ja...
0: Gran pianista.
1: L'Angeleta.
0: La recordem.
1: La Blarmonio.
0: La recordem sí, i ens estimava molt a la cara
1: aquí,
0: ja petita.
1: Amb aquest cos de l'Harmonio m'haig de dir, sí, també has de recordar més també amb el Josep Sotorres, que era de Can Carbonell, sí, que ell era un organista. Que després, quan el Josep Sotorres va haver-ho de deixar, o agafar-ho l'Angeleta. I on ja tirem avall perquè carrer Montserrat, ja baixem ja cap al carrer Can Vialet, Cal Rosselló, i ens tornem a pujar cap a Cal... seguim el carrer Montserrat un tros, pugem pel carrer Sometents i entrem a Can Juncadella. D'allà tornem a enllaçar altra vegada a la part de darrere de l'església, on hi hauria el lateral, diguéssim, de l'autopista, i continuem avall i anem a parar altra vegada cap al passeig que ha quedat de Can Cortada, que això és públic, però abans aquest passeig estava ple de, està encara ple de Palos Santos, que el meu pare acollia els Palos Santos allà per portar-los al mercat a vendre. L'autopista passa partir la finca per la meitat, la part de sobre s'han construït unes vivendes, uns habitatges de ja fa uns temps, i la part inferior s'han construït uns pisos, uns blocs de pisos. Però el passeig de Can Cortada es veu encara clarament com era el passeig senyorial per on entrava anomenar també, com ho he dit abans, Can Cortada és la casa on venia el baró de Maldà, on va escriure el Calaix de Sastre. I esclar, lògicament que el baró de Maldà entrava per a la part de dalt, perquè esclar, venien pel Raval, per la Via Augusta. Sí. Pensem que la carretera no estava feta encara. L'entrada era pel Raval, entrava per la Via Augusta i entrava a Can Cortada per darrere. Que, de fet, a Can Cortada hi han dues façanes. La que es veu a l'entrada per ara pel carrer de l'Església, però hi ha una façana molt maca, la part del darrere, amb una doble escalada, amb doble escala, que és per on entrava el Bord de Maldà, directament al primer pins, a la primera planta.
0: Avui dia queda oculta pels edificis que hi ha al darrere.
1: Bueno, no es veu perquè hi ha un mur i unes portes altes i així.
0: Molt bé, Miquel, donem pas al segon itinerari.
1: El quart i l'últim itinerari, que és el cinquè, és la part del barri de Finestrelles, que, esclar, Finestrelles també és Esplugues.
0: Sí.
1: I llavors, doncs, seguint la carretera dels Països Catalans, per allà on hi ha la Blume, tota aquella zona, entrem ja a Sant Joan de Déu, pugem a Sant Joan de Déu, i anem a parar a dalt a Finestrelles, amb els carrers darrere, amb unes imatges maques dels carrers Santa Rosa i el carrer Bonavista, que són carrers típics de Finestrelles. Penseu que Finestrelles es va construir una miqueta a principis de segle i va ser una mica d'estafa. Va haver-hi una sèrie de gent, un promotor que va promocionar una sèrie de cases, que després aquest senyor se'n va anar amb aquests diners i això va quedar molta gent sense poder fer, vaja, a vegades sense diners. El que passa és que molta gent que va anar allà eren majoria paletes o fabricant ells mateixos les cases, i entre ells van fer com una espècie de cooperativa i van ajudar-se per construir-se cases els uns amb els altres. Uh-huh. Almenys la part important de fer-ho interiorment, i a cadascú s'ho feia, i per això tenim tantes imatges de Sant Antoni de Pàdua, que és el patró dels paletes, i inclús hi ha una ermita a dalt a les Finestrelles, que és l'ermita de Sant Antoni de Pàdua, exactament. Doncs, amb homenatge a tots els paletes, a tota la gent que es va construir les seves cases en aquell moment en allà. Aquí també cal destacar Cal Suís, que és una masia imponent en aquell moment, que el Rocabertí també es deia abans, va quedar com a Cal Suís, i ara ha quedat una masia pel poble, que a vegades gent del poble l'utilitza, sobretot les joves de Finestrelles, inclús hi ha horts urbans i es fan activitats en aquest barri.
0: Sí.
1: De Sant Esteve. D'aquí, lògicament, tenim molt bona vista, es veu en el dipòsit de les Aigues de Barcelona, es veu tot Barcelona, i es veu tota la part d'Esplugues, veig una part d'Esplugues. Uh-huh.
0: I, Miquel, si em permets, acabarem amb la darrera fotografia que hi ha en aquest itinerari, que es diu A l'hotel dels insectes.
1: Sí, això va ser una descoberta que també desconeixia. És això, és un artilugi de metàl·lic fet amb pedrots, amb totxanes, amb fustetes i amb gravilla, tot foradat. Suposo aquí hi aniuen els insectes, aniuen les larves, aniuen els cucs, aniuen les papallones, i d'aquí surten insectes per polinitzar tota aquesta zona, perquè no es quedés les pulgues sense aquesta microbiologia natural.
0: I sabem qui ha fet aquesta
1: suposo
0: mena d'hotel?
1: Suposo que això és una cosa de l'Ajuntament, suposo que és una cosa municipal. Fet, pues està, en diu Hotel dels Insectes, està

0: pensar que igual que jo havia descobert algunes coses passant per aquests itineraris, potser m'hauria saltat algunes altres coses, o potser hi havia racons que propers al lloc on aquests itineraris que algú podria veure, que podria apuntar, o inclús ell recordar-s'ho ell mateix amb el seu propi llibre, o inclús vaig pujar un correu electrònic que vaig obrir expressament, sí, perquè si algú tenia alguna informació la pogués donar, i doncs jo, si mai es fes una segona edició o es fes una nova ampliació, es puguin acoplar aquests nous, aquesta nova informació que algú pot trobar o pot conèixer o pot saber, o inclús alguna dada que estigui errònia o estigui o confirma alguna dada, en aquest cas, no? Per exemple, hi ha una cosa que a mi m'han dit, que parlant abans que dèiem de l'Angeleta, que hi ha una casa de Cal Estavet que era de l'Angeleta, hi ha la casa de l'Angeleta que costa de l'Església, i l'Ajuntament ha dedicat una plaça a l'Angeleta Pagès, aquí al cas del barri del Gall, diguéssim, que en parlo. I ens va haver-hi una persona que em va dir que era més important encara, havia sigut en Josep Sotorres, que era organista de la parròquia, que havia sigut més escolar de Montserrat, i que va dirigir molt bé molts anys l'orga. Inclús el seu mestre musical, que va ser el Paulino Gelabert, i d'aquests no se'n parla de res, no en parlem gens. Només parlem de l'Angeleta i ens n'hem oblidat d'aquests dos personatges que han sigut molt importants, sobretot musicalment, per Esplugues. Parlem del Pere Manyer, parlem d'altres, sí, però del Josep Sotorres no es parla de res. També ha musicat alguna obra, ha fet alguna obra amb un poema de mossèn Barceló, i tant un com l'altre no se'n parla ni es té massa coneixement, massa coneixença d'ells. I això va venir amb una suggerència d'una persona d'aquest tema, degut a això.
1: Diuen que feina porta feina, i aquest llibre et porta feina, perquè ara estic segura que ja esteu al grup d'estudis treballant amb la recerca d'informació d'aquestes persones que ens has dit, els Josep.
0: Particularment sí. Oficialment no ho he comentat a ningú, però particularment jo sí, estic treballant-hi.
1: Doncs aquest és el quadern tercer que fa el grup d'estudis?
0: Sí, és el tercer quadern del grup d'estudis. Llavors, amb motiu d'aquests 25 anys, la Junta del grup d'estudis va pensar en proposar fer editar aquest llibre, sí, i regalar-lo tots els socis del grup d'estudis. O sigui, tots els socis el tenen, l'han tingut gratuïtament, i el venen i es ven a la llibreria Esplugues al preu de 10 euros.
1: Doncs ben trobat aquest quadern, i això ens fa descobrir aquesta Esplugues estimada, aquesta Esplugues històrica, i bé, a través d'aquests itineraris que ens has preparat, que això és meravellós.
0: Celebro que agradi a la gent, el que sí, sí, m'agradaria deixar constància també, sí, de coses i noms que a vegades no els diem bé, diguéssim, perquè parlem a vegades de Sant Pere Martí i he sentit a dir l'emissora, i no és l'emissora, sí, és Sant Pere Martí. Sento parlar del Parc dels Patos, i allò és el Parc de Canvi de Led.
1: Sí,
0: i ara hi ha un centre comercial que no vull fer propaganda ni vull fer nom, però té un nom que no es mereix, perquè allò no és Finestrelles. Finestrelles està a un altre punt. Ja. Llavors arribarà un moment en què la gent es pensarà que Finestrelles era allà,
1: no,
0: on hi ha aquest centre comercial, i no és cert. Finestrelles no és allà.
1: Bueno, si ens poséssim a parlar d'acció, també hauríem de dir que Can Oliveres, una masia que s'està malmetent, que suposo que estan deixant que es quedi en ruïnes, sí, i que la tinguin que enderrocar, i que quan es va fer el catàleg de patrimoni, l'únic que van protegir com a patrimonial va ser el barri de l'entrada i no la masia.
0: Sí, queda el mateix que Can Cadena, Cal Esteve, i si volem el Castell dels Tres Dragons, que també està molt malmès.
1: Miquel, t'emplacem per a properes entrevistes, no solament a tu, sinó també a altres membres del grup d'estudis. Hem tingut aquí el Josep Florença, a la Lídia Verdier, també va venir en el seu dia la Rosa Bosch a parlar-nos, també tenim pendent de parlar amb el Joan Puiggròs, que ara mateix s'està recuperant d'una petita intervenció que li han tingut que fer. A tots vosaltres us vull tenir aquí, que ens aneu informant a través de la ràdio, a tota la ciutadania, a tots els espluïns.
0: Crec que el grup d'estudis també ens convé, ens va bé, sí, donar-nos a conèixer properament, i agrair la vostra col·laboració.
1: Sí, i a més dir-vos que aquest llibre, ja ho he dit, és gràcies al grup d'estudis, i que si algú de vosaltres us voleu fer soci del grup d'estudis, doncs l'única cosa que teniu que fer és venir al Casal de Cultura Robert Brilles, però hi ha un correu electrònic que és gestudiesesplugues@gmail.com, i tenen una pàgina web que és grupestudis.entitats.esplugues.cat. Convidar-vos

0: A tots, a que formeu part de les entitats d'Esplugues i a protegir el nostre patrimoni.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Miquel Casellas, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies una altra vegada per oferir-nos aquests itineraris i ens veiem aviat. Molt ens bé. Escoltem aviat.
1: Molt bé, gràcies.
2: I ara jo canto de matinada.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.
5: Moure Soroll.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

Pedro Sánchez ha decretat l'estat d'alarma a tot l'estat durant un mínim de 15 dies per fer front al coronavirus. El decret entra en vigor aquesta mateixa nit i serà el govern espanyol qui prendrà el control de tot el territori.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem de Reu, programa d'entrevistes amb persones vingudes de Reu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem de Reu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. Em trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns o divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic sensibilitat, paraula, poesia, de què penseu que parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la Dolors Vinyoles, espluguina, benvinguda.
2: Hola, gràcies, bona tarda.
1: La Dolors és veïna d'aquí d'Esplugues, del barri de la Plana. I ara actualment treballes a la universitat, ets biòloga. Primer de tot, Dolors, explica'ns una miqueta, tu que ets de la Plana, quins records tens de la Plana quan eres joveneta?
2: El barri de la Plana ha canviat moltíssim. Abans eren tot casetes. El mestre Joan Corral és on vivíem i on visc ara també, doncs tot eren casetes baixes. Recordo que hi havia encara carrers sense asfaltar. El carrer del Carme, el que ara és la Rambla, era tot terra i pedregam. El carrer Rovellat també estava pràcticament sense asfaltar. Anàvem a l'escola, al Puig Coca, baixant per aquell carrer, que era tot pedra i terra i canyes i campanetes d'aquelles de color lila, que jo crec que ara n'hi ha, ara les pots veure al costat del Mercat de la Plana, aquestes campanetes.
1: Les eures que fan aquella campana lilosa.
2: Aquella campana lila jo crec que és la flor que em recorda la meva infantesa, perquè l'anada al col·le, just pel carrer Rovellat, n'estava ple, estava tot ple d'aquestes campanetes. Llavors, doncs, han canviat moltes coses. De fet, clar, la quantitat de gent que hi havia doncs no té res a veure amb la que hi ha ara. Aquests blocs de pisos i gent de fora, tots ens coneixíem, no? Ha canviat molt la plana i tot el poble, no?
1: I la teva vida, diguem-ne, d'infantesa al voltant de quines entitats? Perquè quan eren petites no hi havia gaires entitats aquí a Esplugues.
2: No, pràcticament, no sé si n'hi havia més, però on jo havia anat a parar era el CAU.
1: El Sant Jordi,
2: l'agrupament Sant Jordi, l'agrupament Escolta Sant Jordi, que hi vaig entrar doncs amb 9 anys, 9 anyets, i m'hi vaig estar, doncs, vaig fer de tot allà. Vaig ser daina, vaig ser guia, després vaig ser cap, fins ben bé als 20 anys o... M'hi vaig quedar fins als 19 o 20, sí, sí.
1: És molt diferent l'activitat cultural que hi havia quan nosaltres érem petites a la que hi ha ara, perquè ara tenim moltes entitats aquí a Esplugues, es poden gaudir de moltes coses. Això no vol dir que nosaltres no gaudíssim de la nostra infantesa, però era diferent.
2: Bé, ara que dius això, en aquella època, a la teva època i a la meva, parlem doncs dels anys... del 60, potser el 75, no? Els carrers s'hi podia sortir a jugar, que és una de les grans coses que teníem. Jo penso que el millor tresor, la millor entitat de lleure que teníem, potser era aquesta, la llibertat de sortir a jugar al carrer, perdre'ns. Recordo que ens deien, tal hora sopa a casa, i arribaves a casa doncs amb les cames plenes de regarots de suor i de fang, i de vegades ens havíem d'amagar de coses que ens havien passat o que havíem fet perquè els pares no s'enfadessin, no? Però sí, ens anàvem a córrer pels camps i tot eren camps, no? Tot, i just al voltant de la Plana, per anant cap al barri de Sant Feliu, per allà on hi ha el metro ara de Boixeres, tot allò, doncs, a veure, eren descampats, hi havia garrofers, ens enfilàvem pels arbres, trobàvem sargantanes, hi havia de tot, no?
1: Sí, jo que soc de Can Clota, doncs recordo perfectament com pujàvem a les Figueres, que hi havia allà a Can Clota, que és el carrer Lleialtat, la plaça del taxi. També recordo com baixàvem corrents, jugant fins a baix a Can Cervera, que jo encara recordo les vaques que hi havia, que anàvem a buscar la llet de vaca a baix a Can Cervera, i com eren absolutament tot camps, i com saltàvem d'un barranc a l'altre, els de la Plana cap a Can Clota, de Can Clota saltàvem cap a baix al barranc i anàvem cap a la Plana, i ens trobàvem on està ara el camp de futbol, que abans no hi havia camp de futbol, era barranc, i allà jugàvem amb les canyes i ens feien mal, diguem-ne, més jugàvem batalletes amb les canyes, la Plana i Can Clota. Bé, i arriba un moment, Dolors, que tu tires cap a la teva carrera universitària, fas biologia.
2: Sí, vaig triar biologia perquè sóc una persona, em sento enamorada de la naturalesa. en aquell moment que vaig triar estudiar biologia, era una carrera poc escollida, per dir-ho d'alguna manera, perquè no tenia sortides visibles, no era una carrera amb sortida, era una carrera d'aquelles que et preguntaven: i això per què ho estudies, no? Per què fas això? Doncs la veritat és que ho feia perquè m'agradava i pensava que hauria de treballar en qualsevol altra cosa. No esperava poder treballar en el camp de la biologia. Ara ha canviat. Ara ja tot són impactes ambientals, tot són estudis de fauna, de flora, de conservació, de...
1: La biodiversitat.
2: La biodiversitat. Tot això ha canviat. Hi ha escoles de natura que abans tampoc n'hi havia. Tot això ha canviat moltíssim, però en aquell moment estudiar biologia era com estudiar, no se sap, com una filosofia, per dir-ho d'alguna manera, no? Que dius, i això quina aplicació tindrà? A banda de, per exemple, poder fer classes en un institut, no se li veia massa sortida, no? Però ho vaig fer només per això, perquè m'agradava.
1: Explica'ns com arribes tu a la poesia i com arribes a poder publicar aquest llibre que ara tenim aquí a les mans. Set sota la pluja.
2: Que difícil respondre aquesta pregunta, perquè si parteixes de la base que segueixes doncs una ruta professional que és completament diferent, doncs això d'on surt, no? Doncs bé, jo penso que no és tan diferent de totes les altres coses que m'han bellugat en aquesta vida, no? Per exemple, això que comentàvem fa un moment, no? L'amor per la naturalesa, admirar, diguem, aquesta bellesa del món natural, aquesta grandiositat i perfecció, no? En tot que té doncs la natura, que tenen els organismes, les cèl·lules, qualsevol cosa que et posis a mirar amb una mica de precisió, te n'adonaràs que és absolutament perfecte i bell, no? Tot el que envolta el món natural. I en el fons la poesia forma part, jo penso, d'aquesta dimensió, no? d'aquesta actitud d'admiració que jo sento que tinc cap a les coses que m'envolten, cap a les coses i les persones i els fets que del món positiu, clar, perquè el món, doncs, com sabem, malauradament, doncs, hi ha moltíssimes coses negatives, hi ha moltíssima violència, hi ha, en fi, molts aspectes, doncs, que són supernegatius, no? Llavors és aquí que arribo a la poesia. De fet, la poesia comença abans que els meus estudis, perquè vaig, ja de molt jove, doncs, m'agradava molt escriure i llegir. En aquest sentit, també em sentia molt unida a la meva llengua, al català, i també per aquest motiu també escrivia i m'agradava aprendre paraules noves i m'exercitava amb aquestes habilitats, no? I també dins d'aquest camp em vaig dedicar a fer classes de català. Vaig començar molt jove, amb 18 anys, vaig començar a fer classes de català per adults al principi de tot, als inicis del que era la normalització lingüística.
1: Que no existia el consorci que hi ha ara.
2: Que no existia el consorci que hi ha ara, i a més, aquestes classes de català es van començar a fer les biblioteques, les va finançar la Diputació de Barcelona abans que la Generalitat. Van començar...
1: Sí, ho recordo, que es feia aquí la biblioteca que hi havia a la plaça de Sardana.
2: Exacte.
1: Es va començar aquí a Esplugues. Jo tenia una cosina que va començar a fer-ho, una miqueta més gran que jo, la Montserrat, i em sembla que l'única cosa que demanaven és que tinguessis algun tipus de llicenciatura o algun tipus de... Em sembla que ja havia fet magisteri i ja podia donar classes de català.
2: Sí, et demanaven... Jo no tenia magisteri en aquell moment, 18 anys, no havia fet encara res de tot això, i el que et demanaven és que tinguessis el certificat de coneixements de català equivalent, diguem, al nivell que es requereix per fer classes, no? I en aquell... Jo me'n recordo que em van fer examen oral a la Biblioteca Arús, que està al passeig de Sant Joan. Em van fer allà un examen oral per poder veure si, en fi, si estava preparada, si per fer classes de català.
1: La teva estima per la llengua, doncs, t'empenya això, no?
2: També m'empenya això, sí.
1: A donar classes a altres persones en català. Segueix explicant-nos, perquè la poesia, pels que escriviu poesia, els que no ho fem, tenim el pensament de que s'ha de tenir un gran vocabulari per poder fer poesia i uns coneixements ortogràfics també, les rimes, i hi ha gent que li surt de dintre. Suposo que deu ser el teu cas, no? Que comences a escriure i et surt aquesta poesia sense que hagis tingut un professor o professora que t'hagi dit les mètriques com funcionen.
2: A veure, surt de dins el fet de voler expressar alguna cosa, doncs, que se't belluga, diguem, una inquietud, expressar un estat anímic. De vegades és més una opinió respecte a alguna cosa, sensacions. Això sí que és el que et neix. Tens aquesta necessitat de treure això a fora d'alguna manera. I, curiosament, quan ho fas, sents que tu també et transformes en el moment en què tu pots palesar això, o pots d'alguna manera materialitzar en aquest cas amb unes paraules. Jo penso que això està molt, molt en la línia del que seria l'expressió artística. La persona que fa art o que vol crear, no? Doncs no, el fet creatiu no n'és del no res, de fer un treball manual o un treball escrit, un treball neix d'una necessitat interior de poder expressar una sèrie de coses, d'inquietuds, de neguits, d'angoixes, d'alegries, de tristeses, però que et neix d'aquesta necessitat, i és això el que t'empeny a escriure. A partir d'aquí, quan aconsegueixes expressar aquestes coses, evidentment, fent servir com a eines, doncs, el vocabulari, fent servir, doncs, el coneixement de la llengua, en definitiva seria això. A partir d'aquí hi ha moltíssima feina posterior.
1: De sintetitzar...
2: Això ja és... Aquí hi ha tècnica. O sigui, clar, que primer hi ha el substrat que és el que necessita, és el fonament, és allò que et motiva a escriure, no? El tema, no? El què. Però a partir d'aquí hi hauria, doncs, tot el que seria el treball de la tècnica, i aquí, doncs, pot entrar la mètrica. Bueno, també hi ha vers lliure, no té per què ser mètrica, però sí, entra la mètrica, entra la rima, i entra, doncs, tota una sèrie de coses que acompanyen en aquest cas aquest gènere literari que és la poesia, per tal que els versos arribin d'una manera fluida i arribin millor a la persona que els ha de rebre, que és, en última instància, bueno, és el lector, és el principal destinatari d'aquests versos, no? Sí que un pot escriure per un mateix versos, i sí, això també es pot fer, però en principi, diguem que l'últim, el destinatari dels versos hauria de ser el lector, perquè fins que aquests versos no arriben en mans d'algú que els pot llegir, els pot fer seus, no acaben de ser del tot versos, no acaben de arribar a la seva compleció, no acaben de ser del tot el que haurien de ser, no? Totes les coses tenen una sèrie d'etapes i de processos, no? Llavors, doncs, bé, això és com una novel·la, no? Clar, es pot quedar amb un calaix, però no arriba a ser realment el que ha d'arribar a ser fins que no es pot publicar i fins que no pot arribar a les mans d'algú, i allò pot realment servir de consol o d'estímul o de companyia per algú, no?
1: La poesia s'ha d'entendre o s'ha de sentir?
2: La poesia s'ha de sentir, no s'ha d'entendre. La poesia fa por, i de vegades la veiem més complexa del que realment és. També és veritat que la poesia no està feta per ser entesa, mai està feta per ser entesa, i moltes vegades ens trobem amb un tipus de versos que poden ser encara molt més difícils d'entendre, com jeroglífics, i això espanta, ens fa tirar enrere, no? Però en realitat la poesia no s'ha d'entendre, no, la poesia s'ha de sentir. la poesia expressa sobretot emocions, sentiments, estats anímics. Llavors, si tu llegeixes uns versos, una poesia, i aquella poesia no et trasbalsa, no et belluga, no et fa canviar la visió, o no et fa sentir un consol o un neguit, o no et fa sentir res, doncs és que aquella poesia potser no l'hauries hagut de llegir en aquest moment, o potser aquella poesia no sintonitza amb tu. Això és com una... com una emissora de ràdio, no? O sigui, és que no tothom que escriu pot, a priori, pot sintonitzar amb tu. Per què això? No. De la mateixa manera que estem envoltats de persones amb les quals podem no tenir cap mena de sintonia, i tot allò que aquelles persones poguessin dir, escriure, fer, pot que no ens arribin a nosaltres perquè estan amb una altra sintonia, estan amb una altra freqüència. Llavors, el mateix passa amb la poesia. Si tu llegeixes poesia que no està en la mateixa teva freqüència, és molt possible que no la puguis entendre, però no en aquell moment, que no la puguis entendre mai, perquè per aquest motiu, no? A mi em passa, jo no entenc moltes coses de poesia, no les entenc.
1: De fet, artísticament passa amb moltes facetes, no solament amb la poesia, amb la música, amb l'art, amb la pintura. Ens trobem a vegades que diuen aquest artista, el que fos, una escriptora, un pintor, a la seva època no va ser reconegut, en canvi ara entenem perfectament el que ens volia transmetre, i deu ser això, les sintonies aquestes, aquestes vibracions que tenen el seu moment i arriben a qui arriben i les entén qui les entén. Seria una mica això.
2: Exactament. Igual que, com bé dius, doncs, en el camp de la pintura, doncs pots anar a veure una exposició de pintura i pots anar a un museu i pot ser que hi hagin artistes que et commoguin, que vegis un Van Gogh i et deixi totalment impressionat i puguis entendre qui hi havia darrere d'aquella persona, no? Uh-huh. D'aquella vida, doncs, turmentada. O pot ser que vegis un altre pintor que et deixi completament indiferent i que no pugui realment, no vegis que no t'arriba, no et flueix internament, no et flueix allò, no t'entra per la vista però tampoc et flueix, no? És així.
1: Set sota la pluja. Podria ser aquesta necessitat que tenim de que la terra se'ns eixuga i ha de ploure, i en la nostra ànima també?
2: Doncs sí, és així. És la set que d'alguna manera patim, no? en aquest món, que està ple de misteris, ple d'incògnites, ple de preguntes a les quals no podem trobar resposta, i que en canvi, doncs, estem al mateix temps sota una pluja de en un món, no? Que està ple de bellesa, no? El que deia abans, no? Sota aquesta pluja de perfecció, de bellesa, aquest món que és exuberant, que té tantíssims recursos i tantes coses belles i tants paisatges magnífics i tants indrets que són indescriptibles, tot això no pot arribar a sadollar aquesta set que tenim, no? Aquesta set... Això ens pot consolar, però no podem arribar a sentir-nos satisfets, perquè sempre tenim unes preguntes molt crues, no? Com d'on venim i on anem, no? Que estem en un món que no sabem exactament qui hem vingut a fer, estem en un món en el que hem de patir les pèrdues de persones estimades al llarg de les nostres vides, des de... Comencem per perdre animalons i després anem perdent altres elements de les nostres vides, persones importants, amics, familiars. Vull dir que tot això ens fa viure en un món on sempre patim d'aquesta set bàsica que no pot ser mai sadollada, no?
1: I d'aquesta set que tampoc ens han explicat com l'hem de saciar. Com si ha de ser un got d'aigua amb un càntic, com ha de venir aquesta, a com hem d'aturar aquesta set o com l'hem de saciar, no? I no ens ho expliquen. Si amb la pluja, si amb el riu, al mar, com hem de...
2: Clar, l'única cosa que podem fer per portar bé, diguem, aquesta vida, per viure, doncs, amb una certa nivell de satisfacció, una serenitat, doncs potser és l'única cosa que ens pot calmar, no? Que realment ens calma és el fet d'estimar-nos, d'estar a prop, ser solidaris els uns amb els altres i saber-nos a prop els uns dels altres és el que ens pot, realment és l'eina més poderosa que tenim, no? L'amor, l'estimar, sentir-nos estimats i estimar és l'eina més poderosa que tenim per poder combatre, doncs, una mica aquesta set, aquestes mancances, no? que seran sempre, no? Som animals com qualsevol altre, som primats. El que passa és que som animals conscients, no? I tenim, doncs, consciència del nostre entorn, tenim consciència de la brevetat de la nostra existència i tenim consciència de la mort, i això és el que ens fa realment diferents, no? Diferents en aquest sentit. El fet de tenir consciència també és el que fa que patim, d'altra banda, doncs patim, doncs, d'aquesta set o d'aquestes mancances, de les pors, de les incerteses, de vegades, doncs, no acceptem tampoc segons quines coses ens hagin de passar a la vida, no? Perdre, doncs, persones importants a les nostres vides en moments prematurs que no hauria tocat, doncs són coses que no les podem viure bé, que són molt difícils d'acceptar, no?
1: I no fa falta que siguin persones molt, molt properes. Amb 25 anys es va morir una companya meva de l'institut, del meu barri, i em va causar gran dolor, perquè tot i que era una persona que no la veia cada dia, però quan em vaig assabentar, doncs et marca molt, no? Perquè ets jove, ell ha perdut la seva vida molt jove i et fa plantejar moltíssimes coses.
2: Sí.
1: I quan el dolor arriba tan d'hora i ets conscient de que l'amor està allà al teu costat, doncs, ostres, madures una miqueta abans en aquest sentit.
2: Sí, sí.
1: Dolors, quan obrim el llibre, a la primera plana posa "El meu pare". Li has dedicat aquest llibre de poemes al teu pare?
2: Sí, li he dedicat aquest llibre de poemes. Quan estava endreçant aquests poemes i una mica acabant, doncs també ell va morir, va acabar la seva vida, el meu pare, el Ramon Vinyoles, que tenia el botiguer, la droguer del carrer Doctor Riera. Tenien els meus pares una botiga, una drogueria i perfumeria al carrer Doctor Riera, número 8, al principi de tot del carrer Doctor Riera, tocant, diguem, molt a prop ja de la carretera.
1: Quants poemes hi ha en aquest llibre?
2: A veure, ara m'has preguntat una cosa que no et sé dir.
1: No passa res. No passa res, però suposo que més d'una vintena, eh?
2: Sí, perquè, sí, més.
1: N'hi ha uns quants.
2: Uns 45, potser, 45. Una cosa així, sí.
1: Déu-n'hi-do. Digue'ns una miqueta de què parlen aquests poemes, perquè veig la paraula univers, cor nu, temps, passeig al moll... Vaig dient paraules, no cal que el poema es digui així, després, límits, la barca, vora un riu... Parles de moltes coses amb aquest llibre, amb aquestes poesies. És el producte també de moltes circumstàncies teves, d'un treball de molts anys, de molt de temps que has anat recopilant.
2: Sí, és així. És fruit d'un treball de molts anys, però els poemes que vaig triar per posar en aquest recull, tots giraven una miqueta al voltant d'això que hem estat parlant, d'aquesta sensació, diguem, de no poder abastar, comprendre tot això que ens envolta, aquesta sensació de no poder acabar d'estar lliures, no? de les preguntes, d'aquestes preguntes que sempre ens acompanyen, no? Que en el fons, com una remor de fons, sempre ens acompanyen, que és la finitud de la vida, la vulnerabilitat de la nostra existència i entendre una mica el conjunt, no? de tot. Nosaltres estem en aquest planeta Terra, envoltat de molts altres planetes, en una galàxia, amb moltes altres galàxies, amb un univers que no sabem... En fi, jo tinc pocs coneixements de tot el que seria astrologia, però que és molt, molt complex, no? Ara es parla, doncs, de matèria fosca, es parla de moltes coses que, bé, ja fa temps que se'n parla d'aquestes coses, però que fa que sigui realment tot molt enigmàtic, no? No sabem com... En fi, s'ha parlat molt del Big Bang, de tot això, però no sabem moltes coses, no?
1: No sabem a quina galàxia estem. Si a una microgalàxia o a quin tipus de galàxia estem vivint i estem continguts.
2: Sí, sí.
1: No sé si et ve de gust llegir-nos algun poema que tens aquí, que tenim ara aquí a les mans. Tens temps per anar buscant el poema que et vingui a tu de gust ara, Dolors?
2: Sí, podem llegir un per fer una miqueta, que serveixi una miqueta també com a exemple.
1: Un pessic, fem un pessic.
2: Mira, llegiré aquest. No en va, plou sobre mullat. Potser ens hagi plogut més fang que no pas roses. Què se n'ha fet de les primaveres esplendents i de les crisàlides que tanta bellesa auguraven? El fang, damunt les roses, ha fet una crosta de pols. El desert del desencís ens amenaça de buidor i ens escurça lentament les ales. Però també el desert és un estrany recer de silenci, l'espai on poder comprendre els naufragis i on transformar el dolor en rierols de tendresa i on tornar a creure que tot és possible.
1: Molt maco, gràcies.
2: De res, al contrari.
1: Estic molt contenta que estiguis aquí amb nosaltres, perquè hi ha persones, ja sabem que ningú és imprescindible, no? Però sí que és veritat que hi ha persones que fa la vida quotidiana d'Esplugues que sigui d'una altra manera, eh? Una persona que ha nascut aquí a Esplugues, que ha fet vida a Esplugues, que té aquesta sensibilitat per transmetre. I amb aquestes entrevistes que estic fent a diverses persones d'aquí d'Esplugues, me n'adono que tenim un pòsit de gent tan fonamental, tan increïble, que no som conscients de les persones que som i que tenim aquí a Esplugues, del que procurem per la cultura i la sensibilitat que tenim a la nostra població, en tots els àmbits, eh? Gent que té cura de la música, de la cultura, del patrimoni, d'Esplugues, aquests escriptors amb els que estic també parlant fa mesos, ara amb tu, cura per la poesia i aquesta sensibilitat. I bé, això també d'alguna manera a mi m'enriqueix com a persona. I aquest és un dels motius pels quals vull que passeu per la ràdio i que estigueu aquí amb tots nosaltres.
2: Doncs gràcies. Jo penso que totes les persones tenim un gra de sorra dintre per aportar al voltant. El que passa és que de vegades vivim en un entorn, en una societat que no ens facilita aquestes coses, no? I perquè vivim en un món molt deshumanitzat. Els pobles s'han fet molt grans i també doncs, s'han deshumanitzat molt. I moltes vegades potser el que necessitem és que se'ns faci confiança per realment poder, d'alguna manera, treure aquest granet de sorra que portem tots a dintre, a fora, per compartir-lo amb els altres. Perquè jo penso que hi ha persones, totes les persones són molt valuoses i que tothom dins seu, diguem, té alguna cosa que aportar al voltant, als que l'envolten, i que no, en fi, que són coses que a més són personals i que són intransferibles. Tothom té alguna cosa que aportar. Penso que totes les persones són molt valuoses, molt.
1: I parlo de persones, com tu deies abans al principi, que hem de fer les coses amb amor, i totes aquestes persones que passen per aquí, doncs teniu una vàlua en aquest sentit molt important. Per poder publicar aquest llibre, has hagut de tocar moltes portes, editorials, o t'han vingut a buscar tu? Com ha sigut aquest pas a fer la publicació? Com ha sigut? Explica'm, perquè cadascú té una història diferent de com ha arribat la publicació.
2: Doncs, mira, a veure, La publicació, mira, la vaig enviar en una editorial que, perdó, un parell d'editorials. Amb una em van dir, no, nosaltres aquest tipus de poesia no la toquem. Potser tocaven un tipus de poesia més d'avantguarda, no? Avantguarda és més de tipus experimental, més moderna, no? Aquest, potser el tipus de poesia que jo faig precisament no està dins d'aquest camp, eh? No és d'avantguarda, no és moderna, no és... podria ser una poesia doncs, en la línia doncs, de les de sempre, diguem, no? Per tant, no és una poesia molt en aquest sentit no és nova, eh? No aporta coses noves pel que fa a la manera de dir i pel que fa a l'estructura. I també vaig tocar la porta d'un altre editorial i em va passar el mateix. Em van dir doncs, que tocaven coses més noves, no? més innovadores, més...
1: Bueno, que la freqüència en aquell moment no estava amb ells, eh?
2: No, és que és un tema de freqüència, eh? És un tema... No, és així, és un tema de freqüència. I, a veure, és normal, cada empresa, en aquest cas, doncs, cada editorial, que també ve a ser un tipus d'empresa, doncs opta per un estil en concret i per un tipus de poesia, per exemple, en concret igual que de poesia, doncs d'altres gèneres, no? Llavors, doncs, bé, s'especialitzen i clar, si tu no estàs molt ficat a dins d'aquest món, doncs no, això no ho veus des de fora, que les editorials d'alguna manera s'especialitzen en coses diferents, no? I si tampoc no es trepitgen entre elles, no? I llavors, doncs, finalment, diguem, la tercera, no?, que diuen que és la bona, és la que va a la vençuda, doncs a la tercera va ser arrel d'un sopar. Havia anat amb una presentació d'un llibre i en aquesta presentació, a part de l'autor, que és el que m'ha fet el pròleg del llibre que anem de parlar també, si et sembla.
1: Sí, tant del Miquel
2: Lluís Montaner, que és una persona també d'Esplugues, que té arrels Esplugues. Ell de petit vivia aquí al carrer Quintana, amb una caseta, i passava moltes temporades. També vivien, la família tenia un pis a Barcelona, llavors alternaven, però venien a passar molts dies, caps de setmana i temporades a Esplugues i alternaven entre la vivenda de Barcelona i la d'aquí, una caseta d'aquelles baixes que hi havia al carrer Llunell, molt a prop del mercat, tocant a la Rambla del Carme. Doncs bé, vaig anar precisament a una presentació d'un llibre d'en Miquel Lluís Montaner i en Vicenç Llorca, que és un altre poeta del nostre país. Dos molt bons poetes, tots dos, Miquel Lluís Montaner i Vicenç Llorca. I a la presentació hi havia l'editor. I està clar que en Vicenç Llorca i en Miquel Lluís Montaner doncs, estan a la mateixa meva sintonia. Jo en la sintonia d'ells, millor dit, sí. Jo estic molt en la sintonia d'ells, no? I l'editor estava doncs, en la sintonia també dels dos, clar. I llavors l'editor, que és en Carles Cervelló de l'editorial Témenos, doncs em va convidar, jo li vaig comentar, tinc un recull per l'he enviat amb un parell d'editorials i em va dir envia-me'l, i quan li vaig enviar em va dir ja està sí, em va dir això, ja està, sí, aquest llibre està distribuït a totes les llibreries, hi ha una distribuïdora, l'editorial Témenos té una distribuïdora i aquesta distribuïdora reparteix els llibres amb una sèrie de llibreries d'arreu. I a la llibreria Esplugues hi serà. En qualsevol llibreria que es vagi, si no el tenen físicament, perquè la distribuïdora allà no l'ha portat, es demana i en un parell de dies el tenen.
1: Tenim també a l'Avinguda Isidro Martí l'escriptori, que té material, diguem-ne, escolar, de papereria, però que també té la seva secció de llibreria.
2: Jo el que faré serà portar un exemplar tant a l'escriptori com a la llibreria Esplugues perquè el tinguin allà, perquè la gent, si algú té interès, el pugui fullejar.
1: Molt bé.
2: Jo considero que un llibre, abans de poder-lo, de decidir si t'interessa o no, tenir-lo, comprar-lo, regalar-lo, el que sigui, necessites tenir-lo a les mans, el necessites obrir, el necessites fullejar, necessites saber si pots sintonitzar amb ell. jo penso que això és molt important. Llavors, doncs, jo faré això, portaré un exemplar a cada una d'aquestes dues de l'escriptori de Llibreria Esplugues perquè el tinguin, perquè la gent el pugui fullejar. Si algú ja té interès, doncs ja el demanarà.
1: Quan anem a una llibreria, que estan tots ben parats i ben posats, sigui la prestatgeria o el mostrador, el primer que mirem sempre és la portada del llibre. I en aquest cas tenim una nena, que ja ens diràs qui és. Tenim una nena que està amb els braços estesos, mirant cap al sol, cap al cel, i com que està necessitada d'aquesta pluja que li ha de venir. És la imatge que, o el que a mi em suggereix aquesta imatge, és com jo la visualitzo.
2: Aquesta portada, aquesta fotografia, la vaig fer jo un dia de vacances amb la meva filla i el meu marit, i aquesta nena que apareix, doncs, és la meva filla.
1: Bueno, també podíem pensar que ets tu de fa anys, perquè és una fotografia en blanc i negre, que no és en color, però està molt bé perquè visualitza molt aquesta paraula set en aquesta nena que, amb els braços oberts, està esperant alguna cosa. Pot ser el sol, pot ser la pluja, pot ser una abraçada d'una altra persona.
2: Doncs sí.
1: Abans has comentat que voldries parlar del Miquel Lluís Montaner. Fes-nos també 5 cèntims del Miquel Lluís.
2: El Miquel Lluís Montaner, molt, molt amablement, doncs, va accedir a escriure el pròleg d'aquest llibre. És un pròleg excel·lent. Té un títol, aquest pròleg, també és un petit text que es titula Propietat i misteri de la paraula poètica. Aquí en Miquel Lluís ens explica una mica el que és la poesia, i una mica, a part d'això, del que és la poesia, ens parla una mica del llibre i fa al·lusió a alguns dels versos, i bé, explica una miqueta el per què d'aquesta set, una miqueta seria el nucli d'aquest poemari, no?
1: Ja per acabar, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o no t'hagi sabut preguntar?
2: Doncs, mira, m'agradaria afegir una cosa. Si algú llegeix el llibre, veurà que en els versos surt molt la paraula aigua, riu. I és que jo treballo en els rius i en els peixos també surten. Llavors, diguem que la meva vida professional l'he dedicat a l'estudi i al coneixement dels peixos d'aigua dolça, dels rius, dels de mar no,
1: sí,
2: pràcticament no en sé res.
1: Sí, perquè a internet veiem que estàs com a representant de les universitats catalanes al Consell de Pesca Continental.
2: Sí, sí, això és una, bé, és una representació que hi ha a la Generalitat de Catalunya, justament al Consell de Pesca Continental, de les universitats. És a dir, volen que s'han esmerçat en que hi hagi persones que formin part del món acadèmic, perquè a l'hora de prendre decisions sobre la pesca, quan aniran a pescar, quins peixos aniran a pescar, on aniran a pescar, qui anirà a pescar, doncs totes aquestes coses, si hi ha algun aspecte que pugui, doncs, ser contraproduent per la conservació dels peixos i dels rius, doncs els entesos en puguem parlar, ho puguem exposar. L'altra cosa és que després ens facin cas i en prenguin, diguem, prenguin nota de les coses que diem. Això és una altra cosa, però estem allà, no? Doncs bé, ho dic perquè també una mica per enllaçar amb com hem començat aquesta entrevista, doncs jo veig que tot està unit, o sigui, els rius, els peixos, la natura, la set, l'amistat, l'amor, la vida en un poble, tot forma part del mateix. No puc deslligar la meva feina de la poesia de la meva feina, perquè sí que és cert que quan vaig a treballar a agafar mostres en el riu i mesurar l'aigua, doncs veure la contaminació, el que sigui, mesurar peixos i identificar les espècies, tot això és una feina, doncs, molt metòdica, però també ho és la poesia, quan has de començar a endreçar els versos i a comptar síl·labes per poder fer mètrica, no? Però en el fons, quan sóc al riu, doncs faig poesia, i quan faig poesia, doncs també penso en els peixos i penso en els rius, com es podrà veure amb aquests, versos, no? Tot està unit.
1: I tot és ciència.
2: I tot és ciència.
1: Per exemple, ara em ve al cap en Joan Margarit de... Ai, no, ara m'equivoco de nom. A Sant Just és arquitecte, el poeta. No és en Joan, Joan Margarit. Sí, és una professió molt tècnica, sí, molt científica, de molt càlcul numèric també, un gran poeta, una gran sensibilitat, no? I aquí veiem que la ciència i la poesia estan molt unides.
2: Jo crec que sí.
1: I tot aquest món teu de biologia i que està amb el tema de l'aigua et porta també a que els teus poemes parlin molt o tinguin moltes paraules sobre l'aigua, no? El riu, l'aigua...
2: La pluja...
1: Mira, Dolors, ara ja sí que per acabar direm que el darrer poema del teu llibre és Tots som ningú. Així és, no som ningú. I ho som tot alhora.
2: Exactament, així és.
1: Dolors, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i gràcies també, doncs, per la vida tan entregada que teniu per la ràdio.
1: I per donar-vos veu a aquestes persones que sou essencials a la nostra vida i a la nostra cultura, que feu poble, que feu cultura. I esperem tenir-te més endavant en altres ocasions, encara que no sigui per parlar d'un altre llibre, però sí per parlar de poesia o de l'essència de la vida i d'aquesta set que tenim també a l'ànima.
2: Moltes gràcies.
1: Una abraçada, Dolors.
2: Una abraçada.
1: Gràcies.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
4: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
3: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
4: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament a allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
3: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
4: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés, i aquesta va ser La Coloma, i durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estàvem més bé dintre de l'Avenç, i així ho vam fer, i dintre de l'Avenç doncs, portem més de 50 anys.
3: I quin tipus d'activitats organitzeu?
4: Nosaltres organitzem bàsicament ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes, i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
3: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
4: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un...
3: Formulari
4: per poder-t'hi apuntar.
3: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balles sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
4: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i aprofundim la nostra amistat.
3: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entri en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
4: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem, no sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
3: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
4: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix has de tenir els braços en l'aire. I per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres. I si en balles 9, que es ballen a cada ballada, o 35 o 40, que es ballen d'un aplec, imagina't.
3: Explica això, què és el de repartir, en què consisteix.
4: Bé, repartir consisteix a fer que tot que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es pica, es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
3: I això és el que ho ha de fer, és el cap de colla?
4: El cap de colla.
3: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
4: I no s'ha de distreure.
3: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posant en forma?
4: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los aldegats, se't cansen. Però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, ja n'hi notes.
3: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans, perquè tota la gent jove, els més petits o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser, no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres i un plaer, que som veïns de l'Avenç i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
4: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Qualitat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, una sorpresa per molts de nosaltres i per mi també. Parlarem de moltes coses, de l'Escola Nazaret, parlarem d'Esplugues, de pintura, de cinema, de música, d'art en general. Es pot dir que si tinguéssim un piano, tocarem totes les tecles del piano, perquè tenim aquí una persona creadora en tots els àmbits. Ell es diu Àlex Agüera Pizarro.

0: Bon dia, Àlex.
1: Bon dia, un plaer estar aquí amb tu.
0: Gràcies a tu, molt benvingut a Esplugues FM, perquè realment tenir una persona com tu als nostres estudis és un luxe i ara els nostres oients ho aniran descobrint mica en mica, perquè no us ho penso explicar tot al principi. Àlex, ets d'aquí d'Esplugues, del barri del Centre, has estudiat a l'escola Natzaret i a partir d'aquí també vas fer ràdio a Ràdio Estudis Plugues, l'antiga ràdio d'aquí de l'Avent Centre Cultural. Explica'ns una mica com comences a fer ràdio.
1: Bueno, pues no recordo molt bé el per què, però tinc com un pensament que em porta a dir que un dels meus millors amics estava fent, o estàvem fent, no sé si era un crèdit de síntesi o era algo que teníem que, bueno, fer un treball i agafar informació, no?, d'algo. I jo recordo que el meu amic estava fent algo que era de periodisme i tal, perquè després ell va ser periodista i tot això, i el seu pare treballava en un locutor d'aquí a d'Esplugues. Llavors un dia ens va dir: "Pues veniu un dia i així coneixeu tot el món de la ràdio, veieu com es fa un programa i tot això." I vam anar una tarda, que recordo que es pujava unes escales super, super llargues i super empinades. Al final era com pujar el desvan de los Goonies, saps?
0: Més o menys, perquè
1: de la peli dels Goonies.
0: Jo també vaig estar a principis de Ràdio Estudi Esplugues, i era on s'entra ara per secretaria, hi ha una escala estreta molt alta que ara va parar a la sala del teatre d'aquí de l'Avent Centre Cultural, però quan arribaves a dalt hi havia com una porta petita a la dreta i entraves a la ràdio.
1: I això, i tenies que pujar una escala, però per mi era una cosa fantàstica, perquè era una ràdio artística, no era una ràdio pues, que tot estava a la mà i tot això.
0: I tan artística, jo sóc una de les que va posar suro a les parets, pues, d'aquella època.
1: Pues això, i bueno, pues vam anar un dia, ens va convidar a passar una estona amb ell, i el programa era pues, així, molt d'actualitat, de música, de coses així. I jo crec que l'home ens va veure que ens ho vam passar tan bé que ens convidava una vegada al mes, ens deia: "Veniu" i tal, i llavors ell parlava amb gent que coneixia por ahí, i el dia que veníem nosaltres, com ell sabia pues, que estàvem a l'època del cole i tot això, i en aquella època encara s'escoltava ràdio, perquè no havia internet, en el que jo estic parlant, no havia, o si havia, estava començant, però no estava ni Messenger ni res d'això. Pues ell utilitzava, diguéssim, pues tota la gent que de l'escola nostra, que pues, ens escoltava, i així pues, tenia molta audiència. I parlava amb gent i potser aconseguia unes entrades gratis per anar al cinema o alguna cosa així. I en el programa pues, feia un sorteig i els amics trucaven i no sé què. I era com una cosa molt divertida, perquè en aquella època havia un programa molt famós que es deia El que més trenca, en Oriol Carrió, que pues que la gent de la meva edat per la nit, en comptes de parlar en el mòbil per WhatsApp, escoltava El que més trenca.
0: Això no sé si és el que t'impulsa a estudiar audiovisuals, enginyeria d'àudio, després també fas uns màsters en tot el tema d'àudio. Aquest cuquet de la ràdio t'obre aquesta possibilitat?
1: Bueno, en aquella època estava ja una mica, diguem, experimentant pues, això com jove, el que t'agrada, el que no. I jo sabia que, per exemple, qualsevol cosa que estava relacionada amb l'audiovisual o en l'art no em costava res passar temps fent això, no? I això pues, ja em donava una pista del que m'agradava, per lo menos. No sabia si em dedicaria, que avui en dia tinc la sort que em dedico, però en aquella època pues, almenys sabia que m'agradava. Llavors, jo sempre he nascut amb molta curiositat artística. De petit ja pintava, ja pues, feia tot el que m'agradava ja era relacionat amb crear coses. Anava a casa a la torre del meu avi i construïa una cabanya. Per les tardes pues, pintava. No passava gaire més temps fent altres coses. No jugava massa a la consola, per exemple. Tot m'agradava això, crear. Potser feia una estàtua de barro o el que sigui. I tot estava relacionat. Llavors vaig tindre la sort que els meus tiets, Pizarro, tenien una orquestra de música que es deien Els Bebès, que en, pues, en la seva època, pues, van fer molts, pues, concerts per aquí a Esplugues, Can Vidalet, Hospitalet i tot això, que en aquella època, que estic parlant, tindre una banda de música era com... com quasi ser els Beatles, quasi ben bé, no? Perquè no era com ara, no? Que, de fet, ells sempre expliquen que van tenir una reunió amb els pares per dir-los que volien ser músics. Això, en aquella època, era com... o sigui, era una cosa de boixos, no? Eren superoberts de ment en aquest aspecte. Després...
0: molt, perquè ara els teus tiets deuen tenir... dels que feien el grup musical uns 65 anys aproximadament.
1: Sí. Així que, pues això, jo vaig néixer en aquest ambient, i el tema artístic, pues, no era una cosa difícil dintre de la meva família, perquè, bueno, ja s'havia fet, no s'havia aconseguit fer a nivell potser com he arribat jo, però sí que era una forma fàcil. Llavors vaig començar molt a la música, doncs anava a tocar amb ells, el meu tiet m'ensenyava bateria, l'altre m'ensenyava guitarra. Un li agradava molt la música, doncs, més rock, no? més Beatles, Rollins, Led Zeppelin i tot això. I l'altre li agradava més tot el, més, una mica més rumbeo, no? Més pues, Medina Zara, no sé, Los Chichos, tot això, no? Una mica. Llavors pues, vaig créixer una mica en aquest nutrim-me d'uns i els altres. Llavors, pues, bueno, va vindre la meva adolescència i...
0: Perdona, tot això com has explicat és abans de l'adolescència?
1: Sí, clar, tot això... des de,
0: doncs anem fent.
1: Vale.
0: Anem explicant.
1: Bueno, no sé què vols que t'expliqui. Pues això, que sí. Pues vaig començar a tocar la guitarra, diguéssim, pues, en un dels meus tiets, en l'altre la bateria... Pues ja vaig començar a fer els meus pinitos en el món de la música. Ja composava les meves... primeres cançons, que bueno, pues eren molt cutres i tal, no? Te pots imaginar, no? I tenia un piano Casio, també d'aquests Casiotone dels d'abans, i ells em portaven una partitura, perquè abans aconseguir una partitura també era difícil, no? Que no és com ara, el teu tiet es baixa una partitura d'internet, això no té ni valor, no? Però quan el meu tiet me portava una partitura, potser anava a Barcelona a buscar un llibre.
0: A la Beethoven?
1: Per exemple, sí, o sigui, mm-hmm. I tenia pues, tot aquest valor. I bueno, pues, vaig començar una mica així, pintura, anava aquí en el Xavier.
0: El Xavier Ribó?
1: En el Xavier, sí, ja.
0: Ah,
1: aquí a la...
0: al cercle artístic?
1: Sí, després, recorda'm que t'expliqui una cosa del Xavier relacionat amb el cinema, quan arribem al... perquè és molt important. I és d'actualitat d'una cosa que passarà... després te l'explico. Bueno, doncs pues això, i vaig començar pues, així, pues, música, en el Xavier pues, anava aquí a pintura i venia gent i es ficava així en les poses i pintàvem i tot això, i bueno, i avui en dia jo sóc del Cercle d'Artistes d'Esplugues, que el Xavier és el president, i bueno, pues, que seguim en contacte i fem moltes coses, i a ell li agrada molt tot el que faig, i a mi m'agrada molt el que fa ell.
0: Ara et tallo. Però seguirem. Ara que estem amb el cercle artístic, hi ha classes de pintura que tu actualment encara ja estàs assistint.
1: Sí, però jo vaig a pintura en la Carmen Soler, que està al costat del Robert Brilles,
0: sí.
1: Però no vaig en el Xavier, perquè el Xavier s'ha jubilat.
0: Sí. Però la teva vessant artística continua amb aquestes classes que actualment encara estàs fent.
1: Sí.
0: I també participes amb el cercle artístic, que si no recordo malament, el darrer diumenge de mes feu l'exposició
1: al
0: passeig peatonal d'Àngel Guimarà.
1: Jo no els poso perquè estic una mica liat. Jo poso els meus quadres a les meves pel·lis.
0: Està molt liat, perquè ara estem encaravant aquesta entrevista perquè demà passat se'n va cap a Madrid. I ara parlarem de tots els teus viatges, les teves produccions artístiques que van, com dic, des de la música... videoclips, ves explicant.
1: Bueno, on m'havia quedat? Pues això, que llavors va despertar una mica i vaig començar més a la música, no? Diguéssim, pues, vaig estudiar la carrera d'enginyeria d'àudio i vaig tenir un estudi de gravació on vaig gravar molts discos. També vaig ser l'únic de la meva promoció que va estar un any treballant en el meu profe, que era un pedazo de productor, i vam gravar un disc de la Nena de la Conte, del Bumburi. Jo estava allà de segon de l'estudi. I bueno, pues això, vaig tenir el meu estudi, vaig gravar molts grups, jo també era músic i anava por allà en bandes, vaig ser taloner de Patti Smith al Festival de Pedralbes, i va ser pues, l'hòstia tocar allà, i un dia pues, em van trucar un conegut meu per fer de jefe de so en una peli. I, bueno, pues això no ho tenia jo pensat, però sempre dic que el cine m'ha estat buscant. A mi, a la vida, m'ha estat buscant. Jo crec que em va trobar en el moment on jo ja estava més preparat, no? Per què m'ha estat buscant? Perquè el meu pare, per exemple, no era artista, com tot això que estem dient, però li encantava el cine. Jo, quan era petit, veia pel·lis amb ell, però... Cada cap de setmana anàvem al videoclub, ell jugava una peli i jo una altra per mi, i aquella època anar a un videoclub era l'hòstia, era quasi com entrar en un museu i agafar una obra d'art, o sigui, no com ara que Netflix i ja t'avorreixes i no saps ni què agafar. I bueno, doncs això, em van trucar per fer la peli, i quan vaig arribar a fer la peli vaig dir, això és el que vull fer jo. Per què? Però com direcció, no? Jo volia, vaig dir, la direcció és el meu.
0: No com a so, sinó com a director.
1: Exacte, perquè...
0: I comences aquí la teva carrera de direcció.
1: Sí, aquí va començar, vaig acabar aquesta pel·li va tindre 18 milions de reproduccions a YouTube i no sé quants premis, perquè és una pel·li que es diu Género, i pues, anava això de violència de género, no? I bueno, pues, va estar molt guai. I jo vaig dir, hòstia, pues, això és el que a mi m'agrada, perquè... tota la creativitat aquesta que tinc, diguéssim, com que la puc utilitzar dintre del cine, perquè puc escriure la història, puc dirigir-la, puc editar-la, puc fer la música, puc bueno, el disseny gràfic, tot, no? Si vull, a vegades no ho faig perquè vull delegar també, però en aquell moment em donava totes les eines per saciar-me molt més. I ahir vaig començar, vaig dir... Cada vegada, sense adonar-me compte, vaig començar a deixar una mica de banda l'estudi, que ja no vaig... seguia gravant, però ja no amb la mateixa il·lusió que abans. I a poc a poc pues, vaig començar i em vaig fotre a estudiar cine. I llavors pues, vaig fer un curt amb molts pocs medis en un festival de Barcelona molt interessant que el segueixen fent, i era molt xulo perquè tu t'apuntaves i es feia el Nadal, tu t'apuntaves i et donaven 5 dies i et donaven una paraula clau i dues localitzacions, i en 5 dies tu tenies que gravar, inventar-te la història, gravar-ho, editar-ho i entregar-ho, i en 5 dies... i era el festival.
0: Els reptes que a tu t'agraden, la creativitat
1: express. Sí, la creativitat express, exacte. Llavors ens vam apuntar i hi havia, no sé, 50 o 60 equips, o sigui, una barbaritat. I vam fer un curt que es deia Le Petit Patrick, que estava molt xulo, perquè, ara no recordo molt bé, però ens va tocar al centre de les Arenes, al centre comercial de les Arenes. I ens vam inventar una història com que un home se suïcidava i entrava a un món on tenia que anar a trobar el seu nou cos, no? I tot el centre de les Arenes pues, el vam utilitzar com si fossin tots els morts que estan buscant el seu nou cos, no? I crec que la paraula que ens va tocar era la burocràcia o així, i el que vam fer és que l'home que anava buscant el seu nou cos pues anava de ventanilla a ventanilla, com moltes vegades ens fan fer, no? A la nostra societat. I bueno, pues això pues va agradar molt i van guanyar el premi del millor curt d'això. I jo vaig dir, hòstia, mira, he fet la hòstia de coses a la música, m'ho he passat de conya i tal, però mai he tingut un reconeixement o un premi. A més, a nivell personal sí, no? Com això de la Pat i moltes més altres coses que he fet, però... I vaig dir, hòstia, pues, si la vida té de limones, pues, Has limonades, no? I vaig seguir. I igual que la música no mai he tingut com aquest... Això que parlàvem tu i jo abans quan he arribat, que em parlaves de que a vegades n'hi ha gent que fa silla en un segon i comença la ràdio i en menys d'un any està una ràdio important perquè, bueno, pues és el seu camí, potser, no? Pues això em va passant a mi en el cine. També em vaig donar compte que me motivava molt més i vaig, pues això, començar a fer i a fer i a fer. I bueno, pues vaig començar a fer en dos discogràfiques moltíssims videoclips. He fet videoclips pues a La Pegatina, a Jere, a Henry Méndez, a La Su, a Éxtasis, a, no sé, a Juan Maya, que és també superconegut, i molts que se m'olviden, els Sobraos, els Banis, bueno, molta gent que ara mateix i me mataran si m'escolten, perquè en tots guardo una bonita amistat i bueno.
0: També, digues.
1: I bueno, pues això em va... Pues vaig rodar moltíssim, sense parar, però jo tenia la meva passió cine, no? El videoclip també m'encanta i potser... Sí que és veritat que estic una mica a la zona de confort, perquè és, pues, com tinc la part musical i la part del cinema, pues, m'ajunta, i a sobre, pues, he vist a saco de videoclips, i bueno, però jo al cine, pues, sempre va ser, és el camí on segueixo mirant, que m'agradaria, si puc, dintre d'uns anys, solament fer cine. Però bueno, ara mateix compagino les dues coses... I vaig dir, bueno, pues venga, a estudiar cine. Vaig estudiar la cine i després vaig fer un màster de direcció en el director Lluís Quílez, que va fer una pel·li a l'època de la pandèmia que es diu Bajo Cero, que està a Netflix, que és una pel·li que s'agresta en un furgó, que està en el Javier Gutiérrez i el Carra, i és una super mega pel·lícula, que va ser trending topic de Netflix... a Amèrica i tot durant quasi ben bé un any, o sigui, és una pel·li espanyola, o sigui, pues en aquest Lluís Quílez vaig estar estudiant pues moltíssim temps. Després vaig fer també un altre màster amb ell a la productora Rodar i Rodar, que és la productora de l'Orfanato, de la pel·li d'Orfanato, i vaig fer pues un màster de guió. Bueno, a tot això vaig fer un altre curt, que és on vaig fer molts curts, però jo a la meva ànima em deia que em tocava fer ja un curt on jo me mostressi ja a nivell professional, diguéssim, d'aquest soc jo, no? I anar a festivals grans i tot això. I llavors doncs vaig fer el curt que es diu Dejar Ir, que és un curt que ha estat seleccionat a 30 festivals internacionals i nacionals, que te puc destacar doncs, el FICAP d'Argentina, a la Universitat de Georgia dels Estats Units, i el Mostres Curtes Noies, que és un festival qualificador de Goya d'aquí d'Espanya. Després vaig guanyar també el Premi de la Universitat d'Elx, i bueno, i molts i altres premis una miqueta més petits, però bueno, que doncs és un curt que ha funcionat molt bé. I bueno, doncs... treballant en tot això, doncs em van oferir fer un llargmetratge que ja, doncs, que ja estava una mica com preparat, no? Després d'aquest curt, i això és el que vinc a parlar avui, doncs, Madrugades de Hielo.
0: Doncs parlem.
1: Pues,
0: què és aquesta pel·lícula? De què? Explica'ns.
1: Pues Madrugades de Hielo és una història de tornar a començar, no? D'aquelles històries de que a vegades en la vida estem una mica col·lapsats de la nostra vida i no ens donem aquesta oportunitat de dir per què no la canviem, no? O sigui, per què hem d'aguantar, no? També el que diuen les nostres famílies o no, o sí. I, bueno, doncs la història és d'un escriptor que perd la seva dona recentment i pues, canvia el xip de la seva vida i se'n va a viure a un poble nou, perdut a la muntanya, i té que, com a premissa, té que escriure, està escrivint les memòries de la seva vida. I llavors, pues, bueno, arriba al poble i coneix una nova dona i allà comença pues, una mica a ressorgir la seva vida, i fins aquí puc explicar. Perquè...
0: Els perjudicis que...
1: Clar,
0: la gent del voltant té d'aquesta relació.
1: Exacte, a mi m'agrada molt. Després us donaré, si voleu, el link per veure el curt de Dejar Ir, si voleu. i que per cert no he dit que és un curt que està fet en l'actor Alain Hernández i la Betsy Túrnez i el Roger Prínsep, que és el nen que va fer l'Orfanato, però que ara ja té 25 anys. I bueno, doncs això, que a mi m'agrada molt l'essència poble. Ara que estem a Esplugues, doncs, per mi l'essència poble és molt important i molt bonica, no?
0: Consideres que Esplugues és un poble o una ciutat?
1: Bueno, és una ciutat, però per mi d'alguna manera és el meu poble, no? És una manera de dir-ho, no? Però, no sé, és... perquè per mi té l'essència poble, o sigui, que coneixes a tothom, que, per exemple, tu i jo abans estàvem parlant i te parlava de gent i tu coneixes aquesta gent, no? En una ciutat no passa ben bé això, no? O sigui, si ho diem allà tècnicament no és un poble, però per mi sí que és, té aquesta essència, no? I bueno, pues, el meu cine treballa molt això, perquè jo no sé, potser la meva família o els meus valors, o no sé, van molt a lo senzill, a lo humil, a les coses fàcils de la vida i els moments bonics que te trobes sense tindre grans coses. I jo tot això a la meva vida m'ho he trobat als pobles. Els meus amics m'invitaven als seus pobles, a Extremadura, a Andalusia, a l'estiu, i jo trobava tot això que m'agrada a mi, doncs això que arribaves i algú que no et coneixia de res t'obria molt ràpid la seva casa i ja eres un mes en 10 segons. Això m'agrada a mi, aquesta salseta. I bueno, doncs això, el meu cine va molt en aquesta ona, i la pel·li Madrugades, doncs passa això, que ell arriba i doncs, quan es lia en la tia, per exemple, pues al dia següent, pues la vieja al visillo ja sap, no, que pues lo que ha passat, la pastissera ja sap lo que ha passat, a l'altra també. I bueno, pues a alguns li sembrà molt bé aquesta història d'amor i potser a uns altres no les pot semblar igual de bé.
0: Sense parlar de la pel·lícula, perquè l'haurem d'anar a veure, fes-nos una referència musical d'aquesta pel·lícula, perquè ja que estàs tan ficat amb tots els temes musicals, quina música has triat?
1: Bueno, en aquesta pel·lícula la música l'ha fet un compositor que es diu Iván Ruiz Serrano, que és acadèmic del cine espanyol, i ha fet una banda sonora pues, que flipes, i molt pensada solament per aquesta pel·lícula i crea una atmosfera pues, molt, molt ràpid de lo que jo vull, de com vull tindre l'espectador, no? Perquè la pel·li és un thriller paranormal, és una paraula una mica estranya, però que quan la veus dius, hòstia, sí, tenies raó. I és una pel·li que no puc explicar molt, perquè és una pel·li d'aquestes de que jo t'aporto per una banda i quan tu creus que ja saps la pel·lícula te despisto i t'aporto cap a una altra banda i així, i al final ves, no puc explicar molt més, perquè si no ja se destripen coses que no vull. I, però si jo tingués que pensar en una música que no fos la música que hem triat per aquesta pel·li, et diria que pensaria en una cançó d'Estopa, perquè jo, quan era petit, algo que em van transmetre a ells, a mi, a part del que m'agradessin o no musicalment, va ser que, pues, que algú normal que treballava en una fàbrica o la seva família treballava en una fàbrica també podia ser artista, no? No solament els fills pues, del Bosé o els fills de la Pantoja, no? Pues, que també hi ha un espai per a la gent que venim de baix i intentem pujar cap a dalt, i alguns pues, tenen la sort que ho aconsegueixen. Llavors, Madrugades de Hielo és una cançó, és un tros d'una lletra d'Estopa, de la cançó de Me falta el aliento, que ara jo la cantaré malament, però diu Madrugadas de hielo, i bueno, pues segueix la cançó, no? Porque me

0: I per mi, doncs, és, m'agrada fotre petites odes ocultes que siguin subliminals, perquè no foto allà que la cançó es digui la raja, que la peli es digui La raja de tu falda, no? Per exemple, no? Però és algo que està ahí i és personal per mi, m'agrada. Així que, doncs, podria ser perfectament, doncs, aquesta cançó de Stop, Me falta l'aliento, podria ser la banda sonora de Madrugades de hielo.
1: Tenint tan a prop els Stop, que són d'aquí de Cornellà, els coneixes personalment?
0: Pues, ara mateix no, però estic molt a prop, perquè jo les gravo, li gravo videoclips, i a Juan Maya, que és el guitarrista d'Estopa, també conec molt al Nacho Lesco, que és el pianista d'Estopa, de Manuel García i de l'hòstia de músics, l'Angie Baus, que és el bateria, i bueno, pues estic, pues faig coses amb ells, i el Juan Maya, per exemple, en el seu disc que traurà aquest any, de 20 anys de carrera, traurà una cançó cantada per ell, però que és una composada per mi, i per mi, pues, també és un gran honor, no? De gent que tu has idolatrat, que vulgui tindre una cançó teva al seu repertori, pues, per mi, pues, no sé, ja te pots morir, no? Perquè ja, pues, jo quan tenia això que parla d'Estopa, pues, jo escoltava, no? I era la banda sonora de la meva vida, i ara, pues, ells em valoren com a artista, i això, pues, és molt bonic. I Estopa, pues, això, ara mateix estem escrivint bueno, ja he acabat d'escriure el guió del llargmetratge de The Harrier, del curt, i l'estem començant a moure per promocionar-la, i bueno, ja segurament, si tot va bé, la rodarem a 2025, a començaments de 2025. I aquesta pel·li, com no podria ser d'una altra manera, doncs té un títol d'Estopa també, no? I llavors, a la maqueta, els que són molt estoperos, havia una maqueta abans del disc, van trobar una maqueta que jo s'escoltava Rayos i Centelles gravat analògicament, i era una guitarra i una veu, i havia una cançó que s'escoltava molt malament, i en el disc deien Sentir diferente, però s'escoltava tan malament que semblava que deien Sentir diferente, i a mi aquest títol sempre m'ha semblat una cosa, un títol preciós, no? I llavors, pues, la pel·lícula del curt de The Harrier portarà el nom de Sentir diferente. Llavors, el protagonista de la història de Sentir diferente, igual que The Harrier, és un cantant famós. Llavors, durant la seva estància en el poble, compondrà una cançó que serà Sentir diferente d'habitat. I el Juan Maya, pues, està parlant en els Estopa per a veure si podem fotre la banda sonora a la pel·lícula, i en principi, pues, no crec que hi hagi cap problema, i això, pues, també és una primícia aquí a Ràdio Esplugues, que déu-n'hi-do quina primícia. I després tinc una cosa que també les he proposat amb ells, que, perquè al final de la pel·lícula el protagonista, l'Alain Hernández, cantarà la cançó al poble, no? Perquè això és sent obligatòria, no? Si està composant una cançó al poble, no explicaré el per què la canta, però sí l'ha de cantar. I el que vull és que surti el David i el José com si fossin algun dos del poble que estan allà, pues, escoltant com uns més, i que un li digui a l'altre, hòstia, tio, ja n'és aquesta cançó, s'ha fet famós, però això tampoc és per tant, no? I és una manera també, pues, que, i la cançó és seva, no? És una manera també, pues, de fotre una mica d'ironia dintre la pel·lícula.
1: I els teus tributs.
0: I, bueno, i per mi seria, pues, un homenatge perfecte, no? Així que, bueno, pues, per això te dic que estic, quan dic que estic a prop, és per aquestes coses, no per això de dir estic a prop, que jo aniré a donar una volta a veure si els veig, no? Una mica en aquest sentit.
1: Has gravat algun dels seus curtmetratges que surti a Esplugues?
0: Sí, en The Harrier surt algun exterior, i sobretot un bar molt mític d'aquí d'Esplugues, que es deia El Fogonet.
1: El Fogonet, clar.
0: Perquè jo era molt amic de... Bueno, i soc molt amic de l'Antoni Esteve, que era l'amo del Fogonet. Uh-huh. I, bueno, pues, hi ha una escena que, per cert, és l'escena més bonica del curt, perquè ell pues, arriba al bar i es troba pues, a la mort de pues, a la persona que va deixar pues, 20 anys abans d'anar-se del poble i bueno, pues, tenen allà un momentet pues, una mica especial i pues, està gravat aquí al Fogonet, així que... I tota l'altra part està gravat a Sant Just, al Pony Club de Sant Just. El, no sé si el coneixes, al costat de Can Carbonell, que és una masia.
1: Sí, al costat de Can Carbonell, que hi ha la jardineria Verd.
0: Sí, on està la Bona Aigua, sí, cap a Carbonell, cap... a la meitat hi ha una hípica que es diu,
1: ah, sí,
0: que es diu el Pony Club.
1: El Pony Club, sí.
0: Llavors doncs, vam anar a veure i ens van donar compte que la masia d'aquest
1: Pony
0: era perfecta per fer el curtmetratge, que dintre doncs, que fossin totes les habitacions i tot això. I els exteriors doncs, també vam utilitzar molt la hípica, perquè surten els cavalls i doncs, una fotografia molt bonica perquè és molt essència poble. I tu veus el curt i potser et diuen doncs, és un poble d'Astúries per dir alguna cosa, i tu no penses que està aquí gravat al costat, no?
1: Aquí Sant Just, sí.
0: De fet, algunes persones que m'han dit, hòstia, porta'm on has gravat això, i arribes i allà, i aquí has gravat tot això, i és la màgia del cine, no? Una mica de poder transportar
1: allà on nosaltres volem, sí. o el nostre cor ens vol transportar.
0: Sí, en aquest curt, per exemple, em diuen moltes coses, i al final el bonic és això, nosaltres fem una història i sempre diem que l'espectador se la fa seva, no? Perquè aquest curt parla molt de que el protagonista va marxar de la seva casa perquè el seu pare pues, no volia que segueixi els seus passos això de treballar al camp i de seguir el negoci familiar i tot això, i ell pues, va marxar i per això portaven 20 anys separats. I torna, la premissa del curt és que torna al curt perquè el seu pare s'està morint, o sigui, torna al poble perquè el pare s'està morint, és com l'última oportunitat que tenen per solucionar les seves coses o seguir la vida plena de pedres a la motxilla, no? I tenen doncs, aquesta última oportunitat, per això es diu deixar ir, perquè tots els de la família, pel fet de lo que passarà, deixaran ir algo, no? I bueno, pues que això és el curt.
1: Tant deixar ir com Madrugades de hielo, ens estàs parlant de les pèrdues.
0: Sí, i mira que no sóc una persona que a priori tingui tampoc molta, diguéssim, necessitat, no? Jo, la meva família sempre som molt oberts, vivim molt separats, una Mallorca...
1: És una família grande i divertida, això ho puc dir, els Pizarro, legendaris, a casa meva també,
0: sí,
1: perquè quan m'has dit que ets un Pizarro, és com, ostres!
0: Sí, sí, la família de la meva mare, Pizarro, pues va vindre de Puerto Llano, d'un poble de Ciudad Real, i pues, eren 8 germans, més els pares, els avis, i no sé què, pues bueno... I pues això, tots els meus tiets, pues un va tirar a Mallorca, l'altre a Saragossa, a Madrid, no sé què, i no teníem molt de contacte diari, però quan ens veiem és com si no haguéssim passat res de temps. És una cosa que això ho has de viure, se pot explicar, però ho has de viure. I llavors jo tinc això molt desenvolupat, perquè no tinc com això de que necessito estar trucant a tothom, però... No sé, potser en el meu subconscient sí que tinc por a la pèrdua i no ho sé, potser. Però jo crec que no és tant a la pèrdua, jo crec que és... no sé, m'agrada com entrar a l'important de la vida, com te deia abans, de l'essència poble. Perquè per mi això és la vida, no? O sigui, al final jo faig cine i des de fora tot sembla que és molt gran, no? I faig moltes coses que potser doncs, des de fora són l'hòstia, no? I jo també per al propi rodatge de la vida tampoc m'adono ni compte ja, no? De que doncs, estàs als Gaudí, no sé què, no sé quant, i al final jo ja no li dono importància perquè he anat un munt de vegades, però per una altra persona és l'hòstia, no? Potser. Però a mi m'agrada això, no? Després de tot això que jo faig, després jo quan arribo a casa... m'agrada anar a lo més petit, a lo que té més valor, a lo que és d'estar amb els teus i estimar els teus. I dona igual el que siguis, dona igual el que tinguis, dona igual... L'important és ser un grup i ser feliços i tirar endavant. I això jo crec que és sobretot d'això parla el meu cine. Que potser estic parlant de les pèrdues... Bueno, perquè potser també pues, soc més gran, la meva família, com tu deies, pues, he tingut la gran sort, perquè quan més gran ets, més et dones compte de la gran sort que has tingut, perquè hi ha famílies molt desestructurades, i jo, pues, no, els meus tiets també s'han ocupat molt de que nosaltres com petits pues, vèiem que véssim solament el bo. O sigui, i tot això pues, fa pues, que potser... Sí, tingui un petit sentiment a perdre tot això, perquè és tan bonic que un no vol perdre, tampoc.
1: El cinema és mostrar al món totes les teves inquietuds, però quan escrius un llibre, què fas? Agafes tota la teva essència i et fiques en aquest claustre que abans explicaves, que després de tota la teva vida aborigen que tens amb tanta activitat, arribes a casa i també has escrit un llibre.
0: Sí, he escrit un llibre, no és una novel·la, és un llibre per ensenyar cinema, tot el que... Jo sempre he dit que he tingut a la vida moltíssima sort, i com abans parlava dels músics d'estopa, per exemple, doncs en el cine de tots aquests músics que jo estava parlant abans són els que m'han ensenyat a mi. O sigui, he tingut la gran sort d'aprendre també en el Jordi Armengol, que és el guitarrista de Lluís Jac, no sé, tots aquests he tingut la gran sort, i en el cine el mateix. Llavors, tinc un sentiment a dintre de compartir el que jo sé en els demés, i el meu llibre pues, es diu Cine des de Zero, i és pues, això, pues, un llibre que algú que no es pugui pagar la supercarrera que val un rinyó, pues, en el llibre pues, veu els meus truquets, la meva forma de veure el cine també, i aprendre pues, el que jo sé i que jo ho he après des de la meva pròpia essència, però també en aquests grans professionals. I jo he tingut aquesta sort, i per mi pues, no sóc una persona de dir jo tinc els meus trucos i els vull per mi. No, a mi jo sempre dic que m'agradaria acabar la meva vida compaginant ser profe de cine i seguim fent pel·lis.
1: Però amb el jove que ets, no parlarem ara d'acabar la teva vida.
0: Bueno, vull dir, quan sigui ja bastant més gran, m'agradaria ser profe. És una cosa que sento dintre. Potser una altra persona diria, ja, profe, no seria mai. Pues, jo sí, crec que m'agradaria, no sé, igual que a mi em van ajudar, pues, ajudar també els demés.
1: T'agrada transmetre els seus coneixements.
0: Sí, i això que em deies de l'escriptura, jo al principi, quan era més jove, i escrivia, perquè has dit una cosa que quan escrius vas al més interior, no? Quan era més jove, suposo que per això de començar i de voler mostrar tot el de superdirector que ets, tendia més a escriure històries difícils, un final super que doni 40 voltes, no sé què, no sé quan. I al final, quan ja vaig començar a estudiar la carrera i tot això, vaig descobrir que no, que és al revés. O sigui, tu has d'escriure des de les teves vivències, de lo que a tu te ressona, no? Perquè si jo tinc aquesta essència que tu dius, Pizarro, tan forta, per exemple, que la Güera també, però pues, per què no la utilitzo? I no, per què, per exemple, si m'ho invento, si un personatge en vez de dir Paqui per dir alguna cosa, per què s'ha de dir Marie, per exemple? Pues no, si dic Paqui, pues per la meva vida coneixeré una Paqui, no una Marie Curie, saps? O sea, bueno, això són petites tonteries, però al final, per exemple, mira, a Dejar Ir hi ha una frase, una escena molt xula, que és una vivència de la meva mare. Quan estava al poble, tots els que venien de la ciutat, d'això te parlo en els anys 60 o por ahí, no? Tota la gent que venia del poble li deia a la meva mare, buah, hemos estado en Barcelona y por la noche está todo el cielo lleno de colores, no? I clar, ella era petita, i quan va arribar aquí a Barcelona, doncs, que els avis ja van vindre aquí, doncs ella anava en el tren pensant, ara per la nit, el cel de Barcelona serà tot ple de colors, de llums i no sé què. I quan va arribar, doncs, es va donar compte que les llums aquestes que deia tothom del poble era simplement eren els semàfors, saps? Però clar, és una vivència que... Pues això, per exemple, ho fico a la peli, no? O sea, perquè en vez d'explicar això, no dic que pues quan fui a la Torre Eiffel, pues no està, millor no he estat mai a la Torre Eiffel, no? I jo utilitzo molt pues això. Tot vivències, coses que m'han passat, potser les explico d'una altra manera o li canvio alguna cosa, però sí vaig a la meva essència, i quan vaig a la meva essència va ser quan el meu cine va despegar. I el que sí et dic és que això ja no canviaré mai. Totes les pel·lis que faré a la meva vida sempre tindran alguna cosa de mi. Potser tu no seràs capaç de desxifrar-ho, perquè els artistes també tenim aquests trucos, també. Però jo quan veig les meves pel·lis, per exemple, Madrugades de Hielo, jo la veig i dic, aquesta és la meva història de fa, no sé, els últims 5 anys, per dir alguna cosa, no? Que no és la història ben bé, però els transfons de les coses sí. I per mi això és molt bonic, perquè per mi és molt més difícil inventar-me una història que parlar del que jo sento, encara que t'ho expliqui d'una altra manera, no? Igual deixar ir, per exemple, pues jo no porto 20 anys sense parlar amb el meu pare, saps? Al revés, jo el meu pare l'estimo i ell a mi, i està completament... m'ha donat la seva vida per mi.
1: Veieu pel·lis junts.
0: Per això, i segueix, no? I jo sempre li he dit, per exemple, papa, necessito construir una grua pel cine, no sé què, i s'ha vingut amb mi al magatzem del meu avi allà a soldar, i no, o sigui, que... Però el que vull explicar sí que ho agafo des de les meves essències, encara que després canvi l'història, perquè el cine també necessita conflicte, i és el bo del cine és el conflicte. Si tot és fantàstic en una pel·li, pues anem malament. Per exemple, Titanic. La pel·li de Titanic tot va bé. Buah, hi ha història d'amor perfecta, i de cop, toma por saco. Un iceberg i el barco, i ja tot ha canviat. Pues això és el que necessita el cine. Així que, bueno.
1: Doncs farem una cosa. El teu perfil d'Instagram, que és Alex Agüera Films, doncs que es posin en contacte privat. Ah, sí, tots els
0: que vulguin veure, jo li passo un link que després no el copi ni que no estigui al Top Manta, eh? Però bueno, que el podran veure, i pues, per mi serà un plaer poder també xerrar. Si volen saber això que diuen de que mai seràs profeta al teu poble, doncs pues, mira, abans t'he dit una cosa que guardéssim en el tinter, el del Xavi.
1: Ai, Ribó, sí, ho tinc apuntat, aquí està.
0: I com m'acabes de fer la referència... Mira, jo anava a presentar la pel·lícula Madrugades de Hielo al setembre, no? I anàvem a fer una presentació a Madrid i una aquí a Barcelona. I el Xavi me va escriure la... Àlex, és que mira, que estem pensant aquí en el cercle artístic que aquest any podríem... Com has tingut sobretot molts premis en deixar ir i tot això, que volem... és molt important, Espluga City, que va ser els estudis d'aquí dels Balcázar, que van fer moltes pel·lis d'Espagueti Western i tot això, pues, va dir el Xavi, per què no fem a les festes d'Esplugues un passe de la teva pel·li privat, i d'alguna manera pues, diem al poble pues, que algú, un veí del poble segueix donant vida a la llegenda cinematogràfica d'Esplugues, no? I per mi pues, això va ser l'hòstia, o sea, per mi és superbonic això, perquè, bueno, o sea, que en el teu poble vulguin passar la teva peli i tot això, pues, per mi és un plaer. Així que, bueno, si a part de la peli, a l'Avens, que també he fet moltes coses a l'Avens, podem passar el curt de Harry, pues, un altre plaer, o sigui, multiplicat per dos.
1: Estic ara mateix per trucar al Xavi Ribó i parlar d'això amb ell.
0: Ah, doncs pues vinga.
1: Àlex Agüera Pizarro, ara et demanaré una darrera cosa. Avui que em diguis un record de la teva infantesa que tinguis d'Esplugues, i per tot el que m'has explicat serà una història senzilla, positiva i que ens agradarà.
0: Hòsties, Esplugues, és que jo a Esplugues he viscut, jo crec que una infància idíl·lica, no? Perquè, bueno, pues, anava a un col·le al Nazaret, pues, molt bo, diguéssim, i tenia uns companys que vivien mil i una històries, i podria escriure una trilogia de pel·lícules en els meus amics, però un joc segurament et diria, o el carrer Montserrat, perquè per mi és de lo més bonic que tenim aquí a Esplugues.
1: Per tothom.
0: Després et podria dir el camp de futbol de l'Espluguenc, que jo allà pues, vaig...
1: El Salt del Pi.
0: El Salt del Pi, allà vaig pues, viure molt... Van guanyar 2 lligues en l'Espluguenc i, pues, bueno, va ser l'hòstia, no? Quan és petit, pues, tot el que crees en un grup de nens i tot això... I després, pues, te podria dir pues, el Robert Brilles, perquè és on anava a fer pintura, on el meu cap volava, no?, en tot això el que a mi m'agradava fer. I aquí seria aquest, seria el meu triangle de les Bermudes, una mica. I després, per separar una mica d'aquests triangles, les cases dels meus tiets, on anava pues, una tarda a fer música, una altra a fer, a veure cine o el que sigui, i de tot això és el que jo he fet. I d'aventures, no sé, d'aventures... És que no sé, jo és que he viscut una vida, no? Tampoc aventures, les mil i una. Algunes se poden explicar, algunes altres no se poden explicar, però... El que sí, jo sempre l'he dit, tant a tothom com a la Maribel, que és la regidora de la cultura d'Esplugues, jo sempre li he dit que Esplugues és un plató meravellós per rodar. O sigui, és un... si jo pogués... faria totes les meves pel·lis aquí, perquè Esplugues és preciós i té aquesta essència poble que a mi m'agrada, encara que no sigui un poble. Així que, bueno, per mi Esplugues, estigui on sigui, Esplugues estarà al meu cor. O sigui, jo, això no semblarà mai a cap lloc que pugui estar mai.
1: Ara marxes cap a Madrid, també m'has dit que viatges per la zona de França. T'esperem quan vulguis i ens segueixes explicant més històries.
0: Sí, pues per això dels videoclips i tot això, pues viatjo molt. Ara me'n vaig a França, a una zona que es diu Clermont-Ferrand, no sé si ho he dit bé. I ne vaig a fer un videoclip a un artista i gravar-li el concert en directe, també a multicàmera. I després anirem a Madrid també a gravar un altre artista. Estic fent un documental de la vida de Juan Maya, que ara és el seu cumpleaños i farà una festa i vindran pues, tots pues, l'Estella Morente, l'Esquetama, pues, tots els que ella ha treballat, la Rosario, la Lolita, pues, tots aquests, i gravarem allà la festa una mica pues, l'inside, com es diu ara, i segurament me'n vaig amb ell, si tot va bé, a Argentina, a seguir gravant el documental. I bueno, pues, i després pues, vaig venir aquí, me'n passo un mes aquí i em vaig a un altre puesto, o sigui que al final sempre acabo Esplugues, perquè com a casa no s'està en lloc.
1: Doncs et seguirem per l'Instagram i quan tornis a l'Argentina, doncs això, esperem retrobar-nos amb tu, si et sembla.
0: Potser serà perfecte.
1: Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-te posat en contacte amb Esplugues FM. La veritat és que

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció. ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
5: Sou una entitat,
6: organització sense ànim de lucre,
7: associació de veïns,
8: artista,
9: ONG, músic.
10: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
11: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gràcies!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
13: Esplugues FM.
14: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer de tornar a entrevistar el Juan Jiménez. Els oients habituals del programa poden recordar que vam emetre una entrevista amb el Juan a primers de novembre i que té la particularitat que no resideix a Catalunya però és capaç de viure en català. Com que ens van quedar coses de les que xerrar, avui continuem amb l'entrevista recordant que va néixer a Jerez de la Frontera i que ara viu a Madrid. Hola, Juan, com estàs?
1: Hola, Assumpta, molt bona tarda i benvinguts i ben trobats tots.
0: Sí.
1: Ara a Jerez de la Frontera, que estic ja de vacances.
0: Ah, clar, clar. És el que té treballar a l'institut. Bé, mira, com que no vius a Catalunya, una de les maneres de mantenir i millorar la llengua catalana ha estat gràcies a les parelles lingüístiques. Com vas conèixer aquest projecte, tu?
1: Doncs mira, és un programa que ja suposo que coneixereu molts dels oients, que és un programa que es diu Voluntaris per la Llengua i consisteix en això, en formar parelles lingüístiques. Una persona s'inscriu per la web i és el Consorci per la Normalització Lingüística a les seves diferents xarxes qui coordina aquesta iniciativa. Hi ha un munt de voluntaris nadius de llengua catalana i aprenents, com és el meu cas. Jo estic com a aprenent, no estic a la categoria de voluntari, sinó d'aprenent, i els voluntaris el que fan és donar-me conversa i, de fet, així aprenem tot el possible, no? I ja des que va acabar la Setmana Santa, aquesta Setmana Santa que hem estat tots ahir tancats a casa nostra per el coronavirus, doncs vaig començar una sèrie de converses amb diferents voluntaris, als quals, amb inclusió del coordinador d'aquesta iniciativa, voldria fer els meus agraïments.
0: Ah, doncs, perquè... endavant.
1: Sí, sí.
0: No, que això, que els hi pots agrair el que vulguis. Segur que ho rebran,
1: sí,
0: molt bé.
1: A veure, en primer lloc voldria esmentar en Israel, Israel Martínez, que és el coordinador del Consorci per la Normalització Lingüística de l'Eure, em sembla que es diu, que és de Santa Coloma de Gramenet, i que després de 10 converses amb cadascú dels voluntaris, el primer voluntari va ser l'Oriol, que és de Sant Cugat, després el segon voluntari va ser Joan Miquel, de Santa Coloma de Gramenet, i des de Barcelona, en Jorge, qui va ser també l'artífex que ha possibilitat que jo faci, que jo estigui ara aquí parlant amb vosaltres, amb aquesta emissora de ràdio que jo tampoc no coneixia. Doncs sí que vull estendre aquest agraïment per aquest programa de voluntaris per la llengua, que fan una feina que és inestimable el que val tota aquesta feina de voluntariat perquè la llengua segueixi pujant i no quedi en una posició minoritària, sinó que visqui tot per tot els temps, no? La llengua catalana.
0: Sí, sí, és d'agrair realment. I quantes coses que es fan a través del voluntariat, oi?
1: Sí, mira, també volia fer una esmentar especialment, perquè vaig oblidar la conversa que vam tenir el passat mes de novembre, i bueno, jo vaig referir en el seu moment a la primera entrevista, és que jo vaig venir sí, per motius sanitaris a l'Hospital del Vall d'Hebron, i jo em fixava com es parlava, em fascinava que hi hagués una societat bilingüe que parlava una llengua i parlava una altra, que parlava una llengua pròpia com el català, que després també parlava en castellà, que ara és la meva llengua, però també jo tinc uns cosins també escampats per molts indrets de Catalunya, i aquests cosins Vaig anar, de moment, a casa d'un cosí de la meva mare, que és nascut a Úbeda, però que des de petit, des que va ser un nen, va anar cap a Catalunya i va parlar català des de petit. I, de fet, quan parlava castellà, no es notava que era andalús. Semblava un català criat en qualsevol poble, de qualsevol comarca d'aquestes de l'interior. Doncs mira, i a la seva filla, la Nàlia, que és una cosina, es pot dir cosina segona, gràcies a ella he començat, vaig començar a més de 30 anys, a veure una mica aquí a la frontera, amb llibres que m'enviava i a les petites temporades que passava a casa seva després de sortir de l'hospital, els dies que hi era. Doncs ella, jo sempre li demanava que m'expliqués coses que veiem a la televisió, per exemple, escoltant La Trinca, amb els seus programes que tenien a la TV3, i ella va ser la primera persona que em va donar la empenta a conèixer unes nocions mínimes gramaticals de català. Després ja vaig fer-ho jo tot sol des d'aquí, de sense moure'm de Cadis, i amb moltes petites temporades anant cap a Catalunya per molts anys o algun motiu també universitari que hi vaig anar després.
0: Uh-huh. A veure, vull aclarir als nostres oients que abans el Juan ha dit que era Jerez de la Frontera, que habitualment doncs fem les entrevistes presencialment, però el Juan és això, que no viu a Catalunya, i llavors estem fent l'entrevista via telemàtica, i no sé si en algun moment se sent el so una mica distorsionat, perquè bueno, són coses així de la tècnica. Tu, Juan, tens el títol de guia turístic, i ara són temps difícils pel turisme, però mai no ha sigut la teva professió preferent, oi?
1: Doncs no ha estat la meva professió preferent, tot i que tinc la titulació que vaig treure a les Illes Canàries, però no ha estat la meva professió. Va sortir una mica per accident, i això, amb això Catalunya té molt a veure, perquè el 2003 vaig tenir la meva experiència del turisme també la de Catalunya, en concret a una amiga, l'Eugènia, que mitjançant ella vaig tenir la sort de fer una feina d'auxiliar de guia de turisme a l'estiu del 2003 a una localitat de la comarca del Bages que es diu Cardona, a la Col·legiata de Sant Vicenç. Va ser ja fa 17 anys, però una experiència molt bona, perquè també vaig tenir allà una experiència radiofònica alternativament, al moment, una experiència voluntària a l'emissora que hi havia al poble també, i va ser la meva primera experiència de ràdio en català. Doncs per al turisme era el que m'havia portat allà, a Cardona. També sí que diria que aquí a la meva província, a Cadis, doncs he fet en moltes ocasions he fet també de guia de turisme, ensenyant tota la província, no només a la meva ciutat, que és de la Frontera. També he portat grups a Cadis, a la ciutat romana de Vallo Clàudia, al Penyal de Gibraltar, per tota la província. I és cert que ara no és un temps molt bo per al turisme, per fer de guia, per allò de que ara cal que no estem tan junts, i això, doncs aquesta professió no la faig ara, tot i que ara no tinc temps perquè estic dedicant-me a l'ensenyament allà a Madrid, no? Uh-huh. Però sí que amb el turisme escampat per diferents indrets de tota la península ibèrica, doncs sí que he tingut aquesta experiència, tot i que no sigui la meva professió preferent.
0: Per tenir el títol de guia turístic t'exigeixen que parlis un nombre determinat de llengües, però la catalana no compta. Tu saps per què?
1: Doncs mira, jo puc pensar que pel fet de que no tingui el català un reconeixement oficial a la Unió Europea, no es faci servir o no compti per aquesta obtenció del títol, perquè a mi sí que m'havien demanat el B2 mínim, el nivell B2 d'aquests nivells que té reconeguts la Unió Europea, la Comunitat Europea, i jo tinc el B2 de portuguès. Però, és clar, el de català, tot i que tinc el nivell C, que el vaig treure ja fa temps, fa 12 anys a la Universitat d'Alacant, en concret en la part lingüística de valencià, doncs no ha comptat perquè no té aquest reconeixement. I sí que em va enfadar una mica, això, perquè no per res, ja no perquè m'ho comptin o m'ho deixin de comptar, sinó perquè sí que m'agradaria i sí que caldria que el català estigués reconegut com una llengua més de la Unió Europea. I per això, tot i que sàpiga català, tot i que jo també voluntàriament hagi fet dues o tres visites guiades també aquí, a la meva ciutat i a la meva província, que la vaig fer en català a dos grups que van venir, voluntàriament, això els hi va fer molt de riure també. Clar. però sí que aquesta experiència, jo sí que agradaria que el català estigués reconegut per fer visites no només a Catalunya o als territoris del domini català, sinó a més també en territoris fora de que no tinguin res a veure en català, i que també la gent que vingui de Catalunya o que sigui catalanoparlant pugui ser atesa a la seva llengua quan visiti algun indret que normalment no s'ensenya en català. Uh-huh. I a mi sí que m'agradaria fer-ho. Uh-huh. I de fet ho he fet per la meva província.
0: Yeah. És que a més els catalans, quan ens deixen, viatgem molt. I ara, mira, viatjarem a les Illes amb la cançó que has triat, que és el Pi de Formentor, de la Maria del Mar Bonet, de mossèn, sí, Costa Llobera.
1: Perfecte, una bella melodia.
0: I tant.

0: A tu t'apassiona la ràdio i t'hi dediques, però no professionalment. És difícil fer-se un lloc remunerat a les emissores?
1: Doncs, bueno, jo suposo que cadascú segons la sort que tingui, però sí que és cert que l'oferta és molt inferior a la demanda que pugui haver-hi. Jo he tingut la sort de tenir aquesta vocació, que és la radiofònica, com de fet he estat aquest matí a la meva emissora aquí a Jerez, on estic de fa més de 30 anys, però jo aquí sóc un voluntari i a més sí que he tingut alguna col·laboració que m'han fet alguna remuneració, però no he arribat a estar contractat. Sí que hi ha hagut gent que ha estat contractada, però després per diferents raons, com el tancament d'una emissora, si és privada o si és una cadena nacional que ha tancat o que s'ha reconvertit en una altra i ja s'han quedat amb menys personal. No és una feina que pugui ser estable, però sí que hi ha gent que treballa pel seu compte o que ha estat ja en una emissora municipal molts anys i s'han jubilat, ja sobretot en emissores municipals, si no han tingut molta transformació. Això depèn de molts factors. Jo sempre, com és una vocació, la radiofònica, sempre he tractat de que la meva vida sigui una matèria radiable. Però, bueno, ho és, però no tot el temps, perquè la dedicació professional he hagut de fer una altra cosa i en aquest cas, com tenia l'habilitació per l'ensenyament, doncs he acabat ara l'ensenyament, tot i que no amb una plaça per sempre, però bueno, amb l'interinitat vaig treballant. La ràdio... Sí, digues.
0: No, què valores de la teva feina com a professor? A on poses l'accent?
1: Doncs mira, en primer lloc et diria que el més bàsic és que l'alumnat, perquè jo sóc de professor de secundària de llengua i literatura castellana i llatí a Madrid, i el que on poso jo l'accent és en que la gent aprengui sense ficar-se al cap els continguts que després no sàpiguen què vol dir. O sigui, jo sempre vull que els alumnes pensin per ells mateixos, que tot el que llegeixin ho sàpiguen, ho entenguin, ho aprenguin, però que no es fiquin al cap res de memòria, perquè això no serveix per res. Si aconseguim que l'alumnat entengui bé un contingut i sàpiga parlar, per exemple, d'un text literari, sàpiga parlar d'aquest text i veure els trets que té segons el moviment literari i quines característiques literàries té, ja hem aconseguit massa.
0: A tu t'apassiona la literatura. N'hi ha prou amb això per transmetre aquesta passió als alumnes? O hi ha tècniques o recursos més importants?
1: Doncs mira, no puc respondre clarament aquesta qüestió, perquè recursos sí que n'hi ha, però tampoc no sé quina recepció ara podrien tenir els alumnes, perquè hi ha l'alumnat que tenim avui a les etats de secundària no són gaire receptius. Hi ha molts recursos. Qui vol aprendre, aprendrà, perquè hi ha llibres, hi ha recursos a internet, cosa que jo, quan era alumne, això d'internet o d'un mòbil o de fer una cerca de qualsevol informació en un mòbil, això era impensable. No, ciència-ficció i ni tan sols impensable. Però ara la literatura, la creació literària, sigui la llengua que sigui, en aquest cas en castellà, que és el meu cas, com si estigués a Catalunya, que fos en català, doncs mira, és fer art amb la paraula, i jo poso l'accent en que ells sàpiguen que la literatura és crear un art amb la paraula I després, amb els llibres de literatura que hi ha, i amb la lectura i amb la guia que els hi fa el professor, jo crec que poden aprendre massa. El que passa també és que el temps és limitat. És limitat perquè aprenguin tot el que caldria que aprenguessin, no?
0: Mm-hmm. I si fessis de professor de literatura catalana, quin autor o autora et semblaria imprescindible i quina obra?
1: Lògicament, Jacint Verdaguer, l'Atlàntida i el Canigó. Sí. A veure, ho he dit així ràpidament, perquè sí, sí. Jo quan algú esmenta la literatura catalana, jo no deixo... Diuen que és la llengua de Ramon Llull, exacte, però és Ramon Llull ara mallorquí. Però jo sempre dic el sacerdot, el mossèn de Folgueroles, a la Plana de Vic, que és en Jacint Verdaguer, que va néixer el 1845 i va morir el 1902, relativament jove, però mira, havia deixat a la literatura catalana una producció que jo crec que és inimitable. També contemporanis seus eren un dramaturg, l'escriptor d'obres de teatre, que curiosament no era català de naixement, tot i que va escriure la seva obra en català, que és Àngel Guimerà. Que sí, que va néixer a les Illes Canàries, a les altres illes, a Santa Cruz de Tenerife, com de fet el teatre principal que té la ciutat de Santa Cruz de Tenerife es diu Teatre Guimerà, tot i que era un autor de la literatura catalana contemporani i que havia participat als Jocs Florals amb Verdaguer. I bueno, els autors de la Renaixença, per la importància que té aquest moviment, la Renaixença, sí que jo, a mi em sembla imprescindible, tot i que hi ha després molts d'autors de la literatura catalana més contemporània. Jo he llegit per exemple a Víctor Català, Narcís Oller, que era del realisme, era com diguéssim Benito Pérez Galdós en la literatura castellana, o José María Eça de Queiroz a la literatura portuguesa, doncs era la figura de Narcís Oller. Però jo sempre, quan em diuen literatura catalana, sempre, en primer lloc, per a mi, per al meu gust, és Verdaguer. Tot i que hi hagi gent que els agradin altres autors, però per a mi, amb mossèn Jacint Verdaguer, i de fet vaig quedar impressionat l'any passat quan la TV3 va projectar una pel·lícula que es deia L'enigma Verdaguer, on vaig veure molt més clarament la seva vida amb una representació d'actors i actrius meravellosa.
0: Ai, sí, jo també la vaig veure, sí, em va agradar molt. Doncs mira, amb aquesta menció al gran Verdaguer ens hem d'acomiadar perquè ja s'ha exhaurit el temps del programa. Em meravella tot el que coneixes de la cultura catalana i de la llengua i de la geografia. I ha sigut una altra vegada un plaer conversar amb tu. Moltíssimes gràcies i et desitjo el millor i que tots els projectes de futur se't compleixin. I doncs fins una altra.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Unta, i moltíssimes gràcies també un cop més a Sants 3 Ràdio per comptar amb mi, i jo encantat de tenir qualsevol col·laboració. Gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Bona jornada.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Poliana Silva, nascuda al Brasil, a Belo Horizonte, a l'estat de Minas Gerais. Hola, Poli, com estàs?
1: Molt bé, Assumpta. Aquí, per la entrevista, tinc moltes ganes. Gràcies per l'invitació, per participar d'aquest programa, no? Xerrem d'Arreu. I un programa de ràdio, la meva primera entrevista, a veure com podem sortir.
0: Segur que molt bé. Doncs moltes gràcies per la teva predisposició. Tu vas viure fins als 22 anys a Belo Horizonte. Què destacaries del teu lloc d'origen?
1: Val. Belo Horizonte és una ciutat molt càlida, no? Molt propera, perquè nosaltres sempre diem que no estem en la costa perquè no tenim mar, però tenim molts bares. Aleshores la gent quan pregunta si hi ha mar, nosaltres diem que no, però que sí que tenim bares. Entonces és una ciutat on hi ha molta riquesa de la gastronomia, molta cultura de l'art barroca també. És una ciutat molt cosmopolitana i també se respira molt l'ambient universitari. Una ciutat sembla molt a Barcelona, no? Perquè hi ha gent de tot arreu i també tenim, pues, a part de la comida, de la gastronomia de Minas Gerais, que és molt coneguda i és molt rica també, tot això, no? Tot és l'àmbit universitari, tenim també moltes accions juvenils, molta militància, molta consciència política, pues, cooperativa dins de la comunitat i, bueno, és la meva ciutat, que més pot dir?
0: Doncs pinta molt bé, eh? Com era la teva vida allà?
1: Val, pues jo era mare soltera i vivia amb la meva àvia. I aleshores pues, vivia tothom a la mateixa casa, no? Meus cosins, tiets, tieta. I clar, jo treballava tot el dia perquè clar, tenia que pagar els gastos de casa meva, no? Estava a la casa de l'àvia, però tenia que aportar diners. I intentava compaginar la meva vida de mare amb el meu treball, no? I era una vida que sortia de casa a les 7 del matí i no tornava fins quizá a les 10 de la nit, perquè entre els estudis de treball pues, estava molt de temps fora de casa, no? Fins que he trobat l'oportunitat de decidir fer, no? Anar de país i emigrar, perquè era una vida que no es podia sostenir perquè els diners no llegava a finals de mes i el dia 15 de cada mes ja no podien seguir, no? Con els ingressos que tenia.
0: I com has aconseguit regularitzar la situació?
1: Jo he fet per via de matrimoni, perquè en aquests moments era l'única opció i era la via més fàcil i més ràpida per fer, no? I aún així vaig tardar quasi 6 anys per regularitzar tota la meva situació i de meu fill, que posteriorment també vaig traer de Brasil, perquè clar, jo quan vaig migrar no portava nen perquè era molt petit i quan la situació no sabia què trobaria quan arribara a Barcelona, va deixar amb cuidados de la cura de la meva àvia i després de 3 anys he pogut anar per el bebé, no? Per la criança. I això va tardar 6 anys, va ser una via molt lenta, he tingut tots els problemes que la gent té, no? De estafes per part d'abogats d'immigració, abogats gestoria, gent que es dedica a aprovechar de la gent que té poca informació, està en situació vulnerable, la ignorància també de sacar els diners con una falsa promesa que va fer una regularització més ràpida i més fàcil i no va ser així. Aleshores he tingut que investir molt de temps, de diners i d'il·lusió també, perquè clar, jo volia tenir la meva documentació per anar per meu fill. I aleshores és un procés molt llarg, però fins ara ja he vist 15 anys a Barcelona i he pogut resoldre de la meva manera, no? Més dura, però ja tinc que tant jo com el meu fill tenim la doble nacionalitat.
0: Que bé, però realment hi ha gent sense escrúpols, eh? Totes aquestes màfies que s'aprofiten de les persones que són les més febles, no? De la societat, i que estan en una situació tan vulnerable, no? Que tot això hauria d'estar molt condemnat, perquè jo també ho he viscut amb gent ja per trobar cita prèvia, que ho acumulen en alguns locutoris, per exemple, i has de pagar perquè te la donin, quan teòricament és una qüestió gratuïta, no? I trobo que totes aquestes coses haurien d'estar perseguides i penades, no? Perquè és un abús, realment.
1: Sí, sí, totalment, perquè, clar, no és un... és un dret nostre, que aleshores nosaltres, molta de la gent té la informació però no té qui l'acompanyi, no? A fer les gestions i tot el procés que ha de fer per anar a regularitzar. Entonces, dins de tota la desesperació, la falta de recurs i tot això, no? Que hi ha gent també que te promete fer coses que aleshores el que volen, la veritat, és aprovechar de la teva situació de risc, pues passa això, el sistema està col·lapsat, estan saben el que passa, perquè sí que són coses que passen tots els dies, a totes les hores, no? Los recursos també saben el que passa, però clar, no hi ha altra forma de fer que no sea seguir per el camí que se supone que no és el més fàcil, però el camí que nosaltres també tenim que mirar per la nostra documentació. Si no podem fer d'una via legal i per el sistema, tenim que acudir a la via il·legal. I moltes vegades pues, encontrem aquesta situació i no hi ha altra forma que gastant molt de diners i sent estafada per gent així que s'aprovecha del sistema, s'aprovecha de la gent i s'aprovecha de la situació de tota la estructura com està muntada.
0: I tu te'n vas a tornar al Brasil fugint d'alguna cosa d'aquí o amb l'esperança de retrobar alguna cosa que havies deixat allà? I vas marxar amb el teu fill també?
1: Sí, sí, jo vaig tornar a Brasil perquè vaig separar de la meva parella en el 2014 i creia que no tenia més res que fer aquí, perquè sí, la meva família estava tota allà i jo per si que portava meu fill amb mi, perquè el fill crec que ha que estar a la medida de possible amb la seva mare. Vaig tornar amb una expectativa, amb una il·lusió, que clar, jo veia que vale, ara sóc una dona acadèmica, tinc idiomes, tinc un bagatge, no? I quan torni pues, trobaré feina, tinc allà els meus amics, la meva família, i no me costarà adaptar altra vegada al meu país, perquè la meva terra d'origen, no? I quan anava de vacances pues, veia les coses molt clar, pues, no és el mateix quan va a viure que vas a de vacances, no? I quan vaig tornar me vaig a passar el que passa a tothom, no? Que jo comento que és la síndrome de ping-pong, no? Que nosaltres arribem allà pensant que vamos a encontrar la mateixa situació que una vegada que em van deixar, i no és així. No vaig trobar feina, tenia que pagar la meva carrera, era molt costosa, tenia poca xarxa familiar, tenia poca xarxa d'amics i vaig trobar molt sola, no? Molt sola, molt desbordada amb tot, no? Amb la cura del nen, amb la situació, amb la vida que estava acostumbrada a viure a Barcelona, no podia sostenir tot això, i vaig decidir tornar a Barcelona un any després, con moltes deudes, molta tristesa, molta desil·lusió. Al final he tornat amb la meva parella per un poc per funcionament de la família, que nosaltres hem vist que quizá estaria millor aquí, que estaria bé donar-nos una altra oportunitat, i fins ara pues, sigo a Barcelona amb la meva família.
0: Devia ser frustrant, no?, aquesta situació al Brasil.
1: Sí, sí, perquè clar, o sea, no és el mateix anar de vacances que anar a viure, no? Quan vas a vacances va per un període curt de temps, està tot molt bé, la gent te recibe muy bien, no? Estàs en otro format, altra situació, però clar, quan vas viure con todos estos problemas y las nuevas expectativas en contra con situaciones que, claro, tú creas un imaginario que tienes aquí, ¿no? Que tú vas a surtir falde once y la vida a Brasil sigue, la gente se ve la seva vida, la gente es casa, la gente se separa, es cambia de lugar, es mor, es nace y claro, tú estás fuera y todo lo que piensa que va a pasar cuando torne, no pasa, ¿no? Entonces encuentra una situación muy diferente de lo que uno pensaba que encontraría. Entonces estamos en esta dinámica de tornar, volver, arriba a Barcelona, no las cosas tampoco están como uno va a dejar. Y a la vez cree que quizás mejor volver de don ha vingut y así está mucha de gente que porta 15, 20 años aquí que no tenemos muy bien donde es su hogar, ¿no? Si es el su lugar de oricha o si es el hogar que tú has creado alrededor de emigrar.

0: Tu ara treballes com a educadora social i allà no tenies possibilitat de treballar amb aquesta feina.
1: Sí, tinc la possibilitat de treballar amb l'educador social, però com ho va comentar abans, com va, vaig començar a fer el grado a Espanya, tot que vaig estudiar aquí a Espanya no va servir al context brasiler. Aleshores, he tingut que estudiar tot en el context brasiler. En la millor de les hipòtesis, si decideixo tornar a Brasil, ara mateix no estic habilitada per treballar amb la meva feina perquè tindria que tornar a la universitat per fer estudiar unes assignatures específiques i obligatòries que necessito per treballar en la meva professió. Sí que hi ha molta feina, sigue sendo precària com aquí, perquè els educadors socials diuen que són molt necessaris per poc valorats, no? Com els infermers, la gent de sanitat, els mestres i tot això, però aún així no tinc perspectiva d'anar a treballar ahí, perquè no perquè crec com funciona el sistema, però com he estudiat de menjar de comit aquí, del sistema d'aquí, els estudis d'aquí, jo prefereixo anar a treballar en el context on estic formada, estic preparada per fer.
0: No, és lògic, eh? Aquí treballes en una fundació que acull dones maltractades per violència masclista. En què consisteix la teva feina?
1: Sí, jo treballo per una fundació que es diu Fundació Salut i Comunitat. I la meva feina, jo soc l'educadora referente de pisos tutelados que acolle mujeres víctimas, no, sobrevivientes de violencia machista y adicciones, y en mi trabajo es hacer el acompañamiento de estas donas en todo su proceso de recuperación de día a día, ¿no? Normalmente estas donas son derivadas del SARA, que es el Servicio de Acogimiento de Víctimas de Violencia Machista de Barcelona, y de CAS también, que son los dispositivos responsables por todo el tema de la adicción. Entonces, nosotros estamos al día a día amb la dona, no? Pues si tenen que fer alguna gestió, pues tornar a incorporar hàbits de casa, que molta d'aquestes dones estan molt de temps al carrer i no tenen, no? Adquirit alguns hàbits que tenen que fer. Estan en un procés de recuperació, no? Hi ha un temps d'abstinència, logo va un procés de tractament i un procés d'autonomia, i l'objectiu final és que aquestes dones poden sortir d'aquest recurs d'una forma autònoma, sostenible, amb feina, no? I preparada per inserir-se a la societat, no? Sin que estigui algun caminant al costat seu. Bàsicament és això.
0: És una feina molt necessària i que hauria d'estar molt valorada. Tu, a més de treballar amb aquesta feina que comporta tanta implicació social, també formes part de la plataforma Mujeres Brasileñas contra el Fascismo. Quins objectius té? I és d'àmbit internacional, oi?
1: Sí, aquesta plataforma, clar, se llama MBCF, no? Mujeres Brasileñas contra el Fascismo. És una assemblea que es va crear fa uns anys arreu de l'assassinat de Marielle Franco, no? Que és una política de Brasil que ha sido assassinada, no? Ha sido un femicidio político per la milícia bolsonarista. I aleshores es va juntar unes dones brasileñas a Barcelona per manifestar i rebuig arreu d'aquest acte de violència, no? I eren diverses dones que tenien inquietudes i necessitat de saber què passa després d'això, com es farà la justícia, que fins avui fa 5 anys que va assassinar Marielle Franco i no sabem quin va assassinar. Sí que sabem, però no surte, no? Ningún nom, no hi ha justícia en el caso. I nosaltres que luchem bàsicament contra la política de genocida de Bolsonaro i de contra el fascisme, és una assemblea antiracista i a partir d'ahí pues estem totes mulleres de Barcelona, brasileñas, mulleres de Brasil també que viven en Brasil, en altres territoris, en França, tenemos companyeres en Londres, no? Hemos empezado unas pocas y ahora son como 90 mujeres que fem pues això, no? O sea, una lucha muy combativa de la militancia contra todas las injusticias sociales, el racismo, el machismo, el patriarcado, las políticas mal feitas, no? Y están allá la lucha constante contra estas injusticias que vemos dins de Brasil y fuera de Brasil.
0: I per què veu decidir dones soles?
1: Dones soles, sí, perquè creiem que era un espai per mulleres, no? Que sea que va dado la casualitat que va ser, no sé, un feminicidi, no? I nosaltres necessitava també pues alçar la veu, no? Que d'esta situació que somos dones, en la situació de caso de Mariela, no? Que no, nosotros moltes sentimos identificadas, dones, mares solteras, migrantes, racializadas, mujeres de colectivo LGTBIQ+, entonces teníamos la necesidad de visibilizar, no? Todo eso que nos atravesaba, que muchas vegadas a otros colectivos, a otros géneros no les atravesa, no? Y dentro de la asamblea pues tenemos también mujeres cis, mujeres trans, no? Porque todas somos aliadas, pero necesitamos ese espacio también de cura, de sanación y de escucha, no? Que no sea siempre que nuestras luchas estén en la veu de otra persona, de otro género, de otro contexto que no sea de nosotras, ¿no? Nosotras, más que nosotras, sabemos qué pasa en la casa nuestra, en la carrer, con nuestras compañeras, nuestras hermanas, ¿no? Y creo que es necesario que también haya una asamblea feminista más que nada de mujeres.
0: Sí, sí, s'entén. I tu també col·labores amb la ONG Casa de Gente, que es va crear arran de la pandèmia. A qui va dirigida i quina feina feu?
1: Sí, Casa de Gente es una ONG, como bien dicho. Nosotras somos un grupo de personas voluntarias también. Tenemos, ¿no? Soy yo la educadora social, tenemos juristas, tenemos psicólogas, tenemos periodistas, tenemos, bueno, un grupo de personas de buena voluntad que disposa de mucho de tiempo para hacer esta feina, ¿no? Es una ONG que ayuda a familias brasileñas que están en riesgo de exclusión y se están pasando por una situación económica puntual de vulnerabilidad, pero no solo atienden a familias brasileñas, también atienden a familias, ¿no? Llega mucha gente de migrante, de Sudamérica en general, inclusive gente de aquí, de Cataluña, para demandar ayuda, porque lo que no puede hacer el sistema o no arriba el sistema, pues están las ONG y las asociaciones que pueden hacer un poco la acogida, ¿no? De esta gente. Y el objetivo principal es eso, pues acoger, informar, asesorar, orientar un poco.

0: En 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.

0: xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
1: Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
6: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: de terra en dir.
1: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Eva Carrasco, que va néixer al nord d'Extremadura. Hola Eva, com estàs?
2: Molt bona tarda, molt bé Assumpta.
1: Tinc entès que vas néixer en un poble d'una vall preciosa al nord d'Extremadura. Ens en pots dir el nom i ens pots descriure l'indret?
2: Sí, el meu poble es diu Aldea Nueva del Camino i està a la vall de l'Ambrot, que la gent coneix perquè és la vall paral·lela a la vall del Jerte, molt conegut, una vall molt coneguda per les seves cireres.
1: Sí, és preciós quan floreixen.
2: Sí, les picotes, no?
1: Sí.
2: I, bueno, són tres valls paral·leles entre elles, la vall de l'Ambrot, la vall del Jerte i després la vall de la Vera, que comencen a la muntanya, a les estribacions de la Serra de Gredos, i acaben a Plasencia. Llavors són valls, la de l'Ambrot és una mica més ampla, les altres són més estretes i potser una mica més conegudes, però es caracteritzen per tenir un clima una mica especial. Estan al nord d'Extremadura, tocant Salamanca, Àvila, i tenen un clima més fresc i més atemperat, diuen els experts, perquè venen vents de l'oceà Atlàntic, que no està massa lluny.
1: Clar, clar.
2: Llavors és una vegetació molt diferent a la resta, no? Passant Plasencia canvia totalment la vegetació i canvia fins i tot el clima.
1: I fins quan hi vas viure?
2: Hi vas viure fins als 6 anys, que és una edat, diguem-ne, molt important, perquè penso que ja fins als 6 anys es fan molt totes les estructures mentals i totes aquestes qüestions importants. Vas viure ja fins a aquesta edat.
1: És a dir, que la teva personalitat es va forjar allà, el teu caràcter.
2: I jo crec que sí. Formava part de bueno, i estaven els avis molt a prop, sobretot els avis materns, que vivien tots dos, i bueno, i tenia, era la, els meus pares són els germans grans de les dues famílies, i diguem que darrere tenia tot un grapat de tiets i tietes. Els més petits tenien 14 anys i els més grans 20 i alguna cosa. Llavors, clar, vull dir, va ser un ambient molt divers i molt divertit, la veritat.
1: Segur. I els millors records que en tens són d'aquesta família extensa,
2: diguéssim. Sí, tinc molt bons records. De fet, els meus pares van marxar del poble uns 8 mesos, 9 abans que jo, perquè volien tenir una estabilitat, un pis, quan jo arribés, i volien, doncs, tenir ja les coses ben una mica muntades. I em van deixar amb els avis i les tietes, que tenien, doncs, això, 16, 20 anys, 20. I la veritat és que, malgrat que trobava a faltar els pares, la vas viure com una època molt feliç. Vull dir, molt divertida, molt feliç.
1: Van venir per qüestions econòmiques,
2: sí,
1: els pares?
2: Sí, van venir per qüestions econòmiques. La meva infància va estar una mica tocada, diguem-ne, entre cometes, per la emigració, no? El meu pare tenia un negoci, però se'n va anar molt malament, i bueno, va invertir diners en un camió, li va anar molt malament, llavors va decidir emigrar a París. I va estar, quan jo tenia 2 anys, va marxar a París, el sol, i explica moltes vivències d'aquella època. Ara té una demència i llavors aquella època la diu contínuament i va repetir les paraules que va aprendre en francès, no? Llavors el meu pare als 4 anys va tornar al poble, només va venir una vegada, oh, en els 2 anys, i llavors doncs ell volia que marxessin a París, la meva mare pensava que era massa lluny, i al final van arribar a un entente i van venir cap a Barcelona, perquè hi vivia, havia vingut la meva tieta, la seva germana, i va ser per circumstàncies econòmiques, totalment, sí.
1: I no li va costar trobar feina a Barcelona?
2: No, era una època en la que hi havia feina i de fet ja venia amb feina. Llavors treballava, el meu pare treballant fins que s'ha prejubilat a la fàbrica Terlenca, que formava part de la seda, vivien a Sant Boi de Llobregat, i treballava al Prat, i va passar com moltes famílies d'aquella època, no tenien prou diners com per comprar un pis, consideraven important comprar un pis, i llavors van comprar un pis entre les dues famílies, entre les tiets i els pares, i van viure les dues famílies juntes durant 3 anys. Allà va néixer la meva cosina, que és com una germana per mi. Jo tenia 6 anys quan ella, no havia fet encara 6 quan ella va néixer, i després que van passar aquests 3 anys ja van estalviar, i els meus oncles es van quedar a Sant Boi, que encara hi viuen, i els meus pares van venir cap a Barcelona. Vull dir que va haver molts canvis des dels 2 anys fins als 6, fins als 8 que vas arribar a Barcelona. La meva vida va canviar de persones, de grups familiars i d'espais, de llocs.
1: Sí, ara hi ha molta immigració exterior, diguéssim, no? Però aquells anys la migració interna dins de, del territori espanyol va ser molt important, intensa. Va ser un fenomen.
2: Sí. Jo recordo quan els meus pares van dir que vindrien a Barcelona, que Barcelona per mi era un nom exòtic. Llavors jo estava com molt contenta, li deia a tothom a l'escola del poble que jo marxava, i a més vas marxar a mig curs, que jo marxava, que me n'anava. I bueno, el primer record de Barcelona va ser l'estació per on arribava tothom, no?
1: La de França.
2: La de França, vull dir, tota aquella estructura de ferro, bueno, que llavors, clar, em va semblar com enorme. La gent baixant maletes, i jo molt contenta de veure els meus tiets, que s'estimava molt, i que agafava, que venia tothom a buscar la gent que venia, i el tren venia ple, realment, venia des de Madrid, no era els que venien des d'Andalusia, però venia realment ple de gent que arribava a Barcelona. Vull dir, era una època, i allà van arribar en un barri on vivien els meus tiets, on havien agafat el pis, que era un barri d'immigrants totalment, un barri que jugaven al carrer, que el carrer era de fang, i que hi havia pues, 50 nens en una classe a la primera escola que vas venir, que per mi no tenia res a veure amb els 10 o 12 nens que estaven a la classe del poble. Vull dir, una història molt diferent. Jo deia, però si jo estava molt bé a l'escola del poble, això què és? Vull dir, no hi havia manera que et toqués que parlar la mestra, no arribaves mai.
1: Això és de les coses que més et va sobtar?
2: Sí, això i el fet de que tu vivies en un pis, que a més era un àtic, i tu no podies sortir al carrer quan volies. O sigui, havies de demanar permís per sortir al carrer, que jo estava completament acostumada. A més, el meu avi posava les ferradures dels cavalls, per tant la vida la feien a la porta de casa, i tenien també una botiga de pinso, no? I allà tothom entrava i sortia, tothom, i tu te n'anaves i tu deies, me'n vaig a jugar, i te n'anaves. I aquí pues, havies de, només sorties amb un adult, o quan deies sí, vaig a jugar, però sabent en qui havies, i també a l'hora de tornada. Em va sentir, i quan vaig arribar a Barcelona la sensació va ser encara més profunda, vull dir, com tancada, no? La sensació era de tancament, i recordo que no ho vas passar bé, no, recordo que jo volia tornar al poble, Vull dir que li deia a la meva mare, per què no tornem? Ahir estem molt bé, no? Jo volia tornar a la llibertat del poble i als arbres. I, bueno, recordo una època d'estar trista,
1: Sí. Tot i aquesta escola que descrius amb 50 alumnes, a tu et va créixer l'afició per fer de mestra.
2: Sí. Sí, ja m'agradava, no? M'agradava de sempre, no? Vull dir, jo crec que col·locava les nines, jo era filla única fins als 12 anys, col·locava les nines o a les cosines més petites, també.
1: Les utilitzava,
2: i llavors pues, feia de mestra, i bueno, i la meva, el meu joc simbòlic més comú era sempre fer de mestra, vull dir, que a casa ho tenien com molt clar. Quan vas dir que volia ser mestra, tothom ho tenia claríssim, no? Llavors tots els cosins eren més petits, amb bastant diferència, i clar, doncs a l'estiu hi havia classes particulars que jo muntava amb una petita casa que tenia la meva àvia al fora, no? A la part de fora, que deien, a l'hort, no? I allà era l'escola de la família. Tothom feia els deures i jo els mirava. ja venia la llum.
1: I després, el fet d'exercir, va respondre a les teves expectatives?
2: Sí, la veritat és que a la normal vaig aprendre poquet, tot s'ha de dir. Realment els mestres aprenen a la pràctica diària, no? Però bueno, després dels dos o tres primers anys vas descobrir que sí, bueno, que allò era veritat, no? Perquè jo crec que el mestre no n'és, sinó que es fa, evidentment, que pots jugar a ser mestre, però això ho vas de veure després. I bueno, jo no ho tenia del tot clar, perquè a mi m'agrada també molt la història, jo no sabia si estudia magisteri, història, finalment vas decidir magisteri, no? I bé, crec, després de dos o tres anys vas veure que m'agradava molt i sobretot m'agradava, i és el que m'agradava més de la meva professió, és que cada dia era diferent.
1: Clar.
2: I que podia innovar i que jo podia tenir llibertat d'acció dintre d'un equip, però que jo podia d'alguna manera crear i compartir la creació amb d'altres, no? I comunicar-me, i bueno, em va apassionar molt, no? Des del començament vas veure que realment sí que l'havia encertat i que anava contenta cada dia a treballar i que això era un gran què, no? Per mi.
1: I com vas aprenent, diguéssim, a través de la pràctica? Què és el que t'ajuda a millorar? O...
2: Bueno, sí, jo, a veure, a mi m'ha agradat sempre llegir i m'agrada llegir qüestions, experiències, no? M'agrada llegir pedagogia i didàctica, i és una cosa que en revistes, en llibres, que sempre m'ha interessat, no? De conèixer coses noves, noves maneres de fer, no? Diguem-ne que el que no suporto és l'avorriment i el fer la rutina diària. Sí que és veritat que els nens de primària els hi van molt bé, però jo necessito trencar de tant en tant i provar coses, no? Llavors les lectures, la formació, he fet molts cursos de formació que m'han agradat. No he tingut gaire experiència en escoles, en diferents escoles, vull dir, experiències sí, 40 anys, no? Des dels 20 anys, però no he anat a gaires escoles, però les que he tingut m'han omplert molt, per això m'he quedat molts anys. Bàsicament he estat en dues escoles i m'he quedat molt de temps perquè m'ha agradat formar part dels equips, malgrat que eren dues escoles totalment diferents, no? I bueno, aquesta manera de treballar que tenim els mestres de primària, de fer-ho molt en equip, doncs a mi m'ha omplert molt i m'ha ensenyat molt. I després jo trobo que el que més ensenya un mestre són els propis nens. Això ho tinc claríssim. que aprens amb ells i d'ells moltíssim.
1: Ara posarem la cançó que has triat. T'agrada el Luis Eduardo Aute?
2: Molt. Ai, vas patir molt el dia que va, bueno, ja quan va estar malalt i bueno, i després quan va morir, me sembla que van ser uns anys, dos o tres anys després. Bueno, i a més va ser divertit perquè el curs passat, quan ja podien anar a l'escola el mes de juny i recollien la classe i l'escola, això que fan els mestres a final de curs, que no s'acaba fins a la segona setmana de juliol, no? Doncs posava molt Aute i hi havia un mestre molt jove a l'escola, molt jove, de l'edat del meu fill o més jove encara, que em va dir, home, si estàs sentint Aute, diu, a mi m'encanta, diu, tu tan jove? Diu, és que els meus pares se posaven sempre i vas dir, ja. Sí, bueno, sempre m'ha agradat. Em va agradar tot aquell moment musical, tot aquell moment sociopolític, uh-huh. I de la transició i de la gent que cantava coses diferents. I a l'Autem, bueno, tenia una part lírica que a mi em feia el pes.

0: Quines aptituds et sembla que ha de tenir una bona mestra?
1: Primer de tot, penso que ha de saber escoltar i ha de ser empàtica. Ha de mirar. Vull dir, s'aprèn molt mirant les cares dels nens, siguin petits o més grans. Els nens són molt transparents, tenen moltes coses que hem perdut quan ja som adults, no? I llavors els nens et diuen moltes coses només a la mirada. I llavors mirar i escoltar és fonamental. I després de mirar i escoltar ja pots començar, bueno, ja ve l'empatia, no? D'alguna manera, no? També ha d'haver una relació estreta amb les famílies. Crec que les famílies t'expliquen moltes coses de com són els seus fills, i jo he cregut sempre molt en la relació molt estreta entre família i escola, i l'he practicat. Vull dir, perquè, bueno, penso que anava molt bé que els pares i els mestres anessin tots en la mateixa direcció, i també hi havia una tasca de pedagògica, de comunicació, és a dir, en quina escola estem, què és el que voleu vosaltres a l'escola, què és el que aportem nosaltres a l'escola. Bueno, vas començar a ser mestre en una escola en la que el projecte educatiu que es deia llavors es va fer els dissabtes al matí entre mestres i pares durant 6 mesos, i bueno, una escola que estava oberta als pares des de era una aquella època de les escoles en lluita, l'escola Sóller, l'escola Pegaso, i a Badalona era l'escola Llibertat, i llavors vas conèixer bé tot el fruit que donava el treballar amb pares, no? I fins i tot el projecte educatiu, els pares entraven i formaven part del projecte educatiu de l'escola, no? Llavors, també fomentar aquesta relació amb els pares i tenir una estreta comunicació amb els pares, penso que és una de les coses que els mestres també cal que tinguin en compte, no? Després moltes altres coses, però sí, aquestes per mi són les fonamentals.
0: Bueno, i no sé, la passió que desprens quan en parles, no? I la implicació amb la feina, doncs segur que és molt important, no?
1: Sí, a casa sempre m'han dit que, bueno, sempre m'han retret una mica aquesta passió, vull dir, sí, perquè podia deixar coses d'altres coses perquè dedicava el temps a muntar, jo què sé, un projecte o a muntar coses, no? I, bueno, jo crec que, bueno, pues que jo sóc una mica així i ho sóc en les coses en les quals considero que són molt importants. Mm-hmm. I jo considero la meva feina molt important dintre de la meva vida, formant una part intrínseca de la meva vida i de la meva manera de ser ella, no? Mm-hmm. Vull dir, sí, passió, sí.
0: I el ball ha seguit formant part de la teva vida?
1: Sí.
0: Quin vincle hi has conservat? Hi vas sovint i has vist molts canvis?
1: Sí, he vist canvis, hi va sovint. A veure, a l'hivern no hi anem perquè fa fred, fa bastant fred, i bueno, la casa no la tenim massa preparada, més que a l'estiu, però a la primavera, a la Setmana Santa, sempre hi vaig, perquè algunes vegades coincideix, si és la primera setmana d'abril, amb els cirerers florits, i allò és meravellós. I a l'estiu també hi vaig, sempre. Primer perquè anava a casa dels avis, i per mirar el retrobament. Després els meus pares, els avis ja van morir, els meus pares ja tenien casa pròpia, i el meu fill també va començar a anar, i també li agrada anar. I després no és només el retrobament en la natura. Jo sempre dic que és la llamada de la tierra. Ja. Sempre ho dic, no? I quan passo un temps sense anar, és que me llama, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, ho noto, és com una cosa ancestral, no? Però és que també és és la gent, no? Perquè, bueno, hi ha un grup de gent en la qual anaven a escola junts, després va haver la diàspora, i llavors uns van anar cap a Madrid i viuen a Madrid, altres cap al nord. La gent d'Extremadura va sortir, no? A Catalunya, i llavors amb aquesta gent, a Càceres, amb aquesta gent ens retrobem a l'estiu. I ens retrobem, i bueno, va ser la gent que em va acompanyar l'adolescència, la infància, la joventut, i ara la maduresa. Ara estem començant a jubilar-nos, sí. I bueno, la idea és tornar bastant, cada vegada clar. Vivint cadascú en un lloc, però tornar més sovint que abans, no?
0: Després de magisteri vas estudiar història moderna. Em consta que ets una apassionada també de la història i especialment de la història de la dona. Què és el que t'apassiona?
1: Sí, bueno, allò de història ja em venia a bona casa. La meva mare, molt autodidacta, sempre estava llegint llibres d'història, novel·la històrica. Des de sempre he tingut molts llibres a les meves mans, no? La meva mare doncs portava a casa molts llibres, molts primer contes, després llibres, i a ella li encanta la història, no? I veia molts documentals a casa, i la passió de la història doncs va venir bastant d'hora, no? I bueno, vas tenir la sort a la facultat de conèixer amb un grup de gent, i sobretot a una catedràtica que és de, que era de, no era de moderna, era d'història mitjaval, però vas acabar fent algunes assignatures de doctorat també, ella, la Milagros Rivera, un tribut que, bueno, doncs que em va despertar tota aquesta passió per la història de les dones. A partir d'aquí vas descobrir aquest món que desconeixia completament, i bueno, doncs després vas començar pues, a fer els cursos de suficiència del doctorat i tal sobre història de dones, i jo treballava en un grup que hi havia dones i treballaven la història en diferents èpoques històriques, però història de dones, no? I em semblava doncs que en aquell moment era un punt important, perquè d'alguna manera la història era una història molt institucional, la que es feia llavors, molt descriptiva, la que es feia amb els llibres de la Pilar, crec que era, no recordo, l'autora dels llibres que jo estudiava a batxillerat d'història, era una catedràtica que es deia Comas, no recordo bé el nom, i era una història totalment descriptiva de reis i princeses, i de seguida vas veure que la història no era això, per favor, que era una altra cosa molt diferent, i que volia d'alguna manera treballar aquestes altres històries, no? I bueno, aquesta gent em va apropar a aquestes altres històries de minories en aquell moment, i començava a sortir la història de les dones a Itàlia amb molta força, i aquí a Catalunya també hi havia grups que estaven treballant-ho. Doncs ara està més normalitzat, però sí. Estic parlant dels anys 80, entre 80 i 90, jo fer història de dones era una mica més estrany, no? Recordo un professor de la Universitat d'Extremadura d'Història, ara ja és un catedràtic, que em va dir: per què vols fer la tesi doctoral d'això? Però si això és calceta i media. Encara no, sí, és una persona que té una mica, dos o tres anys més gran que jo, no? Encara m'està sentint, jo crec, però que tot el que li vas contestar,
0: No m'estranya.
1: Diu, però què m'estàs dient, no? Vull dir que, bueno, que en aquell moment la cosa era molt més minoritària i estava molt més normalitzada que no pas ara,
0: Mira, Eva, se'ns acaba el temps. Moltes gràcies per tot el que ens has volgut explicar i per la passió que transmets, doncs, amb tot el que parles. Ens has fet apassionar també a nosaltres per les coses que tu t'apassionen, i trobo que és un privilegi haver-te pogut dedicar tant professionalment com en els estudis, no? Ja que hi dediquem tant de temps, no? A coses que realment doncs t'aporten plaer, no? I gaudi.
1: Sí, sí.
0: I moltíssimes gràcies per haver-nos-ho volgut transmetre.
1: Bueno, gràcies a tu per escoltar-me i a vosaltres i per deixar-me explicar les meves vivències, que a tothom li agrada, no?
0: Ha sigut un plaer, Eva.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Poblejant. Som a tot el país.
4: Poblejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant
5: amb Caral Pedemonte.
6: Tots els diumenges a les 9 del matí
3: i a la teva ràdio.

0: realitat a Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
4: Venim del nord, venim del sud, de terra endins.
5: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Naila Pisolito, que va néixer a l'Argentina, a la seva capital, Buenos Aires. Hola Naila, com estàs?
6: Hola Assumpta, molt bé, amb tu?
5: Sí, no? Tu vas néixer a Buenos Aires, com definiries aquesta capital?
6: És molt bonica, hi ha molta gent, però soc de les afores, i és més tranquil.
5: Ja, yeah. Sí. Deu ser immensa, no?, en comparació amb Barcelona.
6: Sí, és molt gran. Barcelona és molt petita en comparació.
5: Ja, ja, ja. Estem entre dos turons, no?, i ja no pot créixer més, com sí. Qui diu. I Buenos Aires, sí, pel que m'han explicat, allò que té moltes grans avingudes i...
6: Sí, i en cotxe són 6 hores, més o menys, per recórrer tot.
5: Buf.
6: És molt gran.
5: Sí, sí, sí, sí, ja ho veig. I deu haver també moltes Buenos Aires, no? Bueno, com aquí a Barcelona, que depèn dels barris, hi ha realitats diferents, allà també deu passar.
6: Sí, sí, també. Hi ha molts barris que... hi ha més diners i hi ha altres que no, sí. Depèn, sí.
5: Sí, sí. I tu què dius, que vivies als afores de Buenos Aires?
6: És més tranquil, per la inseguretat és molt, sí.
5: També hi ha inseguretat.
6: Sí, perquè no hi ha molt diners i, clar, la gent faci el que puc.
5: Ja. I anaves intranquil·la pel carrer.
6: Sí, a la nit no sortia mai, i si sortia amb algun amic, de preferència home, perquè per si les dubtes, sí.
5: Ja.
6: És difícil.
5: Ja. I el teu cercle d'amistats d'on provenia?
6: Tots argentins, sí.
5: Sí. Sí. De què? De l'època d'estudis?
6: Sí, de l'ESO i de quan estudiava per ser professora d'història, també. Mm-hmm. Sí.
5: No vas acabar la carrera d'història?
6: No.
5: Et vas cansar o què?
6: És que, clar, treballava a 3 hores de casa meva i després anava a estudiar i era molt pesado.
5: Clar. Amb què treballaves?
6: En una notaria d'administrativa i feia moltes hores i... Ah. És que, clar, al ser tan gran, sí. Bueno, Buenos Aires...
5: Les distàncies
6: sí,
5: són llargues.
6: Sí, són llargues, sí. Uh-huh.
5: I què? Se't va acabar la feina? Que vas decidir venir cap aquí? O no?
6: Sí.
5: O no té a veure amb la feina?
6: No, realment Yo iba a ir a vivir a la costa argentina,
5: sí.
6: Pero claro, en un pueblo muy petit no había trabajo y pensé, ¿qué hago? Y claro, una amiga retornaba a Argentina después de un viaje que vas a hacer por Europa. Y arribó enamorada de Barcelona.
5: Sí.
6: Ah, que hi ha molt treball i molta seguretat, hi ha molta cultura. I jo pensé, venga, vamos.
5: Sí. Sí. Només per aquest comentari.
6: Sí, i així arribé, sin saber res, ni parlar català, ni saber la família, ni res, res, res, res, sí.
5: No.
6: I que baixé en Plaça Catalunya i què hago ara?
5: Clar.
6: I clar, i així comencé.
5: Bueno, mira, sí. una aventura, no?
6: Sí.
5: I estàs contenta d'haver vingut?
6: Sí, molt. M'agrada molt Barcelona. Cada vegada que retorno d'Argentina cap aquí, penso, ja estic en casa.
5: Sí,
6: sí.
5: Trobes que casa teva és aquí.
6: Sí, és raro dir-lo perquè, no sé, sempre he estimat molt l'Argentina, però clar, aquí tinc tot. He fet la meva vida com volia i estic contenta. Sí.
5: Amb només 5 anys que fa que ets aquí i consideres sí. que això, que t'has treballat el futur aquí.
6: Sí, sí, sí. És que, no sé, me costa molt explicar-lo perquè és raro.
5: Clar.
6: Per el cor està dividit en dues parts, Argentina i Catalunya. Sí.
5: I quan vas venir cap aquí, què va ser el primer que vas fer?
6: Primero vaig estar de turista, visitando tot, súper emocionada, i després comencé a treballar de niñera,
5: sí.
6: de canguro, d'un nen petit. I clar, fer els papers i tot això, i després comencé a treballar de cuinera, que és el que faig ara, i molt bé.
5: Uh-huh.
6: Sí.
5: Has fet, ho vas triar tu, el de treballar de cuinera, o ho vas trobar per casualitat?
6: Per casualitat. Sí,
5: sí,
6: un amic treballava i s'anava del treball i me va recomendar, i clar, va ser després de la pandèmia, i digo, sí, claro.
5: I tu sabies cuinar?
6: Sí, però en casa, no professionalment.
5: I que et vas formar?
6: Sí, va fer la formació, després comencé a tomarle el gust i m'agradó molt, sí.
5: Yeah.
6: I a irte treball.
5: I t'hi sents bé la feina ara,
6: sí.
5: I et sents valorada.
6: Sí, m'agrada molt perquè és molt ràpid tot, hi ha molt bon ambient i els meus companys són molt macos també. Sí.
5: Et devia agradar la cuina, però
6: sí.
5: Ja, no?
6: Sí.
5: Sí, sí,
6: una mica de tot.
5: El que passa que és diferent cuinar pels amics o per tu, no?, que cuinar així professionalment, no?
6: Sí, és molt diferent.
5: Fas tu la carta o fas el que t'encarreguen?
6: No, el que encarreguen, sí.
5: Mm-hmm.
6: Sí, la carta ja està...
5: Et ve feta.
6: Sí.
5: I llavors tu has de saber cuinar aquests plats, diguéssim,
6: sí.
5: No?
6: Sí, i fer la producció, que és abans del turn. Sí.
5: Sí, sí. I les comandes del que s'ha de comprar i tot això també ho fas tu?
6: Sí. Sí, també, perquè és un bar molt petit, llavors hi ha una sola cuinera, que sóc jo,
5: sí.
6: I clar, m'encargo de tot.
5: Què feu, sopars?
6: Sí, tapes i hamburgueses, hot dogs, sí, i trinxat, o lomo, hi ha... és molt variat, sí,
5: sí.
6: Està bé.
5: Però no molt elaborat. o sí?
6: No, més senzill, perquè al ser un bar, la gent va a veure,
5: picar, sí, més que res, com qui diu. Sí. Està bé. I treballes de nit sempre?
6: Sí, sempre. Mm-hmm. Sempre de 5 a 12, més o menys.
5: Mm-hmm. Sí. I aquí no tens por de tornar sola a casa?
6: No, no, ni una mica. Yeah. El meu nòvio sempre em diu que tens que tenir cuidado i això i l'altre, i jo, que sóc argentina, no em puc passar res.
5: Clar. Comparat amb el panorama d'Argentina, aquí ho trobes segur, no?
6: Sí. Jo torno a casa a qualsevol hora, depenent del dia, i sempre amb cuidado, però tranquil·la. Sí, sí, no tinc por. Sí, és molt important per mi.
5: Home, això. I tant, sí. És el principal, no? Perquè viure és que viure amb por et limita molt, no?
6: Sí, molt. Sí, de no sortir de casa de nit o sempre amb les claus en la mà per si te tens que defensar, per tenir més força o coses així, i no agrada molt. És trist.
5: I tant, sí. Mira, que posem la música que has triat i després seguim parlant.
6: Vale.

0: Quan vas decidir aprendre a parlar català?
1: Al principi, clar, a l'arribar i no saber res de Barcelona, no pensava que fora important parlar català. I després, al viure aquí, m'he donat compte de que sí, que era molt important. I clar, la família del meu novio és catalana i parla en català, i em sembla, em sap greu que no puguin parlar amb mi. I clar, tinc amics catalans que parlen català i és com que me faltava una cosa més per terminar de...
0: Clar, de sí, trobar-te bé aquí, sí, no? I de ser una més, i
1: sí,
0: això.
1: Una més, sí, perquè en general m'agrada molt la cultura, les tradicions que tenen i demás, i no, no poder parlar no m'agradava. Mm-hmm. I clar, soc molt mala amb els idiomes.
0: No.
1: I m'ha costat molt. Bueno, he fet molt d'esforç.
0: Et vas defensant. I què vas fer per aprendre a parlar català?
1: M'he apuntat al consorci. Sí. He fet tots els bàsics, 1, 2 i 3, i estic apuntada a un club de lectura en català, que me costa molt també per llegir millor i comprendre més. I el voluntariado per la llengua,
0: sí,
1: que tinc una, soc aprenenta i tinc un voluntari que parla amb mi una hora a la setmana. I la tertúlia
0: també
1: també tot, això tot. Que és també una hora a la setmana i és un grup de 10 persones i parlem de diferents coses. Sí.
0: Hi ha algú que condueixi la tertúlia o no? O ho feu entre
1: sí,
0: vosaltres? No?
1: Hi ha una professora del consorci que
0: dinamitza.
1: Sí, media una mica, posa un vídeo per tenir idees per parlar. Sí, està molt bé.
0: Yeah. Sí. I la parella lingüística com la vas conèixer?
1: Nos va posar en contacte la Anna, que és la que dinamitza el voluntariat, i clar, jo pensava que ella era catalana i no, era argentina.
0: Quina casualitat, no?
1: Sí, sí, sí. I sempre ens reiem molt, sí, perquè parlem en català i de vegades soltamos una paraula en argentina, en argentino, i la gent no mira. Sí, però molt bé, perquè tenim moltes coses en comú i clar, està bé.
0: Clar.
1: Sí.
0: Hi ha alguna cosa que et vagi estranyar d'aquí de Catalunya o que et vagi sorprendre?
1: El tió.
0: Ja.
1: Sí, m'ha agradat molt. I després el menjar, que és molt diferent al d'Argentina. I clar, al principi no m'agradava molt. El pa amb tomaca,
0: sí.
1: Jo pensava, falta el formatge, perquè no tenen. I clar, avui sempre pido un pa amb tomaca,
0: sí,
1: sin formatge, però clar, és acostumar-se una mica, sí. Sí.

0: tots. Nens petits, gent gran, tots. Sí. Molt comú. Sí.
1: Sí. Però no és com aquí, per exemple, que bevem cafè a unes hores determinades, no? Sinó que és com si sempre estiguéssiu bevent, no? Com si fos aigua.
0: Sí, en el treball, de vegades tomo prendre mate a les 11 de la nit o així, perquè me faci companyia.
1: Sí.
0: I clar, és molt comú en Argentina a totes hores, sí.
1: I a part de ser com hidratant, té algun efecte, allò així com el cafè diuen que és estimulant o la teïna?
0: Suposadament és estimulant, però clar, si prendràs tot el dia no serveix.
1: Sí. El cos també s'hi deu anar acostumant, no?
0: Sí, sí, tal qual. Sí. Sí.
1: Però és més aviat allò com un hàbit, no? Com una companyia que dius tu, més que una necessitat.
0: Sí.
1: Bueno, al final psicològicament sí que deu ser com una necessitat, no?
0: Sí, és que sí.
1: Tens la situació legal regularitzada aquí, tu?
0: Sí. Sí, tinc la residència per 5 anys i vaig fer la nacionalitat que està en tràmit.
1: Està bé.
0: Sí.
1: Deus haver sigut molt persistent, no? Perquè costa.
0: Sí, costa molt.
1: I fa només 5 anys que ets aquí, no?
0: Sí.
1: Que hi ha gent que li ha costat
0: que
1: molt.
0: Sí, que li costa més. Sí.
1: Has anat a l'Argentina des que ets aquí?
0: Sí, 3 vegades. Sí. Però sempre retorno.
1: Sí. No tens tentació de tornar-te cap allà?
0: No. De visita sí, per a viure no.
1: Ja. Yeah.
0: No.
1: Però deus enyorar la família.
0: Sí, sí, molt.
1: I t'han vingut a veure aquí?
0: La meva germana. Sí. I clar, jo super contenta. Van cap aquí, van cap allà. Sí.
1: Què li vas ensenyar de Barcelona?
0: Bueno, la Sagrada Família, el Parc de la Ciutadella, el Teatre Grec, que és molt bonic.
1: Sí.
0: Montjuïc, Barceloneta, la Rambla, Passeig de Gràcia. Sí, una mica de tot. Sí.
1: Es va quedar molts dies?
0: 4.
1: Ah, res, però així només va poder fer la turista, no?
0: Sí.
1: Que no va poder veure massa com vius tu ni res d'això, no?
0: No, fue molt cortet per intensiu.
1: Ja.
0: Sí.
1: Què venia de turista, ella?
0: Sí, perquè és la luna de miel.
1: Sí, es va casar.
0: Sí.
1: I va venir amb el marit.
0: I va venir
1: amb
0: el marit, sí. I clar.
1: Que feien un circuit.
0: Sí, seguien viatge, sí.
1: Ja.
0: Però li ha agradat molt.
1: Li va agradar,
0: sí.
1: Ella sí que té feina allà a l'Argentina.
0: Sí, és maestra.
1: Ah, mira que bé.
0: Sí, li agrada molt.
1: Sí. Ja deus haver viscut uns quants Sant Jordis tu, no? Aquí.
0: Sí.
1: I que com que t'agrada llegir, et deu agradar la festa.
0: És mi dia preferit de tot.
1: Sí.
0: Sí. Perquè en les roses, tot és molt bonic.
1: Sí
0: m'agrada moltíssim, sí.
1: A la llibreria aquesta que vas al club de lectura també ho deuen celebrar.
0: Sí, és que clar, he començat fa poc temps i todavía no he vist el Sant Jordi, però
1: allà.
0: Sí, segur que sí.
1: Dels tatuatges que portes, n'hi ha algun que tingui relació amb la teva vinguda aquí a Catalunya o no?
0: Bueno, aquest
1: sí,
0: que és com una flor,
1: sí.
0: Que per mi sembla a la flor del carrer,
1: sí,
0: de Barcelona.
1: Ah, sí, de les rajoles.
0: De la rajola, sí. Per mi sí. És com simbòlic.
1: Sí.
0: Sí.
1: Et tatues per algun fet determinat o cada vegada que canvies d'etapa o que vius alguna cosa significativa o no, és una qüestió només estètica?
0: No, per coses significatives, sí.

0: Sí. Aquest és per la meva àvia, que va morir abans de que venga cap aquí, i clar. Sí, per recordar-la. Sí,
1: sí.
0: Sí, i així.
1: No penses que algun dia te'n pots penedir d'algun tatuatge o no? O et fas tatuatges que penses que tota la vida n'estaràs contenta de dur-los?
0: Crec que és una etapa i el recordaré així. Sí, sí. No crec que me canse o no m'agraden més. Crec que no. Sí, perquè les he escollit molt com molt, bueno, pensant-me-lo
1: sí. I el dolor físic no et fa reparo, diguéssim, per tatuar-te, no?
0: No és tant. Crec que les dones passem per moltes coses pitjores.
1: Bueno, hi ha molts nois que van així amb tot el cos tatuat, saps?
0: Clar,
1: sí, també. Sí, també deuen ser soferts.
0: Sí.
1: Doncs res, espero que segueixis tan contenta com fins ara aquí a Barcelona. Ja se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistés.
0: No, moltíssimes gràcies a tu per
1: i que segueixis també entre nosaltres.
0: Sí, home, claro.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i el podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts al programa 2014 del Club del Country, programa especial número 39 que dediquem a tots els números 1 des de que el Club del Country va iniciar les seves emissions el 1987. Estem a l'any 2011 i la primera setmana va estar ocupada per aquesta cançó escrita per Mark Oakley, Church Oakley, J.P. Twank, Turn on the Radio, enregistrada per Reba McEntire, directament com a primer senzill del seu 34è àlbum d'estudi All the Woman I Am. Substituïda 3 setmanes el número 1 per tancar gairebé el mes de gener per Felt Good on My Lips, una cançó de Tim McGraw escrita per Brett i Jim Beavers amb Brett Warren i Brad Warren i que es troba inclosa dins la seva compilació Number One Hit. Després va ser inclosa també amb el seu àlbum del 2012 Emotional Traffic, Tim McGraw amb Felt Good on My Lips.

excel·lents artistes, John Tim McGraw, substituït a la primera posició 3 setmanes més per la cançó de Kenny Chesney, una cançó anomenada Somewhere With You del seu àlbum Hemingway's Whiskey, i que va ser inclosa amb aquest àlbum escrita per Shane McAnally i J.T. Harding.

dues de les cançons importants de l'any, Felt Good All My Lips de Tim McGraw i Somewhere With You de Kenny Chesney. La cançó que escoltarem ara mateix va estar-se una setmana al número 1. És una cançó que es va realitzar primer a mitjans del 2008 i va arribar a entrar a les llistes. Però aquest tema, Voices, de Chris Young, va ser tornat a realitzar després dels seus dos números 1, Getting You Home, The Black Dress Song i The Man I Want To Be. I en aquesta ocasió, des del seu home, The Man I Want To Be, va arribar a la primera posició. Chris Tomkins, Craig Wiseman i Chris Young van ser els compositors d'aquest tema, que podríem dir que va tenir dues vides.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
1: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.

0: fas.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
7: Al carrer,
6: al comerç,
8: al lleure,
6: a les oficines,
7: als patis de les escoles,
8: als bars,
6: als hospitals.
8: Si vols que el català se senti,
6: parla'l.
9: Tria'l.
8: Reclama'l.
9: Activa't per la llengua.
6: És urgent. Fes-ho ara.
9: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
8: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
10: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us volem parlar de l'Event Centre Cultural i parlarem d'una cosa molt concreta, del projecte NYAC. És una iniciativa cultural, un espai que vol dedicar i vol promoure les arts escèniques en totes les seves formes i expressions. I per aquest motiu tenim avui amb nosaltres a la Laia Bovés, que és la programadora cultural, i el Sergi Vila, que és el productor i tècnic de NYAC. Ells són els responsables de NYAC. Així que benvinguts a tots dos, bon dia.
3: Hola, bon dia. Moltes gràcies, Isabel.
2: Expliqueu-me què és NYAC, si us plau.
3: NYAC és la programació d'arts escèniques que es fa aquí al Teatre Joan Brilles de l'Avens i neix amb la idea de separar la vida associativa del centre de l'Avens, no?, amb l'activitat que es fa al Teatre d'Arts Escèniques. Donar-li realment, que no fos una sala més, no?, donar-li realment un nom d'un teatre d'Esplugues que programa arts escèniques a Esplugues, que de fet és el que més, per no dir que avui dia potser és l'únic teatre que programa una programació estable tot l'any realment. Llavors neix d'aquesta necessitat de diferenciar la vida, no?, les activitats que fa l'Avens, no?, i les seves seccions, les entitats que estan vinculades amb les obres de teatre, concerts que es fan al Teatre Joan Brilles.
2: Doncs dintre d'aquestes activitats ens voldríem centrar en el que programeu a través de NYAC i que m'expliqueu en què consisteix aquesta pàgina web de NYAC.
3: A la pàgina web de NYAC el que la gent trobarà és la part de la programació, o sigui, tots els espectacles que hi ha, que ja, al ser una programació estable, s'estaran posats amb molta antelació i la gent ja podrà comprar les entrades, i també tenim uns abonaments per si algú es vol abonar a algun cicle concret, que ara t'explicarem que hi ha diferents cicles dins la programació, o un abonament per tota la temporada.
2: Llavors, interpreto que només posant, per exemple, Avens NYAC i em surt al Google.
4: No, si entres a la pàgina web de l'Avens, dintre de la pestanya de programació trobaràs l'enllaç a la programació del NYAC. Però si no, és més fàcil posar nyac.cat i allà trobaràs. Aniràs directament a la pàgina.
3: Llavors, dins la programació estable del NYAC hi ha, diguem, diferents cicles o, bueno, diferents tipus de programació. Una és la programació infantil, que forma part del projecte del Petit Avens, que és un projecte de l'Avens. Llavors, en el que pertoca NYAC és la programació d'espectacles infantils i familiars, que es duen a terme cap a la tardor o hivern. Després també hi ha parts del cicle de l'Avens Lila, que també és un projecte de l'Avens en perspectiva de gènere, i el que pertoca sobretot a la part de NYAC és programar espectacles, no?, que donin visibilitat a la dona artista, a la dona creadora, doncs espectacles que hagin estat escrits per dones, interpretats per dones, dirigits per dones, i també hi haurà una part més centrada en sensibilització, més per commemorar dies concrets com el 8 de març i de la dona, o el 25 de novembre, el dia contra la violència masclista. I després hi ha una cosa, per dir-ho, que és un cicle de teatre amateur, serà anual, que es diu Escenari Viu, i aquest cicle de teatre amateur comptarà amb 4 representacions de diferents grups de teatre d'aquí propers locals.
2: Val, llavors, o sigui, trobarem bàsicament música, teatre i arts escèniques,
3: sí,
2: a NYAC.
3: Sí, correcte. Val. I a part del que és la programació dels espectacles, també hi ha una part que és més d'informació per les companyies.
4: Dins del NYAC tenim un apartat d'informació per les companyies, on posem a disposició seva tots els espais i recursos del centre cultural per desenvolupar els seus projectes. El programa de la residència d'artístiques contribueix a la professionalització del sector.
2: Entenc, Sergi, que si feu això és perquè hi ha una necessitat d'aquest sector que no s'està cobrint d'alguna manera amb aquestes residències artístiques?
4: Bueno, trobem a faltar que Esplugues, pel motiu que sigui, no els sabem trobar nosaltres, o no veiem que existeixin els espais, perquè no veiem que hi hagin espais, ja siguin de l'Ajuntament o d'entitats privades o d'empreses privades on les companyies puguin desenvolupar els seus projectes artístics, i llavors creiem que aquí nosaltres podem tenir podem posar el nostre granet de sorra en aquest sentit, ja que tenim la infraestructura necessària per poder perquè ells puguin desenvolupar aquestes activitats.
2: I l'experiència,
4: exacte.
2: Perquè hem de comptar que aquí a Esplugues hi ha diversos grups de teatre. A l'Andoi tenim Teatre i Punt, després tenim les dones de la Plana. Hi ha altres centres que també tenen els seus grups de teatre.
3: Sí, a Macael tenen.
2: Per tant, seria una miqueta aglutinar tot aquest pòsit que tenim i tot aquest talent que tenim aquí a Esplugues i d'alguna manera coordinar-lo des d'aquesta proposta que ens feu.
4: Exacte.
3: Sí, i a més, també ara gent d'Esplugues que desconeixem, no? Perquè nosaltres, al formar part d'entitats, coneixem aquestes entitats,
2: pastorets,
3: no? Que acabes de dir,
2: pastorets.
3: Però és veritat que també hi ha gent artista que es vol dedicar a nivell professional que desconeixem. I també és una mica per donar espais a aquesta gent, a gent que realment s'hi vol dedicar professionalment, però no és tan fàcil trobar espais on poder assajar o poder crear, poder fer guions, poder... No?
2: Per tant, feu producció i programació.
3: Correcte.
2: Que aquí entreu la Laia i el Sergi,
3: sí,
2: a les seves vessants.
4: Correcte.
2: Molt bé. Està fantàstic perquè esteu fent... Tenim un projecte que està en una web, però que aquest projecte va més enllà de la web, va més enllà d'una informació.
3: Sí.
2: Estem parlant d'un projecte. Jo avui venia a parlar amb vosaltres d'una web, però no m'he equivocat.
3: És un projecte.
2: És un projecte. Per tant, expliqueu-me tot el projecte una miqueta més estructurat. Això, una cosa són les residències artístiques.
3: L'altra, bueno, de fet, això ja ho fem, però diguem que a vegades ho fas d'una manera poc organitzada, no? Que és la part aquesta de dir, ei, doncs, si tens un espectacle que vols portar, escriu-nos, no? Hi ha gent que ja ho fa, però hi ha gent que tampoc sap com fer-ho. Doncs, per exemple, això sí que la web, al ser tan centralitzada, no? En específica d'arts escèniques, ajudarà molt. Tindran la part detallada, ei, escriu-nos. Farem segurament períodes perquè la gent ens pugui presentar propostes d'espectacles. I una cosa que ja m'agradaria molt, però que això és cap a futur, que entraria dins el projecte d'Anyac, també seria fer alguna formació d'arts escèniques.
2: Perquè, de fet, ja teniu teatres de
3: fet,
2: taller
3: sí.
2: aquí a l'Avens de fa molt de
3: Llavors,
2: temps.
3: Llavors, fer alguna masterclass d'aquestes que toqui temes que puguin també interessar a gent més professional del sector.
2: Aquí hi ha una part de programació administrativa, no? I d'organització administrativa, però també és molt important que el tècnic, que en aquest cas és el Sergi,
3: el millor tècnic d'Esplugues.
2: Coneixi...
4: El segon.
2: Coneixi com es mou una companyia de teatre. Perquè ara faig una collita pròpia, que l'he vista i l'he viscuda. Una persona que va venir l'altre dia a la Secretaria de l'Avens, a part de donar les gràcies per tota la feina, va dir gràcies perquè hem vist que el tècnic que teníem de sala sap perfectament com treballa una companyia de teatre.
3: Això
2: és molt d'agrair, perquè no tots els tècnics de teatres...
4: I això el tècnic t'ho està agraint ara mateix.
3: Això ens ho ha dit molta gent.
2: Clar. Per tant, aquí sí que m'agradaria una mica, Sergi, avalar la teva tasca.
4: No me'n sabeu tant, perquè trencant una llança a favor de tots els tècnics, perquè som aquells que estem allà darrere i som els primers que arribem, els últims que marxem.
2: Correcte.
4: I se'ns saluda breument des de l'escenari. O sigui que moltes gràcies a les persones que valoreu la feina dels tècnics.
2: Però, de fet, suposo que aquesta aposta que fa l'Avens Centre Cultural també és perquè confia en aquesta persona que farà de productor i de tècnic. I així ho heu decidit la Junta.
4: Sí. Bueno, clar, jo aquí precisament no hauria de parlar, perquè si no seria tirar-me flotes.
2: Doncs va, anem a parlar de Nyac.
3: Vinga.
2: Per què es diu Nyac, la web?
3: Es diu... Vam estar buscant diversos noms, perquè volíem un nom que fos així com modern o estrident, curt, no? Que cridés l'atenció, que també tingués relació una mica amb Esplugues i amb les arts escèniques, i després de fer una gran pluja d'idees amb molts noms...
4: Molts noms.
3: Vam trobar aquesta paraula nyac, que per nosaltres doncs, això compleix com amb tres, no? Objectius que teníem molt clar. Un és que fos un nom curt, que cridés l'atenció, com una onomatopeia. L'altre és que tingués a veure les arts escèniques, Iñac, aquí hem jugat una mica amb l'idioma, perquè ja ve d'una paraula castellana que és ñaque, que era com se li deia a les companyies de dues persones que feien teatre còmic i anaven itinerants pel poble a presentar el seu espectacle. Llavors, també en honor al teatre, doncs hem agafat el nom aquest del ñaque, l'hem catalanitzat, i després el tercer punt és que Nyac, hi ha un camí aquí que va d'Esplugues a Hospitalet, que es diu el camí de Can Nyac, i una mica és el que ens porta com a la nostra real tradició d'Esplugues, que a més és un camí, no?, que té aquest simbolisme de cap on vols anar, cap on vols arribar, i de caminar constantment cap endavant.
2: I de connexió.
3: Correcte.
2: Val. I aleshores, què trobem amb aquesta pàgina de nyac.cat?
3: Doncs trobarem tot això, que és la programació dels espectacles, trobarem tota aquesta informació que poden trobar les companyies, tant per venir a fer una residència artística com si volen proposar-nos espectacles, i sobretot això.
4: Sí, bueno, i després pues, la part més pels assistents, pues, abonaments, bueno, preguntes i respostes sobre les entrades, etc.
2: O sigui, les entrades les podem comprar directament,
4: sí,
2: a través de
4: Nyac. Sí.
3: Sí.
2: Que bàsicament, sí, ho feu a través de Codeticket.
3: D'Entràpolis.
2: Ai, perdó, Entràpolis.
3: Sí, Entràpolis. Vull dir, a la, sí, pàgina de Nyac es trobarà l'enllaç que et portarà a l'Entràpolis.
4: I ja està. És que és, ja una està? Pàgina, és una pàgina molt, molt petita, molt, molt curta, però, sí, però
2: tot el
4: però tot el contingut està bastant condensat i ben exposat, penso.
2: Aquesta informació també la trobarem a la web, perquè clar, estem acostumats a entrar a avencesplugues.cat.
3: Sí, també la trobarem. Ara la pàgina de la web de l'Avenç canviarà una mica, perquè estarà més centralitzada en això, en la vida associativa, en les seccions, no? Fins ara, clar, estaven totes les activitats i totes les coses allà posades, i ara el diferenciar-ho canviarà una mica la pàgina web. Però on posa la programació, diguem, si tu vas a avencesplugues.cat, hi ha una pestanyeta que posa programació, i dins hi haurà programació del Nyac, que et portarà a la pàgina web del Nyac, o la programació d'activitats de l'Avenç, que sobretot seran les activitats de les seccions i entitats que venen aquí a fer les, bueno, les seves activitats. O els seus actes.
2: Molt bé. No sé si ens hauríem deixat alguna cosa per explicar, per acabar ja.
4: No.
2: Penseu que ja ho hem dit tot?
3: Sí. Si no, ja tornarem,
4: ja tornarem,
3: eh?
4: Ja tornarem.
2: Ah, sí, però això, si perquè no... estarem molt pendents d'aquesta web de nyac.cat, sí. I si un cas a tu, Laia, t'emplaçaríem per un altre moment perquè parléssim més concretament de totes les activitats que genera l'Avenç Centre Cultural i els tallers també.
3: Perfecte.
2: Val? Doncs moltes gràcies a la Laia Bovés i al Sergi Vilà, que són els responsables del projecte Nyac de l'Avenç Centre Cultural. Gràcies.
3: Gràcies a tu.
4: Gràcies.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
7: Esplugues FM.
6: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
8: La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només m'importa.

0: Ha de ser un Esade de...
1: Esade.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugas FM.

0: Avui tornem a estar amb tots vosaltres per parlar dels llibres que parlen de la nostra història. Esplugins i espluguines que ens expliquen com era Esplugues doncs fa molt temps o poder no tant de temps. També parlem de l'actualitat. Avui tenim que parlar-vos d'un llibre que es diu Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues. I amb nosaltres a la seva autora, que és la Roser Camps. Hola, Roser, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: Hola. La Roser Camps neix a l'any 1949, inicies els estudis de Geografia i Història i el teu delit per la història, per estimar Esplugues, t'ha fet estar sempre en contacte amb tot el que és el patrimoni d'Esplugues. També veig que, segons diu la sinopsis i la presentació del llibre, vas estar membre fundadora del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues, que és el que et porta a tenir aquesta gran vocació, et porta finalment a qui posa fundadora. Això en seguirem parlant. I també has col·laborat amb la Crònica de la Vida d'Esplugues i has publicat altres relats de viatges per centres excursionistes. Roser, neixes a l'any 1949. Explica'ns una mica, Tona, com era Esplugues quan tu eres petita.
1: Doncs jo em sento una mica privilegiada pel fet de que vaig néixer al carrer Montserrat. Els meus avis eren uns antics pagesos d'aquest carrer, senzills, però molt implicats en tot el que passava al poble. Aleshores, jo des de molt petita vaig anar bevent d'aquestes fonts, o sigui, tenia molt testimoni oral de tot el que passava en aquell moment.
0: Molt bé, i aquesta transmissió oral tu l'has continuada?
1: L'he continuat perquè he tingut sempre una gran curiositat per les coses que passaven al meu poble, i potser el motiu principal és perquè la meva generació és la que ha viscut el gran salt de ser un poble, una població rural petita, relativament petita, el que tenim en aquests moments.
0: Els companys que han passat per aquí, tant el Josep Florença com el Miquel Casellas, els hi pregunto sempre el mateix. Els que heu nascut allà sota el campanar, marcava el campanar al migdia, a la tarda de la vostra vida, quan
1: sí.
0: Jugàveu al carrer?
1: Sí, i et diré més. Seré breu, però vull explicar això. Avui en dia els pagesos tenen assegurances, sobretot els que fan grans collites, tenen assegurances, però en aquell moment els pagesos no podien fer res més que encomanar-se a Déu, perquè les collites se'ls hi salvessin. I el fet de viure al carrer Montserrat marcava molt, perquè les famílies que vivien allà, que la majoria eren pageses, tenien una gran relació amb tot el que representava la fe, el tenir l'església tan a prop. Doncs amb ells els hi era com un consol quan hi havia mal temsades, i tot ho encomanaven doncs a la fe, i llavors era una pràctica molt molt, molt, molt, o sigui, es practicava molt sovint,
0: molt instaurada, sí,
1: i sí, molt instaurada, i la gent anava sovint a l'església. I clar, nosaltres de vegades sentíem que els avis deien: au, que ja toquen les campanes, anem, marxem cap a l'església. I això era una cosa de cada dia.
0: Roser, en aquella època, a quina escola anàveu?
1: Nosaltres anàvem, i gairebé, o sigui, jo crec que els nens d'Esplugues es dividien amb els que eren potser més de caire religiós, les famílies, doncs anaven a les monges. I alguns que no els hi semblava gaire bé que els nens estessin tan vinculats amb la religió, i precisament perquè era una època que tampoc feia gaires anys que havia acabat la guerra. I llavors l'escola Isidre Martí era una escola fantàstica, com també ho és ara, i eren les dues escoles principals, a banda de que en els barris hi hagués alguna escola més petita.
0: Eren les monges del Raval.
1: Les monges del Raval.
0: Situem el Raval. On estava el Raval d'aquí d'Esplugues?
1: El Raval d'aquí d'Esplugues, si ho explico amb la morfologia d'ara, sobre un plano d'ara, hi ha la Casa Mestres, que és una casa molt gran de color de rosa que pertany a la institució de l'Opus, doncs just al costat mateix les parets es tocaven, l'escola de les monges era allà, i part estaria situada on ara passa l'autopista.
0: Estem parlant del capdamunt del carrer Sometents?
1: Sí, exactament, eh? Exactament.
0: A dalt de tot.
1: El capdamunt del carrer Sometents. Llavors, hi havia, com que quedava una miqueta separat del poble, hi havia unes senyores que es deien acompanyantes, així tal com sona, que recollien a les nenes que vivien en els barris més allunyats de l'escola, i cada dia feien el camí d'anada i de tornada amb un grup de nenes.
0: Molt bé, curiós, eh? L'època com era. Roser, què et porta a fer aquest llibre, Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues?
1: Doncs això ja ve de bastant endarrere. Quan vam iniciar el grup d'estudis, se'ns va acudir que podíem fer un relat de tots els carrers. Però ens ho vam plantejar una cosa a llarg termini i buscant, que llavors encara no funcionava gaire internet, i ho buscàvem a l'Enciclopèdia Catalana, els noms dels personatges que portaven els carrers d'Esplugues. I així vam començar. Vam dir, bé, fem una definició de cada carrer amb el personatge que porta el nom. Després ens vam anar... Bueno, després això va quedar aturat perquè el grup d'estudis vam tenir molts projectes que estaven més en el moment de notícia que...
0: D'aquell moment precís, o
1: sí.
0: El que diuen que les urgències deixen davant de les coses importants.
1: Això mateix.
0: Finalment el pots publicar el 2016.
1: Sí.
0: I també és una feinada poder-lo publicar, perquè clar, si us explico, és un llibre molt gruixut, que pesa molt, tenim els plànols d'Esplugues, moltes fotografies. On has aconseguit totes les fotografies, Roser?
1: Doncs algunes eren de casa, de pròpies de casa, i la gent d'Esplugues ha sigut molt amable, que me'n van facilitar moltes. Moltes han sortit dels veïns i veïnes del poble.
0: I finalment aconsegueixes la publicació del llibre amb la col·laboració d'Òmnium Cultural d'aquí d'Esplugues?
1: Bé, el finançament del llibre,
0: sí.
1: Se'ns va acudir que el que podíem fer era posar és com una plataforma que hi ha a internet que es diu Verkami.
0: Sí, fer un Verkami.
1: És un Verkami,
0: sí.
1: Aleshores, ja quan va començar el Verkami, ja la mateixa gent que tenia interès en comprar el llibre, doncs vam fer la publicitat de que podien comprar el llibre a un preu més ajustat que els que després, quan vinguessin a la presentació. I així va ser. Molta gent es va subscriure, va pagar el llibre, uh-huh. I el dia que es va fer la presentació també se'n van vendre, i posteriorment la gent que venia amb el val o amb el tiquet d'haver fet el Verkami, doncs se'ls hi entregava.
0: I ara val a dir que es van exaurir tots els exemplars.
1: Tots.
0: I qui no va comprar en el seu moment per Verkami o el dia de la presentació del llibre, ja no el podrà trobar a cap llibreria.
1: De moment no.
0: De moment.
1: I el que sí que vull recalcar...
0: Digues.
1: És que aquest llibre... jo crec que un gran mèrit d'aquest llibre va ser la impremta
0: de la copisteria NB, l'antiga bicicleta que li dèiem abans, sí.
1: Aquesta gent, sobretot sí. En Joan Sant Agustín,
0: sí.
1: L'edició del llibre és creació d'ell, i penso que és un gran mèrit d'aquest llibre. Està molt ben presentat i molt fàcil de trobar al carrer i de trobar el que busques, no?, en cada moment.
0: La veritat és que en Joan Sant Agustí fa uns treballs molt bons, molt delicats,
1: sí.
0: I fa una maquetació impecable sempre que,
1: sí, sí, sí.
0: Que ha fet un treball, o almenys els treballs que jo li he conegut en el Joan,
1: sí,
0: Sant Agustín.
1: Sí, sí.
0: I a què parlem del Joan? Tu tens un apartat en el que fas els agraïments a les persones que t'han ajudat a fer el llibre. Diguem, comencem, si un cas, pels agraïments abans de seguir amb com està estructurat el llibre. vaig a buscar la pàgina dels agraïments, que està cap al darrere, ja em perdonareu. Diu: agraïments a la Mercè Malaret Soler.
1: Sí, té molt de mèrit el que va fer ella, perquè va estar sempre al meu costat i em va animar sempre.
0: A la meva germana, que m'ha acompanyat pacientment a trepitjar els carrers, especifiques, a la meva germana Montserrat.
1: És que ens vam passejar durant un any i mig.
0: I ara seguiré recitant, A la Montserrat Marigó, Josep Prats, la Roser Vilardell, la Marta de Planell, hi ha més persones, Josep Florença, el Francisco Duran també de l'arxiu, i a les famílies que han aportat totes les seves imatges, i ara aquí hi ha un llistat de molta gent. Per tant, quan una persona fa les coses amb amor i dedicació, com has fet tu, tothom està disposat a ajudar-te.
1: Sí, és veritat, sí, sí.
0: I és molt maco sempre agrair a tothom la seva participació. Ara m'agradaria que ens expliquis una mica com és l'estructura del llibre. Ja hem començat dient, va estrictament per ordre alfabètic. Podem agafar, obrir el llibre, i jo ara obro el llibre i diu: carrer de Laureà Miró, barri del centre, i posa exactament on està situat en el plànol, que el plànol el tenim al darrere de tot del llibre. Nom: Laureà Miró i Trepat, Barcelona 1883-1916, advocat i polític català. I aquí comença tota la descripció d'aquest polític, així tots els carrers del llibre. I després hi ha un apartat que es diu obertura, noms anteriors, orígens, urbanització del carrer, i aquí comences a parlar, doncs, de totes les masies o totes les cases que estan a dintre d'aquesta via, en aquest cas del carrer de Laureà Miró. Dius: obertura, noms anteriors, canvis de noms. Hi han hagut molts canvis de noms als carrers d'Esplugues?
1: Bé, sí, perquè això també ve donat una miqueta pels canvis polítics que hi ha, perquè quan hi ha un... Bé, això és molt sabut de tothom, no?, que quan hi ha un canvi de govern a l'Ajuntament, doncs cada règim, cada govern vol fer ressaltar els seus, no? I això, doncs, s'ha donat des de que hi ha la transició, ha sigut el canvi fort, perquè perdó, sí que antigament, doncs, algun potser se n'havia canviat algun. Ara no ho recordo, perquè està molt, molt ben reflectit,
0: sí,
1: en el llibre.
0: Sí, fullejant el teu llibre, és que està superben detallat, perquè a més poses, en aquest cas, poses que el 16 de març de 1916 es fa un acord de l'Ajuntament, de la Corporació Municipal, i acorden posar-li carrer de Laureà Miró. Després, en el llibre també es veu plaça Santa Magdalena, que havia sigut la plaça de la República.
1: Sí.
0: I està tot superben documentat, perquè clar, aquí hi ha una feina d'arxiu, de transmissió oral, de recopilació de fotografies i, evidentment, de dades històriques.
1: És que de cada... Si es vol donar una imatge de com és... I precisament Esplugues, això s'havia de fer, penso, i si no ho hagués fet jo, suposo que ho hagués fet algú més, perquè és allò que dèiem abans, el poble ha sigut un salt tan bèstia, per dir-ho d'aquesta manera, que algú havia d'explicar com era abans i com s'ha anat. Ha tingut tres fases molt marcades, Esplugues: la part agrària, o sigui, l'època de rural, després va passar a zona industrial, perquè els pagesos, com que ja no eren rendibles els camps que tenien aquí, eren petites propietats, i la pagesia va fer un tomb, doncs els pagesos van vendre els terrenys i va venir la indústria, els anys cap als 50-60. I posteriorment, com que les indústries, algunes van començar a marxar, perquè anaven a llocs més amples i més grans, doncs llavors, a més, va venir la gran immigració, la gran època d'Esplugues de la immigració, que s'havia de construir per ubicar tota la gent que anava venint cap aquí.
0: I, per tant, hi ha una època que es creen carrers nous i tots aquests carrers han de donar-se el seu nomenclator i se'ls ha de posar els noms. I hi ha tant personatges de tot tipus, polítics, de la vida cultural, hi ha noms de persones en general, per exemple, Narcís Monturiol, doncs és un nom universal, i també tenim noms que són propis d'Esplugues.
1: Sí, de persones que havien destacat per algun motiu, però a més hi ha una cosa molt curiosa, i és que, per exemple, a la ciutat Diagonal, va ser el propietari dels terrenys i el que va fer la urbanització qui va decidir quins noms hi posaria. I va agafar, era una cosa molt, molt còmoda i molt fàcil, va agafar pintors, gent del món artístic,
0: cultural, sí.
1: Que si hagués tingut alguna relació o no amb Esplugues o amb Barcelona, tampoc està molt clar, però tots són noms d'arquitectes, de pintors, inclús del segle, inclús de l'època medieval, i arquitectes, ja ho he dit, pintors i escultors.
0: Tenim noms de tot, perquè també hi ha el carrer de les Flors, que està a la Miranda, podem tenir el carrer de la Lleialtat, el carrer de la Constància, el carrer de la Pau,
1: sí, això és a Can Clota. I al barri del Gall hi han diferents compositors de música de sardanes.
0: Ah, està bé això, per tant, els podem trobar com localitzats, sí, geogràficament.
1: Josep Rodoreda, sí. Després hi ha... Bé, ara potser la memòria em falla una mica, però...
0: Aquest, ara hauríem de buscar en el
1: sí,
0: plànol,
1: sí, hauríem
0: també
1: de buscar-ho.
0: Val, lo interessant, ara vaig a buscar el plànol. Sí, està...
1: Juli Garreta, també, exacte, que també és un compositor de sardanes.
0: Uh-huh. I anant com abans que estava jo parlant del carrer d'en Laureà Miró, perquè si ens n'anem justament al carrer d'en Laureà Miró, és molt extens tota l'explicació que fas, parles de Can Oliveres, de Can Vialet, explica'ns una miqueta ara el tenim a la carretera de Laureà Miró, però clar, abans això no era el centre del poble antigament, la Can Oliveres.
1: No, és que si ens n'anem molt més enllà, perquè la carretera data del 1780 aproximadament, si no recordo malament, hauria de mirar ara la carretera de quan data.
0: De Laureà Miró.
1: Sí, si ho mirem en el llibre trobarem exacta la
0: sí,
1: data.
0: Sí, crec que abans he dit 1916 que li posen el nom.
1: No, el nom sí, però l'antiga carretera d'Esplugues era la Via Augusta, sí. era el camí que travessava la nostra població, sí, però que venia de la plaça Espanya, uh-huh, que era el camí romà. Per Can Oliveres pujava el que és ara el carrer de Sant Mateu,
0: sí,
1: i quan estem a l'alçada de la Masia travessava cap a l'altra banda, uh-huh, pujava cap a Can Juncadella, entrava al Raval,
0: sí,
1: travessava el Raval i seguia cap a Sant Just.
0: Sí, aquí ho posa. Una via principal d'Esplugues, que travessa Esplugues venint des de Collblanc,
1: sí,
0: des de la plaça Jacinto Benavente, de Sant, sí, Just d'Esbert, i després també, diu això que has dit tu, de la Junquera... I després la carretera es va construir per mandat del rei Carles III d'Espanya durant els anys 1763-1765.
1: D'acord, sí, val? Això era, sí. I jo he dit 1780, però bueno, m'he equivocat, sí, una miqueta.
0: Però ara ja estem al segle XXI, ara no ve de 20 anys,
1: no,
0: el 1700.
1: Llavors ens trobem que quan es construeix aquesta carretera és quan es comença a fer un nucli en la carretera, un nucli de cases, perquè al principi era Nadal al Raval.
0: Sí.
1: Aquí on hem dit de la Via Augusta, el nucli principal era allà, però al construir la carretera molts pagesos van baixar i es van construir més cases, tot el que era a banda i banda de carretera eren cases,
0: sí. Està molt bé,
1: com ara, però eren cases més petites.
0: Fullejant, Càmping Barcino, quins records.
1: Sí, eh? Això va ser molt posterior,
0: sí, als anys 60, sí, finals dels 70 ja, eh?
1: Sí,
0: i moltes, moltes, moltes fotografies. Bé, està molt bé, agafem la paraula G de Girona o de Gavà o com vulguem i trobem que tenim el carrer Galleta Faura, carrer Gai, Gandhi, Gaspar Fàbrega, Generalitat de Catalunya, Germán Serra, Ginestar i Glicines. Però d'aquest llibre hi ha algun carrer que ja no té aquest nom.
1: Sí, en algun lloc es fa esment d'això, de que precisament quan jo estava fent el llibre, quan ja es començava a parlar, uh-huh, dels canvis de nom. I va ser això que deia jo, perdó, això que deia jo abans, uh-huh, de que, bé, aquest ajuntament actual va decidir canviar alguns noms.
0: Es va fer per ple municipal i va ser posat a votació a tots els,
1: sí, però
0: a tots
1: ja eren,
0: els partits polítics.
1: Però eren carrers que havien estat nomenats pels mateixos, eh? Pels mateixos.
0: Sí, exacte. Això és així, correcte. Havien estat nomenats, si no recordo malament...
1: Josep Català, Gaietà Faura...
0: Es va aprovar quan estava l'Antoni Pérez d'alcalde.
1: Sí, sí.
0: Carrer de l'Església, carrer històric, aquest no, ens, no el podem deixar de banda, perquè clar, ja hem perdut el Raval, ja no el tenim aquí, però el carrer de l'Església sí que hem de parlar d'aquest carrer.
1: Però abans s'havia dit altres noms, eh?
0: Ho busquem.
1: Sí, s'havia dit...
0: Calle del Duque de la Victoria.
1: No. Bé, sí, sí, sí, sí.
0: Diu, sí, consultant que... els fulls del cens de població, constatem que l'any 1857 un tram del carrer s'anomenava Duque de la Victoria. Val?
1: Sí, sí, sí.
0: I després, en el ple de l'Ajuntament del 7 de febrer del 1910, se da cuenta del estudio de nomenclatura de calles y plazas en el término municipal, el cual queda aprobado por de la siguiente forma: Calle de la Iglesia, que continuará también con este nombre. Bé, és que està superben documentat, perquè clar, a més totes les transcripcions que ja han fet els dels plens municipals, doncs estan exactament com es van escriure, no s'ha fet cap tipus de traducció. I després parles també dels anys de la Segona República, que van haver-hi molts canvis també de carrers. Déu-n'hi-do.
1: I una cosa molt curiosa, que bueno, ara no té a veure amb això, però està proper per edat. Això també ho explico aquí. Aquest pont que hi ha nou, que enllaça els barris de la Plana i Can Clota...
0: Sí, a sobre del torrent d'en Ferrer.
1: Sí, el 1936 ja es va aprovar fer aquest pont.
0: Sí.
1: El que passa que per la guerra va quedar, aquest projecte va quedar mort.
0: Sí.
1: I mira, amb els anys s'ha recuperat i està molt bé, està
0: jo
1: molt...
0: Soc de Can Clota i la meva mare m'explicava, jo no vaig conèixer el meu avi, la meva mare m'explicava que el meu avi ja li havia explicat que tota una sèrie de coses, que al final la ronda de dalt ha passat per l'altra banda del barranc de Can Clota cap a la banda de Can Vidalet, però inicialment estava projectat perquè passava per tot el torrent d'en Ferrer fins a baix Hospitalet. Parlo de fa molts anys, dels anys 50.
1: Això ho desconec.
0: Això ja li preguntaré a la meva mare. I després també hi havia un projecte molt important que no s'ha acabat de fer, que és tot el d'Avinguda Isidro Martí, que venia al camí des de dalt de Sant Just, s'havia d'enllaçar Sant Just amb Esplugues, però l'autopista, aquest traçat de l'autopista va trencar altres projectes.
1: Sí, és que bé, Esplugues, ja tothom sap que aquest traçat de l'autopista no és el que havia de ser.
0: No. Perquè clar, si havia de ser l'original, se n'anaven a Norris les cases senyorials que es van haver de perpetuar, i per poder protegir les cases senyorials, doncs van enderrocar el centre històric d'Esplugues.
1: Senyorials i una masia que hi havia al Raval del segle XIV, Can Carbonell, que havia, tenia una importància per la seva biblioteca i per la quantitat de personatges que havien fet nit allà, i era una masia de les maques d'Esplugues, i no es va poder aturar el fet de que la tiressin a terra.
0: Hi havia uns interessos econòmics del règim molt forts, perquè clar, quan es va fer l'autopista, doncs ja sabem els criteris que hi havia. M'agradaria anomenar Els Capgrossos d'Esplugues. És una plaça que està al barri del centre, està a Isidre Martí, ja amb el que seria la separació,
1: el gall. Sí, sí.
0: Diu, els Capgrossos són els germans petits dels gegants, són unes figures de la cultura popular que es representen amb uns caps humans de considerables dimensions. Bé, aconsellar que obtingueu aquest llibre, no sé si hi ha un exemplar a la biblioteca, perquè sí, el vulguin consultar, i evidentment...
1: A les dues biblioteques hi ha.
0: A les dues biblioteques i a l'arxiu municipal segur que també tenen
1: sí,
0: el seu
1: també
0: exemplar.
1: Hi
0: doncs emplaçar-vos a que aneu a la biblioteca i demaneu aquest exemplar. No us el podeu emportar a casa, perquè hi ha llibres que no es poden emportar a casa, el podeu consultar a la biblioteca. I no sé si vols afegir alguna coseta més, Roser.
1: Doncs bé, en un principi intentarem fer una nova edició. Quan jo sí que vull avançar,
0: sí?
1: que se n'està fent una altra de llibre.
0: Ah, molt bé.
1: I que el fil conductor així com el primer han sigut els carrers, doncs tindrà un altre fil conductor, però ara no avanço res més.
0: Doncs no avancem, perquè el que volem és fer la presentació del llibre des d'aquí de la ràdio, acompanyar-te el dia de la presentació, allà on sigui. No sé si la faràs aquí a l'Avenç, que ja està sent un lloc de trobada.
1: Segurament, el que passa que encara falta temps, encara s'ha d'acabar de perfilar.
0: Perquè aquests llibres porten molta feina.
1: Sí,
0: t'ha portat molta feina,
1: sí,
0: aquest llibre. Quants anys vas estar? Entre que vas començar i vas poder...
1: No tants. Així molt de dedicació total, potser uns 2 anys.
0: Però vas fer molt intens, perquè vas fer moltes entrevistes, vas
1: bé,
0: parlar amb moltes
1: persones... Haig de dir, això sí que s'ha de dir, que quan vam començar el llibre, quan estàvem treballant en el grup d'estudis, hi va haver gent que m'ajudaven a buscar sobretot els perfils dels personatges que hi havia, que hi ha en el llibre, no?
0: Que
1: dels carrers. I això va quedar així, amb els perfils fets dels personatges. La resta és el que em va tocar a mi acabar-ho.
0: Doncs, Roser, gràcies. Si cal, en tornarem a parlar, perquè no podem parlar extensament de tot el llibre. Dir-vos que Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues és un llibre que, per ordre alfabètic, podreu trobar tots els carrers d'Esplugues i que, a més, està estructurat, doncs, amb una descripció del nom del carrer. En aquest cas, per exemple, diu carrer de Llevant, doncs fa una descripció de què és el Llevant, si és una descripció de l'enciclopèdia, si és un personatge, doncs explica la seva vida, ens explica quan es va obrir aquell carrer, quins són els orígens i l'urbanització d'aquell mateix carrer, i tindrem moltes sorpreses perquè hi ha moltes coses desconegudes. És el nostre poble, però hi ha moltes coses desconegudes.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins un altre dia.
0: Una abraçada.
1: Espero que si el fullegeu, que us agradi i que pugueu aprendre alguna cosa nova del nostre poble.
0: Segur que sí. Gràcies, Roser, per la teva feina.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
3: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugues fm.cat.

0: 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: No em toquis els ous.
1: No em toquis el calamar.
0: No em toquis el nap.
2: Perquè toques molt més del que et penses.
3: Toques l'esforç de molts veïns.
4: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
5: Toques el que menja la meva família.
6: Toques el que més m'agrada.
7: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
8: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
9: A continuació, podreu escoltar el programa La Insalada, amb Héctor Campobello, avui a les 10.
10: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Tindrem un altre convidat. Santi Sisa.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
3: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
4: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
2: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
7: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Sou una entitat?
8: Organització sense ànim de lucre?
9: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG?
8: Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gràcies!
5: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
9: Esplugues FM.
11: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
2: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Xerrada sobre consells de seguretat de cara a l'estiu i les vacances. Aquesta xerrada es farà el 7 de juliol a les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles. Recomanacions pràctiques per gaudir d'un estiu més segur i prevenir robatoris, estafes i d'altres situacions habituals durant aquestes vacances. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Centre d'Esplugues ha demanat als Mossos d'Esquadra que ens facin aquesta xerrada. Quedeu tots i totes convidats. La prevenció és la millor protecció.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Si ja no et poses l'abric, dóna'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Hola, bona nit, benvinguts al Sònica. Avui la Lola Carrasco i el Víctor Cortina, que som els vostres hostes, hem decidit de fer un programa diferent. En lloc de tenir un convidat, us plantejarem un playlist, és el nostre playlist, amb recomanacions o amb músiques que ens agraden i que us les sometem a la vostra escolta. La primera d'elles és Circus, de la Swam Collective, el grup que lideren la Clara Luna i la Laia Fortià, amb Rita Payés, en aquesta ocasió, de trombó, com a convidada. La cançó Circus.

eren les WOM Collective. I seguirem amb més dones, en concret la Clara Peya, que en el seu darrer disc, Estómac, hi trobem la cançó Circular.

Era la Clara Peya, des del seu darrer disc Estómac, la cançó es deia Circular, i la cantant Magalí Sar. Canviem una mica d'estil, posarem una peça instrumental de Feliu Gasull, una peça del 1997 que es diu La Formatxera. És un trio per guitarra, flauta i piano.

Era Feliu Gasull i La formatxera, una peça del 1997. Esperem que aquest salt estilístic no us hagi descol·locat i seguirem amb més cançons. Una de les nostres millors cantants, la Carme Canela, amb un duet que va fer amb el Joan Moner, el pianista de jazz, i una versió de You've Changed.

eren Carme Canela i Joan Moner recreant aquesta famosa cançó You've Changed. I seguim amb més veus, i una de les més delicioses que hi ha al nostre país, sens dubte, és la de Ferran Savall, amb aquesta versió de la cançó popular La cançó del lladre.

Era Ferran Savall i la cançó del lladre. I seguim amb més cançons i més cantants. Ara amb el petit de Calaril, que des del seu disc Energia Fosca ens proposa la cançó que es diu El sentit de les coses.

El petit de Cala Lil i el sentit de les coses. No anem gaire lluny perquè escoltarem ara tot seguit a Ferran Palau en un registre proper amb una cançó que es diu A dins.

era Ferran Palau, a dins. Sembla un bon moment per retornar a la música instrumental amb el grup que lidera Jordi Gaspar, amb Jordi Bonell i Roger Blàvia. El disc es diu Gemini i la cançó Chiqui.

eren el Roger Blàvia, Jordi Gaspar i Jordi Bonell. I una cosa que no us hem dit, amb la veu de Ferran Savall, que avui l'escoltarem molt. I és el moment de pujar una mica el ritme, amb la Judit Nederman i Jo no vinc al Pou. Jo no vinc...

era Judith Neddermann, des del seu disc Un segon, i Jo no vinc al pou. I seguirem amb un altre disc bastant sorprenent, el que va fer el saxofonista de jazz Martí Serra, i que es va dir Cançons manuscrites, amb la cançó que es diu Rita.

hem escoltat a Martí Serra, habitualment saxofonista de jazz, en un disc on són cançons, i la cançó Rita, amb un to una mica a los Rolling Stones. Bé, ara seguirem amb la Jasmine Boada i el seu primer disc White Flowers. No sé si heu vist que intentem relacionar les cançons, i justament la Jasmine Boada forma part del col·lectiu Women's, Women's Collective, i la seva cançó des del disc White Flowers és Mirades.

estem un xic romàntics amb la Jessamy i mirades. Doncs per insistir en el romanticisme, seguirem, ja a punt d'acabar, amb la Rita Payés i l'Elisabet Roma, que ens interpreten una versió molt especial d'aquest bolero, Algo Contigo.

0: Són les 12.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Fa uns dies, per no dir setmanes, estava aquí a la ràdio i vaig escoltar que algú

estava cantant òpera. El primer que vaig pensar és que s'estava assajant alguna obra de teatre de l'Avent Centre Cultural, però no, perquè en aquells moments no hi havia cap òpera programada per fer aquí a l'Avent. Així que, com que aquesta veu persistia i finalment vaig dir, estan assajant òpera, evidentment, vaig començar a recórrer els passadissos de l'Avent Centre Cultural, però no sabia d'on venia aquella veu. I vaig anar aturant-me a cadascuna de les portes i les sales del centre, fins que al final vaig descobrir que hi havia una porta i algú que estava assajant.

0: parlarem de música, d'òpera, de música barroca també. Parlarem, suposo, que d'Argentina, de Londres, de París, d'alguna altra ciutat, d'estils musicals, dels bolos que es fa per aquí a Catalunya, i de tot això en parlarem amb la Soledad Cardoso. Benvinguda, gràcies per estar aquí.
1: Gràcies per l'invitació.
0: Realment em va sorprendre, eh? O sigui, trobar-te a la sala del 75è aniversari d'aquí de l'Avens, que estaves assajant. I com has vingut a parar aquí a l'Avens a assajar?
1: Sí, és una mica gràcies al meu home, que fa poc va fer una obra teatral aquí a l'Avens, Losers, i em va posar en contacte amb la noia que treballa aquí a la secretaria, la Laia.
0: Amb la Laia, sí.
1: I em va fer el favor de deixar-me assajar una miqueta aquí, perquè, clar, a casa és una mica més molest pels veïns i millor s'està més còmode aquí, de veritat.
0: Tu vius a Sant Just d'Esvern.
1: Sí, sí. Gairebé Esplugues, perquè el carrer on jo visc, de la nostra vorera, és Sant Just, però l'altra és ja Esplugues.
0: És aquest límit que tenim, eh?
1: Sí, el carrer Sant Ferran, sí.
0: Molt bé. Tu ets argentina, i tu a l'Argentina doncs comences els teus estudis musicals i ja has rebut també diversos premis. Ets molt jove, però si mirem la teva pàgina web, que és soledadcardoso.es, doncs ens sorprèn, no? Perquè tens un llarg recorregut.
1: Gràcies per dir que semblo jove. No tant, no gaire. Doncs jo vaig néixer a Santa Fe, Argentina, i des que em vaig adonar que la meva vocació era la música, vaig tenir clar que hauria de marxar del meu país d'origen, perquè allà, malauradament, no es donen les condicions per desenvolupar una carrera com a solista, com a intèrprete. I doncs, de molt jove em vaig presentar a diversos concursos,
0: sí.
1: I així, anant fent currículum, vaig aconseguir que el Mozarteum argentí em concedís una beca per estudiar a Europa, i jo vaig triar l'Escola Superior de Música Reina Sofia a Madrid, i vaig tenir l'honor d'estudiar amb Alfredo Kraus i Teresa Berganza.
0: Molt potents.
1: Sí, sí, és la veritat és que clar, és un somni.
0: Són dos realitat. Noms que aquí a Espanya, quan dius Kraus o Berganza, és el màxim, sí. De fet. Ves que en el teu currículum posa que et vas presentar en un certamen Pau Casals per a joves intèrprets. Clar, quan estem aquí a Catalunya, per nosaltres, Pau Casals ens omple molt.
1: Sí, sí, va ser premonitori, es diu,
0: sí.
1: Premonitori, perquè aquest centre català és a Rosario, que és la mateixa ciutat on va néixer Messi, que tothom la coneix, sí. La conec per això, i és a la meva província, a Santa Fe, i em vaig presentar a aquest concurs, el vaig guanyar, l'any 97, i el premi era un mes de venir a Barcelona a estudiar, a fer classes amb l'Anna Ricci, en aquell moment una mezzosoprano d'aquí de la terra, boníssima, i aquell va ser el meu primer contacte, el meu primer viatge de tots els que vaig fer, i precisament ara sento el cant dels ocells,
0: sí.
1: I jo no coneixia pràcticament la cultura catalana, i havíem de cantar una peça imposada, i jo vaig triar el cant dels ocells sense saber-ho, i
0: tot és premonitori.
1: No, no. Sí, sí.
0: Anem a escoltar una mica?

0: Com aprens català? A part de que cantes aquesta cançó però sense conèixer l'idioma.
1: En aquell moment vaig viatjar de la meva ciutat, que és Santa Fe Capital, a Rosario, i allà vaig demanar ajuda a la gent del centre i vaig practicar la pronunciació amb ells, però clar, els anys han passat i les voltes de la vida em porten a Catalunya per amor, perquè
0: pel teu company?
1: Exacte, vaig conèixer un alemany nascut a Barcelona i aquí vaig venir a viure l'any el 10 d'octubre del 2009 a Barcelona. Després ens vam casar, vam venir a viure a Sant Just d'Esvern i clar, jo vaig començar a treballar també aquí a Catalunya i havia de cantar en català i vaig començar així per poder pronunciar bé, no només cantant sinó també els textos parlats, i em vaig inscriure allà al CPNL de Sant Just, sí. I vaig anar enganxant-me gràcies a la meva estimada professora, la Marta Musac.
0: Jo també la vaig tenir, a la Marta, de professora.
1: Sí, és excel·lent.
0: Sí, molt, molt.
1: I em va contagiar l'entusiasme i l'amor per la llengua i he arribat fins a la fi, gairebé la fi, el certificat seu, o sigui que...
0: I segueixes fent...
1: Sí, i continuo fent part del voluntariat per la llengua amb la Montse Ribarola.
0: Que també la conec.
1: Sí, sí.
0: Doncs casualitats, que sense conèixer-nos tu i jo personalment, doncs estem descobrint que tenim persones en comú.
1: Així és.
0: Així és. Doncs sí que m'agradaria una miqueta parlar més del teu llegat professional, perquè veig que també Mozart et segueix al llarg de la teva vida. És poder referent teu a tota la teva carrera artística? És un dels teus compositors favorits?
1: Sí, jo crec que la seva obra és la més adequada per les meves condicions vocals, l'afinitat també que tinc amb el seu llenguatge, i sí que és un plaer cantar no només les seves òperes, també les obres sacres o les cançons. És un plaer, sí. Sí, m'agradaria continuar cantar-ho fins a la fi.
0: Quins altres autors o gèneres, perquè no solament deus cantar òpera, perquè sent argentina, la pregunta obligada, cantes tangos?
1: No, malauradament no.
0: No,
1: la veritat és que jo vinc d'una regió que es diu el litoral, que vol dir, bueno, el litoral fluvial, no? De al costat del riu Paranà, i som llunyats de Buenos Aires, del centre, no?
0: És a l'interior? És a l'interior?
1: És a l'interior, sí. Vale. I doncs no, el tango no és el meu ADN, més aviat el folklore, com el chamamé, la chamarrita i tot això.

0: de la Maestranza de Sevilla, cantant la meva òpera preferida, Les noces de Fígaro, i des de llavors he cantat a Madrid, al Teatro Real, al Teatre de la Zarzuela, a València, al Palau de les Arts, al Palau de la Música, a Barcelona, a l'Auditori, al Palau... A Liceu encara em falta, em queda...
1: És difícil, oi?
0: Sí, sí, és
1: complicat. Hi ha llocs que és difícil de sí, cantar, oi?
0: Sí, sí, sobretot, sí, necessites sí o sí una gent que et representi i sí, és, són lligues diferents, diguem. Però, doncs, quan, tornant al tema del repertori, no? com vaig sí. enfocar la meva carrera... Quan, allà per l'any 2000, quan vaig fer el meu debut al Teatro Real, va ser amb una òpera barroca espanyola que es diu Celos aún del aire matan, de Juan Hidalgo. I allà un company, baríton, em va dir que li semblava que la meva veu era molt adient pel repertori barroc. I jo, que també... buscava diferenciar-me del repertori que feien totes les meves col·legues sopranos, que són moltíssimes. Doncs li vaig fer cas i vaig marxar a França a estudiar amb un contratenor que es diu, és molt prestigiós, el Gerard Lenn, i d'ell vaig aprendre tot el que sé d'estil del barroc i ell va ser molt generós amb mi perquè em va convidar a cantar amb ell per tot arreu França, o sigui, i així a poc em vaig assabentar que havia una prova per entrar a una mena d'acadèmia barroca organitzada per Les Arts Florissants, que és un grup molt prestigiós de barroc, i vaig tenir la sort de ser seleccionada pel mateix William Christie, no? Que és un dels directors barrocs més reconeguts del món. I a partir d'allí... sí, em vaig fer coneguda més aviat per tot aquest tipus de música del segle XVII i XVIII, i vaig cantar molt Handel, molt Bach, italians també, Monteverdi, Frescobaldi, Pergolesi, sí, és una música que m'encanta, en què la meva veu pot mostrar totes les seves possibilitats, em puc expressar al màxim.
1: En tots els colors que té la veu.
0: Sí, eh? Així mateix, sí, sí.
1: Va, anem a anar una mica, parlant de diferents tonalitats, anem a parlar una miqueta, quin és el teu color preferit, per exemple? Així... distendim una miqueta. Sí,
0: el rosa salmó.
1: El rosa salmó.
0: Sí, m'encanta, sí.
1: I fora del panorama musical operístic o de barroc, quina cançó t'agrada? O seria el teu referent a la teva vida?
0: Doncs hi ha una cançó que m'emociona des del primer moment que la vaig sentir, perquè em fa pensar molt al meu pare, que es diu La niña Lola, i és la versió de Concha Buica. No sé, sempre...
1: Doncs la posarem al final per acabar l'entrevista. De les ciutats que has viatjat, amb quina d'elles et quedaries?
0: Hi ha moltes. Cadascuna té un atractiu particular, però... tinc molt bons records de Bruges, no?
1: Sí, Bruges, sí.
0: També de Praga, que vaig viatjar l'any 2006, I em vaig enamorar d'aquella ciutat tan preciosa i

0: I en aquell moment no havia tant de turisme, o sigui que era...
1: I és veritat que Praga es nota la gran cultura musical que té la seva població, en general?
0: Sí, totalment.
1: Tenen un gran nivell.
0: Sí, la veritat, tots aquests països, la República Txeca, Hongria, Alemanya, Àustria... sí que es nota que la gent gaudeix molt amb la música clàssica, entre cometes, i sí que és normal anar a concerts, a l'òpera, a veure espectacles així en viu, no?
1: Sí. O sigui, que allà no és tan elitista com aquí.
0: Sí, però és un prejudici, em sembla, perquè si et poses a veure els preus, no?, de les entrades, de, per exemple, al Liceu o al Palau o l'Auditori, no solen ser més cares que a qualsevol partit de futbol de primera divisió. O sigui que no, és un mite, em sembla, que sigui elitista. Potser que el públic que assisteix a aquests esdeveniments, o sigui, la seva motivació és diferent, perquè clar, quan ets a la grada, no, d'un estadi de futbol, i allà pots cridar i pots exterioritzar o fins i tot insultar, no?, a un equip, el teu o al contrari, i és una mena de catarsis, i t'ha lleugera de problemes que hagis tingut, dones pas als teus impulsos més, no sé. En canvi, si el públic que va al teatre o a un museu o a un concert o a veure un ballet, em sembla que el que busca és la bellesa, així amb ve alta, no? Sí. O fer-se preguntes o qüestionar-se coses que després li facin créixer com a ésser humà o espiritual, no sé. Són necessitats de l'ésser humà diferents, no?
1: Sí. Dintre d'aquest món elitista musical, perquè és una gran cultura musical que s'ha de tenir, dintre d'aquesta professió teniu moltes rivalitats o complicitats? Perquè, clar, no tothom canta òpera, no tothom és baritó o soprano, no?
0: I no canta, tampoc.
1: Exacte. Però també és un món professionalment reduït, que a vegades és molt difícil d'entrar. I, per tant, hi ha moltes complicitats, o som nosaltres que ens pensem des de fora que hi ha moltes rivalitats?
0: Sí, jo crec que no, que avui dia no és així. Potser ens hem quedat amb històries no, dels anys 60, 50, on s'explicava que eres de l'equip de la Renata Tebaldi o de l'equip de la Maria Callas, no? I, uh-huh. I la música no és així, l'òpera tampoc, i cadascú té la seva personalitat, el seu repertori, el missatge que vol transmetre és diferent. O sigui que jo, en el meu cas, em sol trobar molt contenta amb els ambients de treball, amb molta col·laboració, i clar, i com que ens vam coneixent de tant coincidir els mateixos espais, es van fent lligams, així, de relacions humanes molt boniques, i quan et criden per fer algun concert tu pots recomanar un col·lega i anem, o sigui, col·laborem més aviat entre nosaltres, sí.
1: El panorama musical aquí a Catalunya, tu ara que t'estàs movent aquí en el territori, com el veus? A nivell de la teva carrera professional, no diré a nivell de musicalment dels grups catalans, sinó com veus tu la cultura musical aquí a Catalunya?
0: Doncs jo que últimament estic treballant molt fent col·laboracions amb cors, no? Com que m'inviten com a solista de cors amateurs de tot el territori, em sorprèn molt gratament que hi hagi una cultura de cantar, que tothom gaudeixi, sí, d'aquesta activitat tan bonica, que és una feina d'equip. I és, no és molt usual, no?, trobar tantes corals i tanta
1: clar,
0: gent que li
1: agrada. Aquí hi ha una tradició històrica, ara no recordo, però poder de 200 anys o 250 anys, que són els cors d'en Clavé, que el que feia en Josep Anselm Clavé era crear cors perquè era una manera de que la classe obrera doncs tinguessin el seu espai, també era cultural, perquè també servia per alfabetitzar a totes aquestes persones, a vegades era per treure'ls també dels bars, no? Sortien de la fàbrica, i era una manera de donar cultura i una manera de fer grup. I sí que és veritat que arreu de Catalunya i de la Mediterrània doncs hi ha molta tradició de grups corals, i per això ja doncs tenim la coral a Sant Just d'Esbert, tenim una coral, diverses corals aquí a Esplugues, i hi ha moltes poblacions que hi ha moltes corals, això sí que és veritat.
0: Sí, sí. Que bé.
1: Doncs sentim una miqueta més de música.

0: I hem agafat... hem agafat el final,
1: final.
0: D'aquest Ave Maria que estaves interpretant.
1: Sí.
0: Assaixes. Jo t'he portat aquí a la ràdio perquè et vaig conèixer assajant. Quantes hores d'assaig has de fer al cap de la setmana? Perquè, clar, ja no dir el cap del dia. Al cap de la setmana, quantes hores has de dedicar?
2: Ah, mira, et sorprendrà, però no gaires, no.
0: No?
2: No, la veritat que per les particularitats del nostre instrument no podem passar-nos hores cantant i cantant, no? Doncs a mi em va bé cantar a plena veu una hora cada dia, tots els dies de la setmana, i la resta de temps estic fent altres feines, com memoritzar, traduir textos, llegir o passar partitures a midi, no?, amb l'ordinador, o investigar repertori nou, o escriure e-mails, enviar e-mails, propostes de concerts perquè em cridin, o presentacions de mi mateixa, no? O sigui que... I després, l'horror del tema el que pateix qualsevol autònom, no?
0: Ostres, sí, el tema d'Hisenda, eh?
2: Ah, sí, sí.
0: Les factures.
2: Exacte, sí. Ara que acabem el trimestre ja hem de presentar tots els impostos i, bueno, és una feina que normalment alguns tenen gestories que s'encarreguen i altres ho fem nosaltres mateixos. I, bueno.
0: I ara que a partir de l'any que ve s'imposa un tipus de programa informàtic determinat per poder presentar les factures a Hisenda. O sigui, ja no vale l'Excel.
2: Oh.
0: Ara s'haurà de fer d'una altra manera.
2: Uah, quines notícies em dones.
0: Aquesta no la sabia.
2: No la sabia, no.
0: Bueno, reprenem. O sigui, em dius que la veu no cal forçar-la, no cal treballar-la constantment, perquè també s'ha de reservar. Si no,
2: sí, és important.
0: S'ha de cuidar.
2: Jo la comparo molt amb una amb el sport o la dansa. És una activitat molt física i l'instrument està bé treballar-lo, diguem, poc però a fons, però bé. O sigui, fer la... quan era joveneta no ho feia, no? No escalfava, només anava directament o podia cantar a qualsevol hora sense... O podia sortir un dissabte a la nit, beure i cridar i el dia següent estava esplèndida, però
0: que
2: això
0: bé.
2: No ens passa.
0: Ara ja no.
2: Amb el pas dels anys sí, hem de cuidar una miqueta més l'estil de vida, o sigui, bueno, el normal, no fumar, no beure així més de la,
0: del
2: que toca, sí.
0: Clar, perquè és
2: dormir bé,
0: clar,
2: és el cos, però dormir bé, per a mi és el millor. I així la veu està sempre brillant i en condicions.
0: Anem a parlar ja dels teus projectes, perquè ara aquest mes d'agost actues a Calella. Explica'ns, sí, una miqueta, què ens trobarem a Calella.
2: Sí,
0: què faràs?
2: A Calella farem un concert tot de repertori barroc amb l'Edwin García, que és un guitarrista i tiorbista colombià, però que viu aquí fa la tira d'anys. I farem una primera part de barroc, sobretot espanyol, amb guitarra barroca, i la segona part és amb tiorba i predomina el repertori italià. I ara que penso, també hi ha un parell de francesos. Però serà molt, molt interessant, sobretot per la gent que no és així molt entesa, es diu? No, muy entendida.
0: Sí, entesa, entesa, sí.
2: Perquè són peces que segur que tothom ja coneix d'abans i no sap el nom de l'autor, però és repertori molt conegut. O sigui que sí, que vingueu tots.
0: I tens alguna coseta més recent, oi? Que
2: sí,
0: t'acaba de sorgir i que també serà al setembre, m'has dit?
2: El 10 de setembre, a Castellolí, farem un concert amb una mezzosoprano que és molt amiga meva, és l'Anna Tuella, i amb l'acompanyament al piano de l'Alessio Coppola, i cantarem les àries d'òpera i els duets per mezzosoprano i soprano més coneguts, i a poc anirem introduint peces de les nostres terres respectives. Jo cantaré alguna cançó argentina, algun duet també amb ella i cançó catalana, i acabarem així perquè el dia següent és la diada i volem donar un lloc destacat a la música d'aquí.
0: Doncs, si voleu saber més sobre la Soledat, si voleu escoltar doncs algunes peces del seu repertori, jo us recomano que entreu a la seva pàgina web soledatcardoso.es. Allà la trobareu. Digues, digues.
2: Sí, I jo volia convidar-vos també, si teniu l'oportunitat de comprar o fer-vos amb un CD de cançons de cambra argentines que vam gravar amb la meva estimadíssima Kimei Urquiaga, pianista, i jo mateixa, que totes dues som argentines, i hem volgut deixar testimoni d'unes obres molt que no són gaire conegudes aquí, però és un repertori de cambra de compositors prestigiosos de la nostra terra, com Gilardo Gilardi, Carlos Guastavino, Arturo Luzzatti, Lia Cimaglia, Emilio Dublanc, i és molt bonic aquest CD i us convido a...
0: Ens l'hem de baixar per internet o l'hem d'anar a buscar físicament?
2: Està plataformes, sí, com a sí, YouTube, sí. A Spotify, a Apple Music també, i en format físic també hi és, l'he vist a la FNAC, per exemple, mm-hmm, i altres botigues especialitzades. El vam enregistrar amb la discogràfica IBS Classical de Granada i estem molt contentes amb el resultat.
0: Doncs també podeu seguir a la Soledat a Instagram, a Soledat Cardoso, guió baix, i allà també podeu, doncs, més novetats o qualsevol cosa que ella ens vulgui comunicar. Ara ja sí, Soledat, per acabar. Bé, primer de tot, donar-te les gràcies perquè has fet l'esforç de fer tota l'entrevista en català.
2: Tinc por. No, sí, és, per a mi és un plaer i m'encanta parlar llengües i
0: molt bé.
2: Trobo que, bueno, sí, podria fer-ho millor, la veritat, però bueno, fins i tot
0: o pitjor.
2: Sí, també.
0: Tampoc no cal posar sempre el llistó molt alt,
2: gràcies.
0: Amb l'esforç ja ni és suficient. Ara sí que vull demanar un compromís per part teva. Abans, quan t'he demanat quina ciutat, que comentaries, m'has dit que la ciutat sempre, de cadascuna d'elles, t'emportes alguna cosa que t'agrada o que està bé, sempre et quedes amb el millor. Però ara sí que m'agradaria, parlant d'Esplugues, Sant Just, Barcelona, que em diguis un racó que a tu t'agradi, un indret, allò de dir, quan vaig arribar a Esplugues o a Sant Just, em vaig enamorar de... M'és igual que sigui un monument, un parc o un carrer.
2: ho tinc clar, claríssim, és el carrer de Montserrat
0: d'aquestes
2: Esplugues. És una passada, sí, quan el vaig veure la primera vegada, em vaig enamorar i tinc un munt de fotografies allà. La meva nena va fer la comunió a l'església i també tenim aquest carrer de fons.
0: Aquí a Santa Madalena d'Esplugues?
2: Sí, sí, sí, sí. Així que sí, m'encanta aquest carrer, és com un viatge en el temps i l'espai. És molt, molt, és màgic. M'encanta, sí.
0: Molt bé. I quan acabo les entrevistes, sempre us dic el mateix i de vegades l'entrevista s'allarga més estona. Si m'he oblidat alguna cosa de preguntar-te, si m'he oblidat alguna cosa que tu volguessis dir, doncs, Soledat, afegeix el que vulguis.
2: No, la veritat que hem parlat, jo crec que un poc de tot, i no, volia donar-te les gràcies per convidar-me i la paciència i la dedicació per a preparar una miqueta l'entrevista que ha estat un plaer.
0: Doncs per mi també, perquè va estar una sorpresa escoltar òpera pels passadissos de l'Avent Centre Cultural, la teva predisposició per poder quedar, que tampoc ha estat fàcil, perquè ho portem preparant ja fa dies, perquè per temes laborals d'una o de l'altra tampoc no podíem coincidir en els dies, però finalment avui, que és dijous 26 de juny, hem pogut enregistrar aquesta entrevista, que l'escoltareu al llarg de la setmana i en reposicions quan el nostre tècnic, doncs així ho decideixi, que és el Jordi Udina, que sempre un record per ell, perquè és el que fa el muntatge i l'edició de les entrevistes que fem a Esplugues i Faima. Soledat, acabamos con mi niña Lola.
2: D'acord. Moltes gràcies.
0: A tu, una abraçada i fins a sempre.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Avui parlem de l'Associació de Veïns del Barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. N'hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Sidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que es deia, que es va morir de repent, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, eh? Dintre per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer sí. mateix, Àngel Guimarà, sí. però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també, eh?
1: Sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Eh? Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. El que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, eh? Nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, l'arregla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el arreglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de dues plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi caben molta gent. Llavors, amb 10-12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre... No,
0: els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho d'alguna manera, una col·laboració.
1: Això mateix, sap que cobra una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix, tornem a fer pintura, la fem dos dies, dimarts i dimecres. Llavors, dijous, fem sevillanes. També va tenir molt d'èxit, després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és a l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Ah, clar, al Gall, a la Plana...
0: Sí. A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota,
1: això mateix. Llavors fem el, és molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també fer una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exactament, col·laborem, que ho fan els veïns del Mossensito.
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. O sigui, alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i començar antigament, però ara no et deixa ni collir, O sigui, ara està prohibit.
0: No, no es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: Amb les flors,
0: les flors
1: fem reunions, i vinga
0: també,
1: reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels
1: el
0: veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem xutxeries pels nens, les olles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'ns van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, doncs fem els barris el més a prop possible. Però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre.
0: Sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix, la secció de fotografia. Comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de la Societat de Veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem primer, si anem per dades, primer, sí, el concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el concurs
0: panellets
1: de panellets és el dia 1 de novembre. El fem, si fa bo, fora, el Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit, veient inclús de fora, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars, el Condi Vicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la Plana.
0: A la plaça Gandhi, sí.
1: Sí. Bueno, bé. demanant, amb un i amb l'altre, ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, sí, perquè a local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica perquè no sigui sempre el mateix, i bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent, del
0: barri del
1: barri centre. Però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any, per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. A vegades també ens sortim de Catalunya, ara et diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè ja prou feina és fer un autocar, per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda ajustar molt, eh?
0: Sí.
1: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omple a vegades del tot i surt molt car. Però bueno,
0: no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix.
0: Simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
0: Sí, sí.
1: En dues excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
0: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte amb
1: tu.
0: Sí,
1: mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a associació de veïns, barricentre, en català barricentre, acabat en B, 43@gmail.com.
0: Molt bé.
1: Aquí és el correu de l'associació de veïns, que també poden enviar un correu i ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
0: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

casino de l'Aliança i que van amplificar les zones de Ràdio Barcelona amb una sola missió. Que tots els nens i nenes juguin, somriguin i visquin la màgia d'una nit molt especial.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant